Iniciem la segona hora de programa d'aquest Nits de Ràdio que ens està fent estrenar ja el dimecres 2 de setembre de 2026. En aquest tram volem fer una mica allò de recopilatori de tècniques, de formes de poder fer aquesta reincorporació al lloc de treball, aquesta reentrée, la vuelta al cole, no?, que en diuen. Quins són els mecanismes que ens poden ajudar a poder portar de millor forma, doncs, el fet d'haver de deixar de tenir vacances, doncs, per anar a reincorporar-se, amb tot el que comporta, no només la feina en si, sinó els companys, companyes de feina, els caps, etc., no? És a dir, tot el que pot generar situacions de fricció. En aquest tram ho farem primer escoltant una meravellosa entrevista que van fer a la neurocientífica Anna Ibáñez, que aquí en el programa l'hem tingut algun cop, que li va fer la Isabel Lobo al Porfín, que va estar molt bé perquè aquí ens dona unes eines des del punt de vista de la neurociència. I serà bo que ho puguem escoltar. I després el que farem és reescoltar una entrevista que li vam fer a l'Elia Quiñones, per conèixer des del punt de vista de la psicologia com és això de la crisi postvacacional, que es diu. Així que en aquest tram anem a veure des d'un enfoc científic, neurocientífic en aquest cas, i des d'un enfoc de la psicologia, que també és ciència, que també és la manera de conèixer com reacciona el cervell i com ens comportem com a persones. I així ho seguim acompanyant en aquesta segona hora del Nits de Ràdio. Vinga, som-hi!

Doncs, com us dèiem, ens sembla molt interessant que puguem abordar avui el tema de les dificultats que pot generar el fet de tornar al dia a dia, no? O a la nit a nit, en el nostre cas, no? Aquestes rutines, aquest món que se'ns pot fer feixuc en determinades circumstàncies. Doncs perquè, home, s'està molt bé de vacances i, escolta, jo voldria que duressin més les vacances, sí, clar, però tot això s'ha de pagar d'alguna manera i per això doncs hem de tornar a les rutines. I com dèiem, hi ha un enfoc que treballa des de la neuroscienciació

Va passar tal dia com avui, 2 de setembre de l'any 1965. The Doors graven les seves primeres maquetes. La banda liderada per Jim Morrison, encara en una fase molt embrionària, acudia aquell dia als estudis World Pacific Jazz de Los Angeles per registrar les primeres versions de 6 cançons que acabarien marcant el seu llegat. Morrison, Ray Manzarek, John Densmore i Robbie Krieger feia tot just unes setmanes que s'havien constituït formalment com a grup. Després que Morrison i Manzarek es retrobessin a la platja de Venice i decidissin tirar endavant un projecte musical conjunt. Entre els temes que es van enregistrar en aquella jornada hi havia les primeres versions de Moonlight Drive i My Eyes Have Seen You, peces que més endavant apareixerien remasteritzades als seus discos d'estudi. Tot i la precarietat de la gravació, feta amb un pressupost mínim i sense cap segell discogràfic al darrere, aquelles sessions van servir per consolidar la identitat sonora del grup. Recordem així que va ser un dia com avui, un 2 de setembre de l'any 1965, que The Doors gravaven les seves primeres maquetes.

Miquel Tarradell i Mateu va néixer el 22 de setembre del 1920 a Barcelona en un moment d'esperança i d'efervescència política durant la Segona República. Va créixer en una família humil del barri de Gràcia, on el seu pare, un mestre d'escola, li va transmetre l'amor pels llibres i la història. Els carrers plens de vida de Gràcia, amb les seves botigues i converses, van despertar en el jove Miquel una curiositat insaciable pel món que l'envoltava. La seva infantesa va estar marcada per l'optimisme d'una Catalunya que somiava amb un futur millor. Però l'esclat de la Guerra Civil, quan tenia només 15 anys, va capgirar aquest escenari. La guerra va portar patiment i divisió. I Tarradell va viure l'adolescència entre la incertesa i l'esperança d'un món que semblava a punt de renéixer. Podem sentir-lo en un

0: Una entrevista amb Montserrat Roig a Televisió Espanyola el 1977.
1: La gent, després de la dictadura i l'arribada a l'Estatut, estava molt entusiasmada, tenia moltes esperances de que el futur del país seria molt diferent i podrien fer coses, millorar, etc. Em recorda força allò d'ara. Clar, jo llavors ho vaig viure molt jove i no sé, potser no ho puc jutjar tan objectivament.
0: Quan la guerra va acabar, Tarradell va ingressar a la Universitat de Barcelona per estudiar història. Però l'ambient acadèmic de la postguerra era desolador. La Universitat Autònoma, que havia estat un far de progrés i catalanitat, havia estat desmantellada pel règim franquista i els nous professors, sovint imposats pel règim, impartien classes en un context de repressió cultural. Malgrat aquestes circumstàncies, Tarradell va trobar un grup de companys que compartien el seu compromís amb la cultura catalana. Aquestes amistats van ser un oasi en un desert intel·lectual i junts van començar a explorar maneres de mantenir viva la identitat del país.
1: Després va venir el daltabaix i la vida que jo vaig conèixer de la universitat immediatament després de la guerra era molt trista
2: i era molt sinistre.
1: Hi havia el record de la Universitat Autònoma, aquell gran esforç d'europeitzar i de catalanitzar la universitat, a més de donar un nivell tècnic que no havia tingut mai. I, esclar, nosaltres vam entrar en un moment de la baixa. Ara, això va tenir l'avantatge també de que ens vam poder trobar un grup de gent que sentíem els problemes del país.
0: En aquest context de repressió, Tarradell va participar en una de les iniciatives més audaces de la seva joventut, la creació de la revista Ariel el 1946. Aquesta publicació, escrita en català en ple franquisme, era un acte de resistència cultural. Amb poemes, assaigs i articles sobre literatura, Ariel va reunir joves talents i figures consagrades de la cultura catalana, desafiant la censura. Tarradell, amb només 26 anys, va ser un dels impulsors d'aquest projecte que buscava mantenir viva la llengua i l'esperit del país. Malgrat els intents de burlar la censura fent veure que la revista s'editava a París, la policia franquista va descobrir l'engany i va clausurar-la després de pocs números. Aquest episodi va marcar Tarradell, mostrant-li la dificultat, però també la importància de lluitar per la cultura en temps adversos.
1: Vam tenir consciència que havíem de donar testimoni, que havíem de fer un esforç per continuar la cultura catalana en un moment en què estava tan perseguida i tan compromesa. A més, amb un criteri molt obert, aquí es veu, i vam incorporar tots els joves que vam poder, però també, diguéssim, les velles glòries d'una direcció estètica molt variada.
2: Sí, a més és curiós, abans em comentaves de que va haver algú una mica carca que comentava que us va dir que això de publicar nus, més en catalana també, no?
1: Era el món que corresponien a la repressió d'aquells moments, que molta gent se la creia de bona fe.
2: Ja. I el número 20, també és curiós, que el número 20, llegeixo aquí darrere, i veig que hi ha una adreça de París. Però és que l'editàveu a París?
1: No, l'editàvem exactament, la fèiem a Barcelona i l'editàvem, la impressora era Igualada. El que passa és que quan la policia ens ho va parar, a partir del número 18 o 19, aleshores vam intentar de fer veure que l'editàvem a París, a veure si així passava, però no, érem massa vius, ho van descobrir i es va haver d'acabar.
0: Tot i el seu amor per la literatura, que el va portar a publicar poemes com Adeu a Ariel, Tarradell va trobar la seva veritable vocació en l'arqueologia. Aquesta disciplina li permetria explorar el passat d'una manera directa, tocant amb les mans les restes d'una història que els llibres sovint no explicaven. Influït per l'Escola Catalana d'Arqueologia, liderada per figures com Pere Bosch Gimpera, Tarradell va veure en aquest camp una manera de contribuir al coneixement de la història de Catalunya sense els límits imposats per la censura. L'arqueologia, a més, li oferia una llibertat que altres disciplines històriques, com la història moderna, no tenien en aquells anys de control ideològic.
1: Bé, és que hi ha gent que té, des del principi, una vocació molt concreta i molt determinada. A mi m'interessava, i em segueix interessant, la literatura, però també m'interessava la història, i dintre de la història, doncs, especialment l'arqueologia. Per altra banda, una de les coses que va fer que triés l'arqueologia va ser que potser en aquells moments, que tot estava tan condicionat, era de les coses on es podia treballar més lliurement.
2: És que era bona l'escola catalana.
1: No, l'escola catalana era molt bona i, a més, valia la pena de fer un esforç per continuar-la. La tradició iniciada per Bogin Pere i tot el seu grup. Per altra banda, era més fàcil treballar amb arqueologia sense haver de passar per determinats condicionaments que no pas, per exemple, amb història moderna, com és evident.
0: La seva vida personal va estar profundament entrellaçada

amb la seva carrera, especialment a través del seu matrimoni amb Matilde Font, una arqueòloga amb qui va compartir no només l'amor, sinó també una passió comuna pel descobriment. Es van conèixer a la universitat i

0: Marroc i a forjar una vida de complicitat sota el sol i la pols.
1: La meva dona va ser una peça clau en els meus treballs, de manera que realment, doncs, puc dir que més de la meitat de la meva obra li correspon, no és meva, és nostra. Moltes vegades no vam signar els llibres junts perquè, en fi, per aquelles coses que passen dels contractes editorials o coses d'aquestes, però vam tenir molt interès...
2: És una injustícia, perquè jo crec que les dones...
1: Però vam tenir molt interès en que el llibre de l'Eivissa Cartaginesa aparegués signat per tots dos.
0: Tarradell no era un acadèmic tancat en una biblioteca. La seva feina com a arqueòleg el va portar a viatjar des de les Balears fins al Marroc i establir un contacte directe amb la gent del camp. El Marroc, per exemple, va viure en campaments amb obrers locals amb qui va forjar amistats profundes. Aquestes experiències li van donar una perspectiva única, allunyada de l'elit acadèmica, i li van ensenyar a valorar la saviesa de la gent senzilla. La seva capacitat per connectar amb els altres, ja fossin alumnes o vilatans, va fer d'ell un professor i un investigador excepcional, capaç de transmetre la passió pel passat.
1: Bé, un dels avantatges que trobo que té el meu ofici és precisament aquest, el que no vivim tancats, el que estem constantment doncs, viatjant, rodant món, anant per llocs que no s'hi va ni en els circuits turístics, ni tan sols els excursionistes moltes vegades, i en contacte directe amb gent, sobretot amb gent del camp.
2: I per què dius que ets un guerriller? Que moltes vegades dius, jo sóc un guerriller de l'arqueologia.
1: Bé, jo he utilitzat alguna vegada aquesta fórmula per indicar que hem de treballar en aquest país moltes vegades doncs, com la guerrilla, en el sentit de que el que ens manca no és que falti gent, naturalment tenim una arqueologia molt rica en el sentit de troballes i de jaciments, el que no tenim és l'organització convenient. Per això moltes vegades doncs, treballem isoladament, no estan les coses prou coordinades. S'ha de tenir en compte que una de les característiques d'aquests anys a partir del 39 ha estat desfer tot l'esforç d'organització que s'havia fet abans. Que per altra banda, per exemple, hi ha hagut aquesta divisió provincial que fa que hi hagi una mena de taifes a cada província i que tot es quedi dividit. Ara, això és una de les coses que hem d'esperar que en aquest futur immediat que ara s'obre s'arregli força. Per exemple, aquest cap de setmana ahir es va acabar, hi ha hagut una llarga reunió a l'Institut d'Estudis Catalans d'intentar veure quines han de ser les normes d'organització de la futura recerca a Catalunya, tant de la recerca humanística com de la tecnològica.
0: Un dels seus projectes més significatius va ser l'excavació a Polèntia, Alcúdia, Mallorca, on va treballar durant dues dècades amb un equip internacional finançat per una fundació americana. Les troballes d'aquest jaciment van revelar una gran destrucció al segle III, possiblement vinculada a invasions bàrbares o revoltes socials. Un descobriment que va ampliar el coneixement sobre la història de les Balears i de la Mediterrània. Aquest treball, realitzat amb rigor i continuïtat, va ser un exemple del que Tarradell anomenava treballar sense ser guerriller, en contrast amb les dificultats organitzatives de l'arqueologia catalana de l'època.
1: I aleshores, les excavacions d'aquest any han confirmat que aquestes grans destruccions que hi va haver, aquesta gran convulsió que hi va haver cap a mitjans del segle III de la nostra era, que és la que va provocar l'erecció de les muralles de Barcelona.
2: Ah, sí?
1: La por d'aquest... que Barcelona també va ser afectada, per això mai pensàvem que això hagués arribat a Mallorca. Sí, sí. I la novetat d'aquest estiu ha estat descobrir que aquesta ciutat, que se'n deia Polèntia...
2: No? I eren uns bàrbars alemanys...
1: Eren uns bàrbars que... Els primers bàrbars, diguéssim, que van assaltar la frontera del Rin, van travessar tot el que ara és França i van arribar aquí i també van arribar a les Balears. Per altra banda, a l'Orient Mediterrani van destruir Atenes, vull dir, la cosa va ser...
0: El seu llibre, Les arrels de Catalunya, del 1962, és una de les seves obres més emblemàtiques, on explora la prehistòria i les bases de la identitat catalana. Aquest treball, juntament amb la creació de la revista Fonaments, dedicada a la prehistòria i al món antic dels països catalans, reflecteix el seu compromís amb la unitat cultural del país. Tarradell creia que entendre el passat remot era clau per comprendre el present, i la seva visió d'una Catalunya connectada amb les seves arrels va inspirar generacions d'estudiants i investigadors.
1: Hi ha un aspecte que és el pur desig de saber, que potser jo té, diguéssim, una... traducció directa en el món actual, però n'hi ha d'altres que no. Per exemple, és molt sorprenent de veure com tota l'estructura urbana actual nostra respon a l'estructura urbana romana.
2: Caramba, és per això fa molts anys, o sigui...
1: Que, per exemple, doncs, avui dia les nostres ciutats importants són les ciutats que van crear, fundar originalment

0: Diàriament diem a partir de zero els romans. Ja, ja. Són, per exemple, Barcelona, o València, o Palma.
1: I quants anys fa d'això?
0: Doncs això, doncs, pels vols de 2.000.
1: O sigui, ja fa 2.000 anys...
0: Fa
1: ja
0: 2.000
1: tenia...
0: anys que l'estructura urbana
1: ja, ja.
0: Era pràcticament la mateixa. Vull dir, quan neix el país com a entitat nacional, sí, ja hi havia unes coses al darrere. Sí, i algunes sí han continuat, altres no. Però, per exemple, en aquest cas és evident, i això és una cosa molt poc coneguda. De fet, ciutats noves, posteriors a l'època romana, gairebé no n'hi ha. Inclús a nivell de nucli comarcal, la majoria o es mantenen les mateixes o un al costat.
2: Va morir el 1995, deixant un llegat que combina rigor científic, passió per la cultura i una humanitat profunda.

I en aquesta tercera hora de programa, ja sabeu, a Nits de Ràdio, doncs recuperem sempre alguna entrevista d'algun llibre o d'algun tema que val la pena de conèixer, de tornar a escoltar i de fer aquestes noves propostes, perquè molts de cops doncs, no sempre podeu escoltar el programa i val la pena de que hi ha propostes doncs, literàries, de llibres, de consulta i de coneixement, de noves investigacions, doncs que val la pena de poder tornar a escoltar. En concret, podrem escoltar el llibre Silencio, l'entrevista que vam fer al seu autor, Pedro Bravo, que ens servirà per conèixer com també a vegades potser tenim una vida excessivament accelerada i que hem de saber detectar altres coses que ens poden fer bé. I una entrevista en la que aprendrem quin és el concepte i com es treballa des d'empreses d'aquest país per poder solucionar el problema, el concepte de la brossa espacial, no? És a dir, el que es coneix com en castellà la basura espacial, és a dir, tots aquestes restes de satèl·lits, de coets, de material que queda donant voltes orbitant a la Terra i que es va acumulant i que va dificultant doncs, fins i tot el poder posar-ne de més en funcionament. Tot això val la pena de conèixer, val la pena d'escoltar i així us seguim acompanyant fins a les 6. Després, ja sabeu, de 4 a 5, el millor de la ciutat i de 5 a 6 anem amb el tram despertador d'aquest dimecres 2 de setembre de 2026 aquí a Nits de Ràdio.

Era l'octubre del 1984 quan la televisió pública veia néixer un programa que seria un dels grans referents d'aquella dècada. No era un programa infantil com qualsevol altre. Era una finestra cap a un moment de canvi i renovació cultural a Espanya. Un reflex de la transició política del país

i un homenatge a la frenètica movida madrileña. Dirigit per Lolo Rico, La bola de cristal va esdevenir una revolució televisiva amb una forta càrrega crítica i una barreja única d'humor, música i continguts educatius que el va fer destacar en la televisió d'aquell temps.

0: Aquesta secció es dirigia als més petits amb els seus personatges icònics com la Bruja Avería i els Electroduendes, Maese Sonoro, Maese Càmera, la de Vídeo i la Bruja Truca. Encarnats per titelles, aquells personatges representaven elements de l'audiovisual i oferien una visió crítica de la societat amb frases com «Me importa un vatio» o «Viva el mal, viva el capital», que es quedaven a la memòria, evidentment. Tot i que el personatge que més va calar en l'imaginari col·lectiu va ser precisament aquest, el de la Bruja Avería.
1: «Soy gorda y deforme, pero qué bien me sienta este uniforme». Por Horticón y Saticón, mi sastre es un desastre. Le impondré una condecoración. Reóstatos, reóforos y rotores, hay que cuidar las relaciones exteriores. Me encanta recibir a los embajadores y rendirles todos los honores. Recibirlos con música de Lola Flores y hacerles tropezar en los escalones. ¡Qué mala! ¡Pero qué mala soy!
0: Però què tenia en comú la Bruja Avería amb Angela Channing, la dolentíssima de Falcon Crest?
2: Bueno, nos encanta tenerte aquí. Lo mismo que a Ben.
3: Y a mí. Estoy orgullosa de mi hijo.
2: ¿Cuánto tiempo te quedarás?
0: ¿Y Lisa, la dona de David el nom?
4: Y ahora voy a mostrarles el de las hembras. Las hembras vestimos una blusa y una falda de color gris o caqui hasta los tobillos. Usamos medias continuamente, en invierno y en verano. Zapatos altos o zapatillas hechos de fieltro o de corteza de abedul.
0: Doncs tots tres personatges tenen en comú que els va encarnar la gran Matilde Conesa, figura present en diverses radionovel·les i dona de doblatge. Els Electroduendes, creats per Santiago Albarrico, no només feien riure els nens, sinó que també servien de vehicle per a una crítica social punyent que no sempre era ben rebuda per tots.
5: Oye, mocoso desvergonzado, ¿por qué no te vas a hacer miguitas a un gallinero?
6: ¿Para qué? Con tu cacareo y la cola de gallo que llevas por tocado, tú solita suples toda una granja avícola.
5: Rayos catódicos y centellas ondulantes. Si no te convierto en sapo, es porque ganarías con el cambio.
6: Mira, muñeca, no me provoque.
7: ¿Qué sucede, hermana? ¿Acaso este medio hombre osa molestarte?
6: Oiga, de medio hombre nada, que uno está enterito física y mentalmente.
7: Pues puede dejar de estarlo. Anda, ven para acá.
0: Oiga, no. La següent secció, el Librovisor, era conduïda per Alaska, una de les grans estrelles de la movida madrilenya. Alaska, amb el seu estil inconfusible i el seu humor, presentava històries d'importants esdeveniments històrics amb un to còmic. Al principi l'acompanyava Mantequilla, un detectiu encarnat per Miguel Ángel Valero, però aviat la secció es va centrar exclusivament en Alaska i els seus col·legues Pedro Reyes i Pablo Carbonell,

que es van convertir en una de les parts més populars del programa. A La banda magnètica, Alaska tornava a prendre el protagonisme presentant capítols de sèries com La pandilla i La família Monster.

0: Para ello tenemos hoy en el programa a la directora de la cuarta parte, como es Lolo Rico, que nos va a contar qué es la cuarta parte, por favor.
1: ¡Qué barbaridad! Pues sí que empezamos bien. Lo primero, Lolo, no Lolo.
2: Per als adolescents, la quarta parte es va afegir a partir del febrer del 85 i oferia una barreja de continguts més madurs, amb entrevistes a personatges destacats com Fernando Sabater o Pedro J. Ramírez. Aquesta secció era un espai de crítica i reflexió sobre temes d'actualitat, amb Javier Gurruchaga liderant el noticiario i presentant una minissèrie en què interpretava diversos personatges. La bola de cristal va comptar amb un repartiment de luxe. Alaska, amb la seva imatge rebel i carismàtica, va ser un dels grans atractius del programa, mentre que la Bruja Vería es va convertir en una icona de la televisió infantil espanyola. Una curiositat interessant és que Alaska no formava part dels primers episodis del programa. Va ser després que Lolo Rico la veiés actuant a Rocola, el mític local de música, que va ser contractada. També és fascinant saber que els primers guionistes del Librovisor van ser Carlo Fravetti i Carlos Fernández Liria, aportant un toc de sofisticació i originalitat al contingut. Un aspecte controvertit va ser la pressió política que va començar a exercir Pilar Miró, nova directora de Ràdio Televisió Espanyola a partir del 1987. Les limitacions imposades per Miró per evitar crítiques al govern van desencadenar una crisi creativa. Lolo Rico i els seus guionistes es van sentir coartats i això va portar a la dimissió de Lolo Rico i al final del programa l'any 1988. La situació es va greujar quan Radio Televisió Espanyola va censurar un anunci que defensava l'escola pública, un fet que va precipitar la cancel·lació de la bola de cristal.
3: No, no y no! Reostatos y gimnotos. No estoy dispuesta a tolerar esto por más tiempo. Estoy furiosa, electrizada. Voy a preparar una avería enorme, definitiva. Una avería universal, la gran avería.
2: Tot i que el més paradigmàtic és que, en el primer episodi, el programa de televisió va demanar als espectadors apagar el televisor.
4: Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele.
2: A quin programa se li acudiria animar el seu públic a apagar el televisor? La bola de cristal ho va fer en el seu primer programa, mostra, sense dubte, del caràcter revolucionari del format. A la bola de cristal hi havia molt present també la música. Comptava amb artistes convidats i també amb cançons que segur que molts se saben de memòria i per molts anys que passin no les podran oblidar. Per exemple, el famós No se ría, o Soy un electroduende, o per suposat Abracadabra.

darrere d'aquestes cançons? José María Cano, membre llavors de Mecano, va composar Abra Cadabra, tot i que la cantava Alaska, mentre que Santiago Auserón, de Radio Futura, va crear el Soy un electroduende i el No se ría. En resum, La bola de cristal no va ser només un programa de televisió. Va ser una experiència cultural que va capturar l'esperit d'una dècada i va marcar un abans i un després en el panorama televisiu espanyol. La seva audàcia, creativitat i profunditat, avui dia, encara continuen captivant aquells que recorden els seus moments més...

0: Onda Cero Catalunya, lideratge.
1: La nova degana de l'ICAP, quins són els principals reptes que té avui l'ICAP per continuar sent una institució de referència d'advocacia?
2: L'intel·ligència artificial. Ja no tant perquè no hi hagi bretxes digitals, com la bretxa de gènere, és molt important, inclús els sesgos de gènere que hi ha, tenint un observatori que farem doncs, trobades per veure com podem doncs, d'arribar a aquests sesgos de gènere a l'intel·ligència artificial, sinó també, com dic, que no hi hagi bretxes digitals. Per tant, qualsevol col·legiat de Barcelona ha de poder tenir una eina d'intel·ligència

0: Onda Cero Catalunya. A Barcelona, 93.5 FM. A Girona, 98.9. A Lleida, 94.1. A Tarragona, 95.3. A Vilanova, 96.3. I a l'Alt Maresme, 102.4.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
2: Doncs a Nits de Ràdio, sabeu, en el tram de 4-5, el que fem és sempre escoltar la Míriam, el Robert, el Gerard, els companys de la ciutat d'Onda Cero Catalunya per fer una cloenda del dia que ja està acabant, d'aquesta nit, no? Sempre acabar i nosaltres entre dos dies, no? Entre la nit i a l'inici, al matí, o al pre-morning, pre-matí, o pre... a l'aixecar-se molt d'hora, que és el que fem quan us acompanyem en el tram de 5 a 6. Però ara, una estoneta per escoltar el que ha donat de si la ciutat. Així que, escoltem, endavant.
1: A Onda Cero Catalunya, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
0: Onda Cero Catalunya, això és la ciutat. Amb Míriam Franc.
3: Passen 5 minuts de la una i seguim en directe aquí a la ciutat. Ja us vam avançar ahir que aquesta temporada volem conèixer millor la nostra ciutat i els dimarts el que farem és escoltar-la. Per això rebrem a l'estudi el síndic de Greuges de Barcelona, David Bondia, després de la seva reelecció al juliol, pels propers 5 anys. També parlarem de solidaritat amb l'associació Sueños Refugiados i acabarem el programa cantant i ballant amb el Robert i la seva paraula de cançó, avui en format vintage. Però abans, Robert, va... que estic nerviosa. Et sembla si desvetllem una nova pista de la nostra cançó misteriosa?
4: Som-hi, va.
5: A la ciutat.
6: Toca-la, Sam.
5: Toca-la otra vez.
3: Avui estem estrenant, ja us estem explicant aquesta nova secció, aquesta novetat en aquest programa de ràdio, i és que volem que la nostra audiència li digui al nostre tècnic toca-la otra vez, Dani. O Jota, o Ivan, sí, que sigui. Sí. El Robert ens regala pistes durant tot el programa sobre una cançó concreta i l'audiència, vosaltres, amb missatges de veu al 676-760908, o de text, si voleu, doncs heu d'intentar endevinar quina és aquesta cançó. De moment, el Robert, ja tenim algunes pistes. Vols que les recordi?
4: Sí, recorden algunes. Si jo en recordo una altra, va.
3: Els autors són dues persones, són catalans... què més? Tenen relació amb Londres.
4: Sí.
3: La cançó és del 63.
4: Sí.
3: I està relacionada amb una sèrie de televisió.
4: Sí.
3: Fins aquí és on teníem,
4: fins
3: no?
4: Fins aquí molt bé.
3: Vinga.
4: Dona una pista que és definitiva.
3: Home, ja?
4: Sí, després d'aquesta pista, no hi ha algú que agafa el telèfon, envia un missatge de veu, fins i tot truca, fixa't el que et dic.
3: Bueno,
4: no truquin, que és per via de missatge, sí, no, de text o de veu. I no l'endevina? M'emprenyaré.
3: No l'emprenyis ja, que no. És el primer programa
4: només
3: de la temporada.
4: Només diré. Atenció a les pistes anteriors, eh? Londres, 63...
3: Dues persones, catalans...
4: Aquestes dues persones han fet plorar tot un país. En un moment concret. Tot un país. Un dia concret de la història...
3: Molt bona pista, aquesta, eh? Molt bona pista. Cap més?
4: Cap més, de moment cap més.
3: Cap més, eh?
4: Anirem amb la penúltima, l'última ja, i llavors la resolució.
3: Sí, l'última serà més fàcil.
4: Atenció, eh? Han fet plorar tot un país.
3: Jo crec que la gent s'està apropant ja.
4: Jo crec que sí.
3: Després, en una estoneta, posarem alguna de les vostres notes de veu i resoldrem quina és la cançó misteriosa, la primera d'aquesta temporada que ens ha portat el Robert Calvo. El que toca ara és parlar amb el síndic de Greuges.
0: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.

0: Doncs una temporada més tenim el plaer de rebre en aquest estudi de ràdio en David Bondia, el síndic de Greuges de Barcelona, per saber quines són les principals preocupacions dels barcelonins i barcelonines i, sobretot, com s'aborden aquests problemes a una gran ciutat com la nostra. Síndic, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, Míriam.
0: Com ha provat l'estiu?
1: Bé, provat l'estiu, recuperant forces per enfrontar aquests 5 anys de nou a la sindicatura.
0: És que avui comencem una nova temporada d'aquesta secció i ho fem amb aquesta gran notícia. El síndic va ser reelegit el mes de juliol fins al 2031. Una candidatura que encara no ha començat, no? Comença a l'octubre, no?
1: Jo vaig ser escollit el 2021 a l'octubre, ara acabaré el mandat a l'octubre del 2026. Ja hem escollit el plenari i haig de prendre possessió a principis d'octubre.
0: I des de l'octubre del 21 que estàs aquí, en aquest programa, eh? S'ha passat superràpid.
1: Ha passat superràpid i ens ho hem passat molt bé.
0: De seguida expliquem com afrontes aquests 5 anys, però explica'm una mica com ha estat tot aquest procés abans de ser reelegit.
1: Sí, el procés comença en el que hi ha un decret d'alcaldia, que l'alcalde demana a les entitats que proposin candidats. Llavors les entitats van proposar a 2 candidats, a mi i una altra candidata. A partir d'aquí hi ha una votació popular sobre la ciutadania que pugui votar per el decidim en votar i també que les entitats s'hi puguin sumar. Hi ha un resultat d'aquestes votacions i finalment és el plenari que decideix. I el plenari en el 24 de juliol d'enguany, el que per de 41 regidors va ser una votació en... Només vaig tenir 2 abstencions i 4 abstencions i 2 vots en contra. Per tant, 35 del plenari van decidir que jo seria el nou síndic i renovaria el mandat ara al mes d'octubre.
0: Síndic de ple dret, aquesta nova candidatura. Aquesta nova candidatura, no, aquest nou mandat.
1: Nou mandat, que el que és proposo continuar amb les propostes que es van realitzar el 2021, però incorporar noves propostes.
0: Parlem d'això, de les propostes que tens per aquest nou mandat. Quin és l'objectiu?
1: Una mica la idea també és... Primer, hem de dir, estem a una de les millors ciutats del món.
0: Això queda clar.
1: Hi ha coses a millorar, però no tot és negatiu a la nostra ciutat. I, per tant, hi ha una evolució en quant a la sindicatura, que el 2021 parlàvem del dret a la ciutat, ara hi ha determinats partits polítics que parlen del dret a quedar-se a la ciutat perquè tenim un problema greu d'habitatge. Nosaltres considerem que s'ha de defensar el dret a viure bé a la ciutat. No només és quedar-te a la ciutat, no només és accedir, sinó quedar-te i quedar-te en condicions, gaudir de la ciutat i, sobretot, del benestar a la ciutat. I aquestes són les propostes de millora. Què vol dir defensar el dret a viure bé a la ciutat? Bueno, que no s'expulsi els veïns i les veïnes de les nostres ciutats, que hi hagi habitatge per tothom, que sigui un habitatge accessible i en condicions. No té cap sentit tenir un habitatge que la gent gasti més del 30% del seu sou en aquest habitatge, que la gent jove, la gent gran, la gent amb discapacitat, els menors, es sentin partíceps de la ciutat, que construeixen ciutat, els migrants també construeixen ciutat, que sigui una ciutat respectuosa, que es combati el soroll, que es vetlli per la convivència, que es vetlli per la seguretat, també que l'Ajuntament sigui àgil en la tramitació dels requisits de la ciutadania i, sobretot, això, buscar el benestar en l'àmbit de la ciutat, pensar la ciutat d'una altra manera i pensar la ciutat en això, no només quedar-se, sinó defensar viure bé en aquesta ciutat.
0: El leitmotiv d'aquesta temporada va una mica per aquí, síndic, aprendre a viure bé a la ciutat, perquè sempre diem que el poble es viu molt bé, i és evident, però la ciutat també, i volem saber com podem aconseguir-ho, així que anirem a aquesta temporada més que mai. Quins són els principals problemes, objectius o les prioritats en aquest inici de mandat?
1: Moltes, de dir, també el que... Com anirem alineats amb això, hem de veure que hem d'aprendre de les coses que s'ha fet bé, és a dir, l'orgull de barri, les lluites ciutadanes, i també hem de veure les coses que s'han fet malament i per poder transformar-les. Nosaltres en aquests moments el que considerem un greu problema és l'habitatge. Tenim un greu problema d'habitatge i sobretot moltes peces que hi ha al voltant de l'habitatge. Nosaltres fem diverses propostes en el sentit de... No només és necessari construir més habitatges, sinó veure que l'habitatge sigui accessible. Ser conscients de que hi ha molts usos no residencials que s'estan produint a la ciutat de Barcelona i hem de recuperar aquests habitatges. També, si s'augmenta el parc d'habitatge públic, també s'ha de gestionar de forma correcta. Per què? Perquè moltes vegades el que veiem és que la gestió d'aquest parc d'habitatge públic és deficient i no s'està fent bé. Per tant, nosaltres creiem que s'haurien d'augmentar aquests recursos. I coses, per exemple, nosaltres en una proposta que portem en el programa és un pla pilot, que és el pla pilot Pla Zero Carrer. És a dir,

0: tenim un problema que és el sensellarisme. Sí. Un problema que, és veritat, Barcelona ha posat recursos econòmics, ha posat recursos habitacionals, però ha augmentat el sensellarisme a la nostra ciutat, a totes les ciutats ha augmentat. Per tant, el que hem de buscar és com no pensar que hem de treballar-ho des de l'emergència, sinó des de la solució. Uh-huh. I, per tant, nosaltres portem una proposta de veure que hi ha sectors, com és el sector de l'Ajuntament, el sector municipal, hi ha un sector que són les entitats socials i hi ha un sector que és el sector privat, que moltes vegades treballen en paral·lel i no treballen de forma conjunta. Uh-huh. I hem de fer que treballin de forma conjunta. I nosaltres hem portat aquest pla, i un pla que el que pretén és fer combatre l'efecte crida. És a dir, si Barcelona fa bé combatre el sensellarisme, què ens pot passar? Que totes les persones sense llar vinguin cap a Barcelona. Podem provocar un efecte mirall. L'efecte mirall és que Barcelona ho fa bé i, per tant, altres ciutats al voltant de Barcelona també aplicaran aquesta metodologia. I això canvia també perquè hem de començar a mirar amb mirada metropolitana. Vosaltres, que ara quan sortireu els dimecres al carrer, no només a Barcelona, sinó a l'àrea metropolitana. Per què? Perquè les problemàtiques que té Barcelona les té l'Hospitalet, les té Sant Boi, les té Santa Coloma, i hem de començar a treballar de forma conjunta. I, per tant, el que aplicarem, i ja això hi hem convençut a l'Ajuntament de Barcelona, i hem convençut a un ajuntament d'una ciutat de l'àrea metropolitana, que de forma paral·lela, a partir del setembre, aplicarem aquest pla pilot per veure com en 18 mesos d'un barri de Barcelona i d'un barri de l'àrea metropolitana, d'una ciutat de l'àrea metropolitana, podem intentar treure tota la gent que hi ha al carrer. I això no implica més recursos econòmics, sinó treballar d'una altra manera. Treballar d'una altra manera, sobretot perquè dèiem abans els tres sectors, perquè des de l'àmbit municipal no només ha de ser serveis socials, sinó habitatge també s'ha d'implicar. Des de l'àmbit de les entitats tenen molt valor a aportar, i tenint en compte que moltes entitats no només treballen a Barcelona, sinó treballen a tot el conjunt de Catalunya. I des de l'àmbit de l'economia tenim a Pimec, tenim el Col·legi de l'Advocacia, tenim a la Fundació La Caixa, que el que busquen també és fomentar l'autonomia de les persones. Per tant, com estem abordant ara el tema del sensellarisme, és crear dependències. Nosaltres creiem que s'ha de buscar l'autonomia i s'ha de buscar treballar d'una altra manera. Treballar d'una altra manera perquè no és només treure'ls de forma temporal del carrer, sinó consolidar projectes de vida. I aquest és un dels abordatges que volem prendre. També tenim altres reptes, també el repte de la intel·ligència artificial. Bueno, tothom
1: el tenim aquest, eh?
0: El tenim. Mirem-la per positiva de la intel·ligència artificial, sense menysvalorar la part negativa. La part positiva és que ens pot ajudar molt en el treball de l'àmbit municipal, en el treball de la sindicatura, en el treball de buscar bones pràctiques, però no deixa de veure que darrere hi ha persones, i darrere hi ha persones que el que han de supervisar és que aquesta intel·ligència artificial s'apliqui de forma correcta per evitar discriminacions, evitar biaixos, i per tant el que hem de veure és que si ja l'Ajuntament de Barcelona l'està aplicant, la sindicatura l'ha d'aplicar, però també ha de vetllar perquè no s'apliqui de forma discriminatòria i perquè no acabi vulnerant drets de les persones, protecció de dades, etcètera, etcètera. Aquest és un dels reptes. Molts altres reptes. Un altre repte és la transparència. La transparència en l'àmbit municipal és fonamental. S'han de publicar les dades de l'Ajuntament, s'han de ser criteris clars, criteris que la gent els pugui conèixer, els concursos públics tenir la capacitat de conèixer com es decideixen aquests concursos públics. Un altre repte que tenim i que volem abordar, en tenim molts, però que volem abordar és el tema, i n'hem parlat aquí alguna vegada, com vam crear una comissió de reparació pel tema dels abusos a les escoles públiques. Bueno, això ho augmentarem al sentit de que no només serà una comissió de reparació per temes d'abusos en escoles públiques, sinó qualsevol centre municipal. I volem ser referents amb això, de dir, persones que hagin patit discriminacions, vexacions, abusos en centres municipals i sobretot que estiguin prescrites, que puguin venir a la comissió de reparació de la sindicatura per oferir-los algun tipus de suport, acompanyament, etc., a la finalitat de buscar una reparació perquè judicialment ja no podran buscar-la perquè ha prescrit. Un altre dels reptes que creiem que són molt importants per nosaltres és el tema de les mediacions. Vam començar fa 2 anys amb temes de mediacions, en temes d'habitatge, Casa Orsola, Vallcarca, ara estem amb el bloc Papallona i Sant Agustí, i creiem que com a sindicatura hem fet un pas endavant en temes de mediacions, vam fer el seu moment a la Ronda Sant Antoni, n'hem fet en temes de residències de persones sense llar en toxicomanies, i per tant volem fomentar les mediacions, i per tant la idea és crear una oficina de la mediació dins de la sindicatura. Tot això que implica també implica que per part de l'Ajuntament de Barcelona es faci més publicitat de què és la Sindicatura de Greuges de Barcelona, es faci més difusió, es facin campanyes i també augmentar recursos. Tenim el personal que tenim, no volem més diners, però sí que volem més infraestructura.

0: infraestructura per poder abordar tots els reptes que implica aquest defensar el dret a viure bé a la ciutat.
1: Molts reptes que teniu per endavant durant aquests propers 5 anys i tot plegat sense oblidar-vos dels problemes que tenen els veïns i veïnes dia a dia. Imagino que seguiràs a peu de carrer escoltant a tots els ciutadans i ciutadanes.
0: No hem de perdre mai de vista que el nostre objectiu fonamental és resoldre les queixes de la ciutadania. És a dir, que quan la ciutadania, nosaltres sempre diem, som una institució de segona instància, la ciutadania es queixa a l'Ajuntament, al districte o a l'àrea, no respon o respon de forma incorrecta, és quan ve a la sindicatura. Per tant, la nostra essència és resoldre les queixes de la ciutadania de tot allò que afecti a l'àmbit municipal. I, per tant, això continuarem treballant i, a part de tot això, anirem coneixent, i no només queixes, perquè moltes vegades el que veiem són inquietuds, preocupacions, i per això fomentarem molt la sindicatura en el territori, que és sindicatura a peu de carrer, sindicatura a prop teu i la sindicatura itinerant. Ens traslladarem un cop al mes als diferents barris de Barcelona a recollir les queixes de la ciutadania.
1: I si teniu qualsevol dubte, també podeu visitar la sindicatura. Recordem com ho poden fer, síndic.
0: Sempre ho hem dit, que podeu venir a visitar-nos amb cita prèvia, però sabeu molt ben atesos sense cita prèvia, perquè ja nosaltres ja portàvem amb l'informe del 2025 que el que ha de fer l'Ajuntament de Barcelona és acabar amb la cita prèvia obligatòria. Cita prèvia sí, però no de caràcter obligatori. Ens podeu venir a visitar Ronda Sant Pau 43-45, tercer pis. Ens podeu trucar al 93-413-2900 o a la nostra pàgina web sindicaturabarcelona.cat. Teniu un enllaç on podeu formular les vostres queixes i les vostres preocupacions.
1: Doncs amb ganes de saber com i de veure i d'explicar com se desenvolupen aquests propers 5 anys. David, bon dia, síndic de Greuges de Barcelona. Un plaer tenir-te aquí una nova temporada.
0: Un plaer per nosaltres i gràcies per donar-nos un espai en el vostre programa.
1: Que vagi molt bé.
0: Gràcies.
2: Això és La Ciutat, amb Míriam Franc.
3: A La Ciutat.
4: Toca la sang.
3: Tócala otra vez.
1: Vinga, va, seguim recuperant i recordant pistes i donant noves pistes per esbrinar quina és aquesta cançó.
5: Estic molt content, Míriam.
1: Sí?
5: Molt content.
1: Perquè tenim una audiència meravellosa.
5: Tenim una audiència que no ens la mereixem. Tenim una audiència que, a més, vull agrair que hagin estat cada dia de l'estiu amb nosaltres,
1: sí,
5: cada dia del mes d'agost, i que avui, que els hem
1: no
5: demanat...
1: No descansen de nosaltres.
5: No descansen. No fan vacances a la ciutat. Que els hem demanat, si us plau, que obríem una nova secció, que la música sempre ens emociona i ens toca la fibra, i que sempre ens fa... provoca molta participació, ho tenim aquí. Sabem el que...
1: Tenim moltes notes de veu.
5: A vegades toquem tecles erròniament. Avui hem tocat la tecla.
1: I hem de reconèixer que estàvem nerviosos.
5: Sí, sí.
1: Que pensàvem,
5: i si la gent no ho endevina?
1: Doncs la gent respon.
5: Potser no ho endevinen, però estan responent, que és l'important.
1: L'important és divertir-nos una estona. Va, noves pistes.
5: Atenció,
1: recordes les que has donat?
5: Sí, a través del 676-760908, la gent està participant, les persones que ens escolten, perquè hem donat algunes pistes sobre la cançó que resoldrem al final del programa, perquè serà una de les que formarà part de Paraula de Cançó.
1: Molt bé, molt bé.
5: Val? Atenció, perquè hem dit que té la cançó que avui portem té doble autoria, està escrita a quatre mans per dos catalans.
1: Vinga.
5: Concretament de Barcelona són. I crec que puc atrevir-me més, i un d'ells, l'altre no ho sé, però un d'ells és del barri de la Sagrada Família.
1: Vale.
5: La van escriure aquests dos homes, ja ho he dit, són homes.
1: Sí.
5: Una altra pista,
1: Ja s'ha escapat una altra pista.
5: El 1963. Són dues persones que tenen una relació molt estreta, però molt, amb Londres.
1: Vinga.
5: Molt estreta.
1: Aquesta és la més difícil, jo crec.
5: És tan estreta la relació amb Londres que allò que tenen a veure amb Londres els va llançar a la fama. Però després van estar 5 setmanes a les llistes d'èxit amb el tema que avui portem,
1: sí,
5: i a més van fer plorar tot un país a la vegada.
1: No ha de ser amb aquest tema.
5: No, no.
1: Potser és amb un altre.
5: Van fer plorar un país tota la vegada. Va ser l'èxit d'aquest tema que llavors l'hem escoltat moltes vegades després per acompanyar un moment de l'any.
1: Sí.
5: I dic una pista, que n'hem parlat tu i jo a la redacció.
1: Aquesta és una pista més.
5: Atenció, la pista ja és definitiva, aquesta,
1: Apareix en una sèrie de televisió, has dit.
5: Això
1: també.
5: Això hem dit, sí.
1: A veure, quina és la pista?
5: Jo he dit la pista... difícil i tu la facilites, val?
1: Vinga.
5: Jo diré menstruació.
1: Menstruació, a veure com ho explico jo. Forma part de la sèrie i és un moment clau en aquesta sèrie que tots coneixem, que tots hem vist milers de vegades. I...

0: sí, Fer. Simplemente feliz.
1: Que xula.
2: Quin subidon, aquesta careta.
1: La nova careta, sí, sí. L'equip tècnic que s'ocorre moltíssim. Jo tenia ganes i ara ja tinc el toc d'escoltar-les totes senceres.
2: Molt bé.
1: Una temporada més portem a l'antena una de les seccions estrella dels darrers temps aquí a la ciutat, perquè a banda de portar-nos alegria i un riure's també ens fa aprendre moltíssim, que això és el més important de tot. I és que descobrim cançons que potser eren desconegudes per algunes persones, dades interessants o cantautors doncs, que no han arribat al gran públic. Aquesta secció la protagonitzen, ja sabeu, la Montse Valls i en Robert Calvo, que s'alternen una setmana l'una i una setmana l'altra portant cançons de diferents èpoques. La Montse porta les posteriors l'any 2000 i el Robert les anteriors al nou mil·lenni. I aquesta temporada hem girat la truita. Comencem la ronda amb la música vintage. A veure, Robert, quin menú tens avui?
2: Doncs mira, un menú que ens ha proposat l'audiència, que sempre participa... Estic molt emocionat, molt emocionat.
1: Ja et veig.
2: Perquè la secció de què hem ideat, què hem pensat, que has pensat tu i què hem portat a l'antena avui, està tenint un èxit que
1: no,
2: mai havia tingut cap secció
1: en
2: aquesta...
1: Sí, sí, sí, estem encantats.
2: És meravellós. Gràcies per participar a través del 676-760908.
1: Podeu seguir participant, pensant, encara no hem resolt...
2: No, no, resoldrem per tot el teures. Un cop recordada aquesta mecànica que ens deia la Míriam, anem amb la primera paraula de la temporada. Saps quina és? Míriam, la va proposar un oient abans de marxar.
1: A veure, quina?
2: Digues. Torre.
1: Torre.
2: Torre. Home. Ens el va proposar un oient de Torredembarra.
1: Ah, mira, potser
2: sí,
1: per això.
2: Per cert, una salutació a tothom qui ens escolta des de Torredembarra, des d'Altafulla, des de Tarragona o des de Reus, a través del 95.3 de l'FM. Allà hi ha en Pablo Alcaraz fent el programa ara. El cas és que si em proposen Torre, a mi...

0: No em ve cap altra cosa al cap.
1: Home, és que a mi només em ve una, a la teva època.
0: Quina et ve?
1: Torre de Arena.
0: Totalmente, claro que sí. Torre de Arena és, com es diria en el teatre, un drama en dos actos. És una copla composada pels mestres Lladré, Gordillo i Sarmiento, que la van pensar als anys 50. El 1957 es va gravar per primera vegada. La va gravar ella, María Felisa Martínez López, Marifé de Triana. És un drama, com qualsevol copla.
1: Ja començant.
0: Ella parla d'una vida... Com ha de ser la vida d'una coplera? És a dir, com la meva.
1: Un drama.
0: Un drama.
1: Un drama constant.
0: Un drama desquiciado, además. Saps? Un drama desquiciado. Diu, como lamento de l'alma mía son mis suspiros. Válgame Dios.
1: Portem dos dies de la temporada.
0: Fieles testigos de la agonía que va quemando mi corazón. No hay en la noche de mi desventura una estrellita que venga a alumbrar esta senda de eterna amargura que triste y oscura no sé dónde va. I llavors diu, agafa la força d'on no la té, la treu del seu, de sus adentros, i diu, torre de arena, i canta així Marifé de Triana.

0: todo es mentira. Todo es quimera.
1: Quin drama, tu.
0: I ara diu, ara ve el millor. El delirio provocado por el dolor.
1: Mare meva, quin drama, eh?
0: Sí, sí.
1: Clar, no podíem començar d'una altra manera amb el Robert Calvo, que no fos una copla d'aquestes que a ell tant li agrada cantar. Jo crec que hauries d'haver estat coplera.
0: Jo sí, jo vaig néixer en un moment equivocat, i tothom no sap això, sí, sí. I a més vaig néixer potser en un lloc equivocat, no ho sé.
1: Home, potser sí. Vinga, què?
0: Doncs mira, et porto un regal. El següent és un regal per tu.
1: Estopa.
0: No exactament. És de l'època del naixement d'Estopa. Bueno, són una mica coetanis.
1: Estopa el 99.
0: Doncs aquest
1: Estopa...
0: és del 2001.
1: Que això és de la Montse. Ja s'ha saltat les normes.
0: Ah, ostres, doncs jo pensava
1: ara
0: que l'anterior... Clar, clar,
1: ara
0: s'ha
1: tirat de les normes, després doncs no ho està apurant.
0: Doncs molt bé, doncs m'acabo de saltar la norma jo mateix. Ai. Però la Montse, la setmana que ve tindrà... Mira, això és, és una novetat d'aquesta temporada. No, no ho sabies, però m'ho acabo d'inventar jo.
1: Molt bé.
0: Que és que tenim un comodín.
1: Però si té pocs anys, la Montse té pocs anys, no li treguis, que tu tens segles.
0: Montse, perdona'm. Bueno, aquesta és una cançó que podria portar la Montse? És el nou comodín que tenim ara. Quina cançó podria portar el Robert? Quina que podria... És igual, que me l'he cagat.
1: Bueno, lo del comodín us ho accepto.
0: He patinat perquè pensava que era anterior al 2000.
1: Un comodín per secció.
0: Un comodín a tota la temporada, ja està, és l'últim que utilitzaré.
1: Però si has posat 2006 aquí, dius, no ho sabia.
0: He posat 2006, és veritat.
1: Sí, ell, que vol. Ell és lliure.
0: Sí.
1: Ai, després ho dieu, no?
0: És el comodín del... No, és que, clar, he pensat, no li podia portar cap altra cançó que no fos aquesta i li havia de portar jo, perquè...
1: I a sobre dius que és un regal.
0: És un regal, per això, perquè jo sé que ella vibra amb David Bisbal. Ai.

0: ja està, tot, ja ho he dit.
1: No, és
0: ja
1: que us heu adelantat. Jo he fet aquí el paperina, eh? Sí. Us heu adelantat. Tu dius, la cançó és incorrecta perquè és de la Montse. No, carinyo, no. La Torre de Babel, de quin any és? Torre de Babel, que és de la Bíblia.
0: No, sí, la Torre de Babel és molt
1: clar,
0: antiga,
1: doncs,
0: però la cançó
1: portat.
0: Del Bisbal, que és el
1: no
0: que portes,
1: si és, anterior a l'any 2000.
0: És del 2006.
1: És de la creació de la humanitat.
0: No t'hi mentis coses.
1: És de la creació.
0: A la Montse què vas?
1: No, no, és que jo porto una cançó de la creació de la humanitat. Torre de Babel, de David Bisbal.
0: Fuera, fuera. Primera secció i ja es passa les normes pel
1: a veure, fos. Aprofito ja per explicar la història de Torre de Babel.
0: També et dic, no sé si la Montse portaria Bisbal.
1: No, clar, ah,
0: però clar, si no
1: jo.
0: Tenia moltes paraules amb Torre, potser li ha estat
1: una. És que David Bisbal acaba de recordar al seu Instagram aquesta cançó.
0: I no diu, segueixo l'Instagram.
1: I diu que aquesta cançó avui sí. La va fer fa 20 anys, el 2006,
0: ah.
1: Inspirant-se en la Torre de Babel.
0: Avui té 20 anys? Avui fa 20
1: ara
0: anys?
1: Fa 20 anys aquesta cançó.
0: Molt bé, felicitats.
1: I es va inspirar en la Torre de Babel. La Torre de Babel, que després del diluvi universal, els descendents de Noé van arribar a Babel.
0: Vale, si no expliquis la història de la Bíblia, va, canviem
1: doncs
0: aquest senyor.
1: Ja, diuen David Bisbal que hi ha cançons que quan les tornes a escoltar amb el pas dels anys, tot passa a Míriam quan l'escoltes a ell, t'adones que estaven avançades al seu temps. I ell diu que és un adelantat al seu
0: home.
1: Temps. Diu que en reflexió

0: reflecteix la situació d'una societat esbojarrada, complexa, com la que estem vivint.
1: Va, canviem de cançó. No em portis David Bisbal. Quina cançó més has trobat amb la paraula torn?
0: Doncs mira, hem dit que els autors de la nostra cançó d'avui, de Toca-la otra vez, sí, tenen una estreta relació amb Londres, no?
1: Sí.
0: Molt estreta.
1: Sí.
0: Doncs anem allà. Tower of London. Let me take you to Trafalgar Square. Let me take you there. Diu la cançó Tower of London, que és un dels temes del grup britànic de pop i new wave ABC. Parla de la Torre de Londres. Va ser publicat el tercer àlbum d'estudi How to be a Zillionaire, de l'any 1985. ABC es va formar a Sheffield, Anglaterra, i es va formar l'any 1980. I es van destacar pel seu estil elegant, i el seu vocalista principal és Martin Fry. L'àlbum How to be a Zillionaire va sortir al mercat el 1985 i va incloure aquest so que estem escoltant, més electrònic i més sintetitzat. La cançó utilitza la famosa fortalesa històrica com a metàfora en el seu estil musical pop dels 80, diu la lletra. Deixa'm portar-te a Trafalgar Square, deixa'm portar-te allà. Cada carrer és una passarel·la de moda, tothom és elegant. Deixa'm portar-te a Piccadilly, suposo que et porta a algun lloc. Alça't sobre segles, alça't sobre Londres, alça't, i francament, estic sorprès el que no s'ha fet... Estic sorprès, el que s'ha fet no es pot desfer. El que s'ha fet no es pot esborrar mai. Així que alça't. Són aquestes petites coses. Fes que la vida sigui interessant. Torre de Londres, alça't perdent el temps. Teu i meu, Torre de Londres.
1: Doncs tercera paraula amb Torres. Canviem de paraula, ja estic cansada de la paraula torre.
0: Però és que és una bona metàfora de la vida. Jo et porto una metàfora avui.
1: Sí, sí.
0: Alça't, sí. Gaudeix dels petits moments. I mai
1: mira
0: ningú
1: que mal podrà... marxo,
0: Mai ningú podrà enfonsar.
1: Escolta,
0: ets la torre de Babel, de Londres,
1: sí,
0: i de la Rambla, Míriam.
1: Sí, que s'enfonsarà algun dia.
0: Sí,
1: va, quina més paraula ha demanat l'audiència?
0: Va, doncs anem a una paraula.
1: Vinga.
0: Que ha demanat l'audiència del programa, saps quan? Ahir mateix, quan vam avançar el que faríem aquesta temporada,
1: sí,
0: ja hi ha algú que va enviar una paraula. I clar, si avui comença la tardor climatològica, vol dir que s'ha acabat l'estiu.
1: Sí!
0: Sí! I quan s'acaba l'estiu, què recordem de l'estiu? És el que més recordem de l'estiu.
1: Qui t'agrada aquesta pel·lícula, tu?
0: Summer Nights. Mm.

0: Happen So Fast, i tant, que passa ràpid.
1: Happen So Fast, sí. Summer Nights és l'apassionant romans d'estiu entre Danny Zuko i Sandy Olson, a través de les versions oposades que cadascú treu d'aquell estiu amb els seus amics. Ell, en Danny Zuko, diu... I ella també li pregunta a les seves amigues. Ell presumeix amb els T-Birds d'una aventura física molt intensa. Clar, això xoca amb la versió que ella dona a l'Institut Rydell a les seves noves amigues, que diu que va ser una cosa romàntica, que ell és tan dolç, tan maco... I llavors es retroben allà, a l'Institut Rydell...
0: No expliquem la pel·lícula.
1: No expliquem la pel·lícula. No farem spoiler perquè no hagi vist Gris.
0: Clar,
1: però al final, el xico acaba con la xica.
0: No ho diguis, home, ja ho dic.
1: Aquesta cançó va ser escrita per Jim Jacobs i Warren Cassidy pel musical original de Gris, que després va veure... És que primer el musical i després ve la pel·lícula.
0: Sí, ho sabíem.
1: Que la pel·lícula és de l'any 1978.
0: Ja n'hi he nascut jo, imagina't.
1: Mira, d'aquí a dos anys farà...
0: 50.
1: 50 anys.
0: Vinga, va, més cançons amb la paraula estiu. Què ens portes?
1: Home, doncs venim una cosa més mediterrània, menys californiana,
0: no? Ai, m'encanta aquesta, m'encanta.
1: Que t'agrada? Sabia que t'agradaria.
0: Sí.
1: Perquè, mira, abans una cosa ja de demà. Demà celebrarem aquí el rock català.
0: Molt
1: ja veuràs
0: bé.
1: Per què t'ho dic.
0: Molt bé.
1: I avui el comencem a celebrar amb una de les cançons més icòniques del grup Els Pets, que es va convertir en sintonia oficial de la campanya d'estiu de TV3 l'any 1993. Munta tu bé. Mira, poques cançons són tan gràfiques.
0: Oh, m'encantava aquesta cançó.
1: I en Gavaldà ho va fer molt bé amb aquesta cançó. Els Pets en general ho van fer molt
0: sí.
1: bé. És una cançó que està al mini-CD titulat Cap de Setmana, que també incluïa noves versions de temes antics del grup i que va ajudar a consolidar aquesta formació i la tradició de les bandes sonores estiuenques en català a la televisió pública. Es manté com un dels clàssics indispensables de la música festiva a Catalunya i de la trajectòria del grup liderat per Lluís Gavaldà.
0: Vinga, i amb què acabes aquest bloc?
1: Doncs, home, perdó, quina paraula has dit?
0: Que amb què acabes aquest bloc?
1: Home, doncs si parlem d'acabar, podem dir que l'estiu ja s'ha acabat.
0: Sí.
1: Sí, perquè la tardor començarà el dia 23, l'astronòmica, la climatològica, ja ha començat avui. Per tant, atenció, redoble de tambores. Si l'estiu ja s'ha acabat i ja som a la tardor, arriba al final també la resolució de la nostra secció estrenada avui titulada...

0: a veure amb Londres. Els autors d'aquesta cançó, que són dos catalans de Barcelona, que l'any 1963 van escriure aquesta cançó, que va protagonitzar un moment icònic d'una sèrie de televisió que va fer plorar tot un país.
1: I estic plorant jo?
2: Ai, mare meva, mare de Déu, senyor.
0: Perquè recordo aquell moment. Sí. I el moment és després de la menstruació.
2: Ah, jo pensava que va fer plorar tot un país amb una altra cançó.
0: No, amb aquesta.
2: Ah, doncs anava molt perduda.
0: I ara dic l'última pista. L'última pista, perquè ara potser no l'han encertat. No? Perquè la gent diu un títol d'aquesta cançó que no és el real.
2: Sí. Va, jo vull saber quina és.
0: La cançó que avui hem portat a Toca l'altra vez és Amor de Verano. Falsament coneguda com
3: El final del verano llegó.
0: Sí que llegó, sí. Avui és tardor ja.
3: I tu partiràs.
2: I tant, que ens va fer plorar aquesta cançó.
0: I tant, ja estic plorant jo.
3: No sé.
2: Per què plores?
0: Perquè penso en el xanquet,
2: No facis spoilers, que ja ha fet molt.
3: Recordarà.
0: Ai, que maca és aquesta cançó.
2: És preciosa, bueno. Duo Dinàmico tenia cançons molt maques. Deixa't plorar, Robert.
0: Fixa't que la primera oient que ens ha enviat una nota de veu, la Olga, ens ha dit...
2: Sí, ha encertat el grup,
0: crec que és Duo Dinàmico, però
2: Resistiré.
0: És
2: Resistiré. Clar, jo pensava que quan has dit que havia fet plorar tot un país, que era amb Resistiré a la pandèmia.
0: No.
2: Que també jo l'escoltava i plorava.
0: Sí. Aquesta cançó va fer plorar tot un país quan va morir Xanquete. No, quan Júlia se'n va amb el cotxe, amb el taxi...
2: Tanca la casa
0: i el Pancho es queda allà amb el quadro.
2: I s'acaba l'estiu. Ai! Algú l'ha encertat? Vols que ho escoltem?
0: Va, escoltem-ho.
2: Vinga, va.
4: El final.
2: Mira,
4: del verano.
2: Molt bé.
5: Hola, buenos días.
2: Hola.
5: Me encanta esta sección. Espero que la tengamos durante mucho tiempo.
2: Todos los martes.
5: Pero poner algo más sencillo. Yo creo que es el Duo Dinámico. Puede ser, no sé qué canción. Un saludo.
2: Bueno, ¿has encertado alguna cosa?
6: Buen día. Yo creo que es la canción de Cuéntame, de Fórmula Quinta, ¿no?
2: Wow.
6: Yo creo que esa. No sé. Es que creo que es de ese año, pero tampoco sé muy bien los años.
2: Pero ya era
6: Estoy
2: ya
6: yo
2: era
6: muy
2: época,
6: puesta
2: ¿sí?
6: en esos años. Yo soy demasiado joven. Venga, hasta luego.
7: Hola, la canción que buscáis, a ver si puede ser Sambana. La música es de... Lleó Borrell i la letra de Josep Maria Andreu.
2: Mira, que aprenem
7: Adiós.
2: Coses aquí.
8: La cançó és El final del verano.
9: Crec que és la pel·lícula... Ai, la música de Cuéntame.
2: Mira.
9: Em sembla que és aquesta. No sé, però jo suposaria que és aquesta. Petonets, guapos.
10: Hi ha una de la Salomé, que crec que és d'aquells anys 60... Però no me'n recordo com es diu, que crec que la cantava en català.
0: Té un disc en català.
10: Algo d'anar, cap anar o ha d'anar, o alguna cosa així. Però no me'n recordo ben bé del títol. Però sí que me sembla que era de la Salomé.
0: Quantes coses estem aprenent amb aquesta secció, Míriam? La primera és que una cosa que passa en aquest país, en aquest món, és que a vegades la ciutadania posa títols a les cançons, a les pel·lícules, sobretot a les cançons, que no són el títol real. Aquesta cançó tothom diu que és El final del verano,
2: clar.
0: No es diu El final del verano.
2: A mi no l'han vist.
0: Es diu
2: final
0: Amor
2: del verano.
0: De verano.
2: No, El final del verano.
0: I hi ha una dada més, que per ser rigorosos, ens ha dit aquesta oient que creia que era la cançó de Cuéntame, de Fórmula Quinta. De Fórmula Quinta. Doncs a Fórmula Quinta, la cançó Cuéntame, que després va donar sintonia a... Cuéntame cómo pasó, la sèrie de televisió, és del 1969. I acabo de descobrir que els autors són José Luis Armenteros i Pablo Herrero, els mateixos autors de Libre de Nino Bravo.
2: Quin èxit que ha tingut aquesta secció, així que dimarts que ve tornarem amb
0: Quina
2: una
0: emoció,
2: nova...
0: Quina emoció, estic superemocionat!
2: Doncs sí, estem molt contents.
11: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales alrededor del mundo. Diseño elegante, servicio refinado. Experiencias extraordinarias. Reserve en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
12: L'actualitat de Catalunya sempre ve amb tu. Entra a ondacero.es/Catalunya i posa't al dia del que passa a prop teu. ondacero.es/Catalunya.
13: Són les 5 o les 4 en Canàries.

A Girona, 98.9. A Lleida, 94.1. A Tarragona, 95.3. A Vilanova, 96.3. I a l'Alt Maresme, 102.4. Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

0: bon dia a tothom. Sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, si és ara, quan us esteu incorporant a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, tot i que nosaltres portem des de 2:15 acompanyant-vos, estant al vostre costat a les matinades per ja iniciar, ja diguem-ne de forma ja més oficial, aquest dimecres 2 de setembre de 2026. David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I és que ara ja, sí, ahir vulguis o no, doncs estàvem amb allò, inici de temporada, totes aquestes coses, que està molt bé, i tot això, però clar, la canada d'allò, ja et fiques en d'allò i els dies ja comencen a volar, ja comencen a passar de... I, ja estem a dimecres? Bueno, sí, clar, perquè és aquesta setmana... Ja estem a 2 de setembre? Sí, és que això va molt de pressa, no? I ja de seguida començarem, ja se'ns acosta la castanyera, ja se'ns acosta Halloween, ja totes aquestes coses que sempre anem a la que comença l'activitat, empieza el frenesí, que deia el clàssic, amb la secció de ja quan parlem aquest divendres amb el Pablo Mérida, segur que ja estem, bueno, això vol dir que ja ves el Festival de Sitges i totes aquestes coses, que tot passa com molt de pressa i et vas trobant cada any doncs amb les mateixes històries, amb les mateixes situacions. Però per recordar, per conèixer, per saber què podem dir, David, dels 2 de setembre, a veure, com els podríem presentar?
1: Mira, avui és el Dia Internacional de la Criança Respectuosa. Mm-hmm. És una data que recorda la importància de fer una criança basada en l'amor, en el respecte i en la igualtat.
0: Molt bé.
1: Coincideix amb la mort de John Bowlby, que va ser un psicoanalista anglès, que va ser un dels impulsors d'aquest tipus de criança.
0: Que t'escrivia sempre en Bowlby, eh?
1: Exacte, sí, en negreta.
0: En negreta, sí.
1: Tenim també, així a nivell mundial i internacional, tenim dos dates assenyalades, que és aquesta, i una altra, el Dia Mundial del Coco.
0: Ah, mira, de donar-li el coco o de la fruita?
1: No, de la fruita.
0: Molt bé.
1: De la fruita.
0: També faria falta l'altra, molta gent que, de fer servir els temes aquests, la matèria gris, que en diuen. Sí. El coco, molt bé.
1: El coco és una d'aquelles coses que és... Les coses fetes amb coco, que tenen gust de coco,
0: sí,
1: estan molt bé, però... Quan menges el coco directament...
0: Té una textura diferent.
1: Sí, és complicada, sí. Diguem-ho així, la textura.
0: El que passa és que quan ve fresquet, allò amb la calor i tot això, et ve molt de gust. Però sí, és veritat que dona com una mínima dentera d'aquella de... Ostres, és que és una... tot això que et deixa la mandíbula una mica així, no?
1: I que s'ha de vigilar molt per no ennuegar-te.
0: Clar.
1: Perquè
0: sí,
1: amb aquella textura que té, saps allò que se't queda? Com,
0: pot quedar, sí. Sí. Bueno, el que passa és que és això, no? Estàs allà amb calor i dius, un trosset, home, un bocinet de coco sí que m'aniria bé, doncs això, perquè és refrescant.
1: Mira, jo, ara mateix, parlant de coco, una boleta de gelat de coco.
0: Home, el gelat de coco, ostres, sí. Mira, jo de petit recordava allò, els postres, no? El cocolado.
1: Ah, sí?
0: El cocolado per mi era, crec que de la menorquina, si la senyora menorquina encara se n'està fent i ens vol regalar alguna, estarem encantats. Però és que recordo especialment aquell, que era, perquè a més tenia com aquella xocolatina, que era molt bo. I jo el rascava, saps què vull dir? Pràcticament ja em menjava al final la part dura, perquè l'aprofitava tot. Que bo, tu. Gelat de coco, sí senyor. Molt bo. Doncs el coco, el dia del coco, què més tenim? A veure.
1: Anem ja cap al Regne Unit, cap als Estats Units.
0: Sí.
1: Perquè tenen alguns dies nacionals que val la pena que comentem. Mira, d'una banda, avui celebren el dia de la victòria sobre el Japó.
0: Mm-hmm.
1: Perquè, tot i que va ser la rendició es va anunciar el 12 d'agost, a la Segona Guerra Mundial,
0: sí.
1: La firma oficial del document de rendició va ser el 2 de setembre.
0: Mm-hmm.
1: Per això hi ha un decalatge aquí una mica de dies. Tenim també que és el Dia Nacional Sense Incendis.
0: Com d'important.
1: Ostres. Mm. Amb l'estiu que hem tingut a casa nostra, i no només a casa nostra, perquè els incendis han estat a tants països
0: sí.
1: i de tan greus, que realment fa por veure com estem perdent boscos, com estem perdent animals, plantes...
0: Sí, perquè a més hi ha moltes d'aquestes coses que un pensa, bueno, se'n va i de seguida torna. No, un bosc, tots els animals que hi vivien, es triga molts i molts anys en poder recuperar-se, no? I això és el que és terrible, no? Les coses que tenen un preu tan alt, a mig i llarg plaç, sí.
1: Avui també celebren el dia de l'adquisició de talent global, per reconèixer i donar suport als professionals que es dediquen a la recerca de recursos humans, d'aconseguir i retenir el talent. Atenció, perquè avui tenen un dia que jo no sé si tu t'ho havies plantejat mai. Jo, sort que no estem als Estats Units. Perquè avui és el dia de perforar-se les orelles.
0: No cal. No caldria.
1: No és una cosa que em cridi massa l'atenció.
0: No caldria. Bueno, qui li agradi endavant, però mira, a mi el que em fa més angunieta és... Però escolta, vull dir que igual tenim algun oient que s'ho fa i escolta endavant, però a mi em fa angunieta allò que es van ficant a l'orella que els hi va creixent, el forat...
1: Dilatacions.
0: Ai, és que ja ni la paraula m'agrada, saps què vull dir? Em costa molt, però bueno, tu, cadascú, que li agrada. En fi, em costa de veure. Jo tot el que... A més, perquè implica agulles i... Ai, mare meva. Bueno, en fi, tu. Hay gente pató, que diu el clàssic, sí, tant.
1: I per últim, avui, els Estats Units tenen el Dia Nacional del Polo de Navius.
0: Oh, que bo.
1: Fresquet, ben fresquet.
0: Sí, ha de ser refrescant. Refrescant, com tot el que us hem ofert durant l'estiu, dels millors moments de la temporada, que era refrescant, era una ràdio fresca, que intentàvem fer. Posàvem un cop de fred i passa bé. Doncs bé, això en quant a dies nacionals i internacionals, però també tenim sants avui, a veure...
1: Doncs mira, avui és San Alberto i San Vito de Pontida.
0: Mira...
1: Tenim que és San Elpidio de Picheno, tenim que és San Agrícola de Avignon...
0: Està molt bé.
1: Tenim que és San Zenón de Nicomèdia, tenim els Sants Teodota, Evodio, Hermògenes i Calixto de Nicea, tenim que és San Habib de Edessa, tenim que és San Antonino de Apamea...
0: Mira...
1: Sant Pròspero de Tarragona...
0: Que Apamea, sí, és una mica de... Vinga, va!
1: Exacte, rapidet.
0: Sí.
1: Que hem de marxar.
0: Sí, Apamea, que hem de marxar, va, sí senyor.
1: Avui tenim els Sants Justo i Viator de Lyon, tenim a Sant Nonnoso de Montesoratte...
0: Nonnoso
1: de Montesoratte...
0: Montesoratte...
1: I Sant Siagrio de Autun...
0: Siagrio tenia un caràcter una mica especial,
1: Sí.
0: El Siagrio...
1: Però jo em quedo amb Nonnoso.
0: No, és que Nonnoso, és que és meravellós. Nonnoso, ja lo tenemos aquí. Ja ha llegat el Nonnoso, Vull dir, està molt bé. Doncs això en quant als dies internacionals, en quant a sants, però anem a saber què passava fa un segle. Anem a mirar les notícies d'un 2 de setembre, però de 1926. Doncs a veure, David, explica'ns què passava fa tot just un segle.
1: Mira, avui us he triat dues notícies. Sabeu que estem fent el repàs de tot allò que ens vam perdre durant el mes d'agost. I tinc aquí el 10 d'agost, el Diari Universal, i l'he triat, bàsicament, us he de confessar, perquè això va passar molt a prop de casa meva.
0: Ostres, a veure...
1: El crimen de anoche. Un hombre muerto de 13 cuchilladas.
0: Carai.
1: Ayer, al anochecer, en la barriada de San Andrés...
0: Carai.
1: ...se desarrolló un sangriento suceso que costó la vida a un hombre de unos 25 años de edad. En la calle de Uge... Deu ser uns 100 metres de casa meva,
0: ostres.
1: Això,
0: ostres...
1: Trataron de... Mira, justament ho vaig... quan vaig trobar... Perquè jo, una cosa que faig, jo... Ara, mira, ara explicaré...
0: Xama.
1: L'intríngulis de com preparo la...

Una vida i una cançó. Hi ha artistes que han viscut dues vides professionals completament separades i han triomfat en totes dues. Conway Twitty és un d'ells. Va ser una estrella del rock and roll als anys 50, va abandonar-ho tot per refundar-se com a artista de country i va acabar acumulant 40 números 1 a les llistes country, un rècord que va durar dues dècades. Va construir la seva pròpia versió de Graceland a Tennessee. I tot i això, el seu nom no sempre apareix quan es parla dels grans de la música americana. Una injustícia que val la pena reparar.

Harold Lloyd Jenkins, perquè aquest era el seu nom real posat en homenatge al seu actor preferit de cinema mut, va néixer l'1 de setembre del 1933 a Friars Point, a Mississippi, un poble petit a la ribera del riu Mississippi. Era un entorn humil d'aquells llocs del sud profund on la música i la religió ho eren tot. El seu pare treballava de tant en tant com a capità de vaixells fluvials al Mississippi, tot i que la mare era qui portava realment el pes econòmic de la família. Harold tenia un germà i una germana grans. Als 4 anys li van donar la primera guitarra. No era un regal banal en una família sense molts recursos. Era un senyal que els seus pares havien vist quelcom en aquell nen. I el nen ho va aprofitar. Quan tenia 10 anys, la família es va traslladar a Helena, Arkansas, una ciutat on el blues del Delta tenia una presència fortíssima. Helena era el tipus de lloc on creixies escoltant música negra per tot arreu, on les emissores de ràdio locals barrejaven gospel, country i rhythm and blues sense gaire ordre ni concert. Harold Jenkins, el nen de la guitarra, ho absorbí tot. Als 10 anys ja actuava per la ràdio. Als 12 havia format el seu primer grup, els Phillips Country Ramblers, que tenien el seu propi programa tots els dissabtes al matí a l'emissora local KFFA. Un noi de 12 anys amb el seu propi show de ràdio setmanal en una emissora real. L'adolescència el va convertir en un predicador en revivals religiosos, actuant amb aquella intensitat i aquell carisma que la gent que el va veure d'aquells anys descrivia com a inusuals per a algú de la seva edat. Harold Jenkins sabia tenir una multitud a les seves mans, tant si predicava com si cantava. Va créixer brillant en dos terrenys alhora, la música i el beisbol. El camp de joc tenia un average de bateig de 450 quan es va graduar al Tallulah High School de Louisiana, on va acabar els estudis. Una xifra prou impressionant per atreure l'atenció dels Philadelphia Phillies, que li van oferir un contracte professional. Va treballar uns mesos per a la companyia internacional Harvester mentre sospesava la decisió, però l'exèrcit va resoldre el dilema per ell. Va ser cridat a files i destinat a l'Extrem Orient.

Durant el servei militar al Japó, Harold Jenkins va continuar fent el que sempre havia fet, tocar música. Va organitzar un grup dins de l'exèrcit, els Cimarrons, per entretenir els companys soldats. I va seguir de prop, des de la distància, el que estava passant a la música americana. Quan va tornar a casa, els Phillies van renovar l'oferta. Però Harold Jenkins ja havia sentit Elvis Presley, concretament la cançó Mystery Train, i havia decidit que el beisbol professional hauria d'esperar indefinidament. Va agafar el camí cap a Memphis. A Sun Studios, Sam Phillips estava fabricant estrelles. Jenkins s'hi va presentar amb les seves cançons, però Phillips tenia la ment posada en intèrprets que cantessin d'una manera determinada. I Jenkins no encaixava del tot. Malgrat això, va gravar una cançó pròpia titulada Rock House que Phillips, sense demanar permís, va cedir a Roy Orbison, que la va publicar com a single. Jenkins no en va veure ni un cèntim ni va rebre cap crèdit en aquell moment. Un inici dur, però revelador de com funcionava la indústria. Va provar sort amb Mercury Records al 57 i amb el nom artístic que havia triat mirant un mapa de carreteres, Conway, Arkansas i Tweedy, Texas. Conway Tweedy. Sonava bé, era fàcil de recordar, i tenia aquell punt estrambòtic que als anys 50 funcionava. Mercury va publicar dos singles que no van anar a cap lloc. Però el 1958, tot estava a punt de canviar.

that made... El 1958, Conway Twitty i el seu bateria Jack Nance estaven tocant el Flamingo Lounge de Hamilton, a Ontario, al Canadà. Entre una actuació i la següent, en un dels descansos, van compondre una cançó. Aquella cançó es va convertir en la cara B d'un single de MGM Records titulat I'll Try. Una emissora de ràdio d'Ohio va decidir posar la cara B en lloc de la cara A. It's only make-believe. La reacció del públic va ser immediata. De fet, molts oients van creure que estava cantant Elvis Presley i molts es van negar a creure que aquella veu pertanyia a un desconegut anomenat Conway Twitty. Aquells anys finals dels 50 i primers dels 60 van ser els seus anys de rock and roll. Danny Boy, el número 10, Lonely Blue Boy, el número 6, una cançó que Presley havia gravat per a la pel·lícula King Creole i que no havia utilitzat. Va fer incursions al cinema, apareixent en films de sèrie B com Six Kittens Go to College i Platinum High School, però el rock and roll no li acabava de fer el pes. El country era la seva música de veritat, la que havia escoltat de petit, la que volia fer. El 1965 va prendre la decisió. Abandonava el rock i es reinventava com a artista de country. Es va traslladar a Nashville i va signar amb MCA. Va trigar un parell d'anys a establir-se, però el 68, Next in Line va arribar al número 1 country. I d'allà endavant, la carrera de Conway Twitty al country va ser senzillament devastadora. 40 números 1 a les llistes Billboard Hot Country Songs. Un rècord que va aguantar fins que George Strait el va superar dues dècades després. Hits com Hello Darling, You've Never Been This Far Before o Linda On My Mind van definir el so del country romàntic dels 70.

La vida personal de l'artista era complexa. Es va casar 4 vegades. El 1987 va construir Tweedy City a Hendersonville, a Tennessee, un complex turístic al voltant de la seva mansió que incloïa botigues de records, restaurants i visites guiades. Era la seva versió de Graceland, un monument en vida a si mateix. Va arribar a tenir milers de visitants cada any, però la gestió empresarial no era el seu fort i les finances del complex eren cada vegada més complicades. Les seves col·laboracions amb Loretta Lynn van ser legendàries. 10 àlbums junts, 5 números 1 en duet, 12 entrades al top 10. La química entre els dos era inconfusible, una mescla d'atenció i complicitat que el públic country adorava. Conway Twitty va morir el 5 de juny del 1993, als 59 anys, d'un aneurisma abdominal mentre tornava d'una actuació a Missouri. Va morir dalt de l'autobús de la gira, com s'escau a un home que havia passat tota la vida a la carretera. Poc després de la seva mort, les disputes entre hereus van fer esfondrar l'imperi de Tweedy City, que van tancar i va ser desmantellat. El 1999 va ser inclòs pòstumament al Country Music Hall of Fame. La seva veu, aquella veu que molta gent va confondre amb la d'Elvis, continua sonant encara avui inconfusible.

vol, fins que va sentir la música d'un noi de Memphis que ho va canviar tot. Decidit a fer-se un lloc a l'espectacle, Jenkins va entendre que necessitava un nom artístic tan absurd i memorable com el d'Elvis Presley. I com dèiem, el va trobar combinant el nom de dues ciutats sobre un mapa de carreteres. Conway, Arkansas i Tweety, a Texas. En el single del seu gran salt, Tweety imita a la perfecció el llanguiment delirant de Presley, mentre els ba-ba-ba-boom de Barbershop, que sostenen la melodia, els posa ni més ni menys que els propis vocalistes de suport d'Elvis, The Jordaniers. I tot i que la data de publicació, el 1958, aprofitava clarament l'absència del rei per culpa del servei militar, It's Only Make Believe va molt més lluny del simple calc per anticipar aquelles cançons de desconfiança sentimental que caracteritzarien les actuacions de Presley en la seva etapa de Las Vegas. La cançó, un retrat d'un amor completament unilateral, es mou en un terreny similar al de My Prayer dels Platters del 1956. Però mentre aquella era melancòlica i esperançadora, aquesta és abjecta i sense fonament. La intensitat s'escala cada línia mentre Tweety fa inventari dels seus somnis i esperances per desfer-los tots amb el crit desesperat del títol a la tornada. El número 1, a banda i banda de l'Atlàntic, va generar dotzenes de versions, però la cançó contenia també la llavor dels melodrames sentimentals que Roy Orbison convertiria en la seva marca de fàbrica a principis dels anys 60. No està gens malament com a llegat per una cançó escrita en 7 minuts durant un descans entre actuacions.

0: les coses senzilles i la sinceritat, que si em vols dir bonica, que sigui de veritat.
1: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.

0: Doncs sí, una setmana més, i aquesta setmana que és especial, sempre he de dir, i una temporada més, tenim amb nosaltres aquest moment per la reflexió. Aquest moment per estar a gust, tranquils, pensar, reflexionar i fer-nos preguntes. I a nosaltres mateixos, però que primer ens les planteja el nostre coach de capçalera, en Jordi González Guillem. Jordi, benvingut una temporada més.
1: Sí, amb molta il·lusió i amb moltes ganes de poder caminar al teu costat, al teu equip.
0: Sempre és un plaer. Exacte, i una temporada més perquè les preguntes, les reflexions, fins i tot una mateixa pregunta que ens haguem fet, Jordi, el pas del temps, al llarg dels anys, va agafant dimensions i respostes diferents, i això és apassionant.
1: Correcte. Mira, i a més, justament avui parlarem d'una cosa que està molt al ambients tòxics. I què vol dir ambient tòxic? Ambient tòxic vol dir que habitualment en aquest ambient hi ha persones, però és que a vegades tenim que separar de les persones tòxiques de les ambients tòxics, que no té res a veure una cosa amb l'altra.
0: Totalment, totalment, perquè, perquè això, Jordi, és el que molts cops diem, que una persona pot tenir una relació tòxica amb tu, però després ser una bellíssima persona amb la seva família o amb qui sigui,
1: Sí, sí, això mira, ho has donat en el clau. És temes de relacions, Perquè a vegades no podem parlar de males ni dolentes persones. Parlem de relacions amb persones que no tenen afinitat o són totalment contradictòries.
0: És així.
1: Correcte. O no respectes i no s'escolten. Perquè jo dic una cosa, moltes persones que estan tildades de tòxiques són persones que si les escoltes i les acompanyes, és molt important que aquesta actitud canvia totalment.
0: Sí.
1: Canvia totalment. Està comprovat, Perquè jo ho he comprovat a les sessions de coaching que estic fent dia a dia. No, és que sóc una persona tòxica. Ojo, una persona tòxica vol dir que té un estil de vida totalment tòxic. N'hi ha poca gent així.
0: Estic totalment d'acord.
1: Perquè n'hi ha gent que n'hi ha relacions.
0: I una persona, per exemple, fins i tot pot mantenir, doncs, per dir alguna cosa, no? Doncs en aquests ambients que poden ser més tòxics, tipus laborals, per exemple, etcètera, doncs perquè pot haver aquestes relacions, diguem-ne, de poder o diguem-ne, d'abusar del poder o del nivell, diguem, en el que estàs, i llavors el que succeeix és que a vegades pot haver algú que està alineat amb els teus objectius i et pot semblar que no és tòxic aquella persona, però potser amb un altre sí que està tenint aquest comportament o aquest ambient o aquesta relació tòxica, que sí?
1: Sí, però mira, si no arriba la toxicitat a les empreses o en qualsevol organització, que a vegades estem parlant d'organitzacions tòxiques.
0: Sí.
1: És a dir, una cultura ni un ambient que a vegades no s'ha creat, no n'hi ha un protagonista, un líder que ha creat això, sinó les situacions comporten a la falta d'escolta activa, a la falta d'empatia, a la falta de compromís, a la falta de respecte, i això normalment se pot definir com una relació, un ambient organitzacional tòxic. Que n'hi ha moltes organitzacions tòxiques, però també es pot modificar tot això. Jo sé que a vegades auditories, organitzacions tòxiques.
0: M'interessa moltíssim això que ens explica Jordi, perquè ara està passant, i al llarg del programa ho hem anat comentant, que estem en una setmana en què molta gent es planteja això de la vuelta al trabajo, no? Com allò de volver a la rutina, no? I que molts cops allò es planteja, escolta, si per tu està en problema, és que possiblement no has triat, que això no sempre es pot, però que no has triat allò que verdaderament et fa feliç o et fa com a mínim estar a gust, i sigui pel tipus de feina, però també per això que ens estàs explicant avui, perquè no és a l'ambient adequat. I aquí ho voldria lligar, Jordi, a veure com ens ho expliques, amb un tema importantíssim, que és que quan algú va a una entrevista de feina, per exemple, no? O vol optar a una altra empresa, o el que sigui, que molts cops sembla que l'únic important, quan em pregunto, com ha anat l'entrevista?

0: diguem, quan et pagaran? No, escolti, pot haver coses més importants, no? Com, per exemple, Jordi, que l'ambient sigui molt agradable, no?
1: Sí, mira, a part de l'ambient molt agradable, el clima laboral que es diu, també una cosa que per mi és fonamental, que és l'aprenentatge. És a dir, una persona li motiva si té un clima laboral de respecte i, sobretot, que aquesta persona ampliï els seus coneixements.
0: Sí, que pugui créixer.
1: I compartir-se els coneixements, exactament, sí, sí, personalment o, i professionalment. Perquè no dubtis que sempre, sempre dic a la gent, la part personal va molt lligada a la part professional. Sí. I també per funcionar la part personal. És a dir, moltes persones, i moltes persones quan arriben de les vacances, ara, que molta gent se'n diu la sort de fer vacances, com nosaltres, mig vacances, no? Saps el que passa? Que molta gent pot quedar inclús, es pensa que és una patologia que té, i és que no, perquè ha trencat tota la rutina, tot aquest esforç. És com el motor aquell que està treballant a 1000 per hora i de moment que fa un reset. Clar, la persona igual, quan s'incorpora de nou, després de 3 setmanes de vacances, 2 setmanes de vacances, 1 mes de vacances, normalment no té una patologia. El que té és un comportament de falta d'adaptació sí. en aquell moment d'aquell equip, perquè no tothom arriba de vacances a la mateixa actitud.
0: Totalment, amb el mateix moment, no? Com si diguéssim, i fins i tot el que pot provocar és que fins i tot s'hagi creat una certa, anem a dir-ne, ansietat de si no ha pogut desconnectar prou, de si li bloqueja el fet de tornar a trobar-se amb no sé quin company, amb no sé quina companya, que li genera un estrès. Tot això necessitem l'ajuda professional i conèixer-nos a nosaltres mateixos per poder-ho gestionar, que sí?
1: Sí, i també un ambient de vera familiar,
0: sí, sí.
1: Perquè hi ha persones que viuen sols o vivim sols o viuen sols, però clar, moltes vegades aquesta persona ha fet vacances i ha desconnectat, és com aquella persona que dice duermo mucho pero descanso poco, no? Pues moltes vegades has fet 3 setmanes de vacances un mes, sí que has fet una desconnexió, però en canvi no s'ha relaxat. Si no desconnexió, connectat. La feina la porta encara al puesto d'oci. M'entens?
0: Aquí és important, Jordi, el canvi d'entorn. És a dir, no és allò d'ir-se a la isla de Bali, no? O a un lloc. No cal això. El que sí cal és poder canviar una mica aquestes rutines. Digue-li lloc específic, digue-li poder doncs, sí, passar uns dies on sigui.
1: Correcte. No, saps el que passa? Que no són la quantitat de dies, perquè jo crec que les vacances mínimes tenen que ser 2 setmanes com mínim. I de 2 a 3 setmanes està molt bé.
0: Quasi et anava a dir, perdona, més. Jordi, quasi et anava a dir de mínim i de màxim al mateix temps. Perquè si no, igual, al final ja acabes
1: coincidem.
0: Allò, mira, jo és que trobo molt a faltar això, poder estar amb tots els col·laboradors, col·laboradores i amb els oients. Jo ja, quan ha passat les 2 setmanes, dic que bé, però bueno, ja tinc ganes de tornar a estar xerrant.
1: Perquè és la vocació, cert, és la professionalitat, cert. És la relació, és sobretot l'afinitat, i sobretot hi ha una cosa molt, sobretot, saber estar i aprendre, perquè tot l'equip nostre sabem estar i aprenem.
0: Cert.
1: I als oients passa el mateix.
0: Sí.
1: Entens? Perquè jo sempre dic una cosa, lo important a la vida és l'escolta activa.
0: Sí.
1: Correcte. I a més, deixar fer a la persona tal com és. Quan torna de vacances, habitualment es pot trobar inclús canvis laborals, incorporacions baixes d'algun company, baixa algun company, o inclús, a vegades, una promoció que no esperaves, professional. M'entens? Tot això, a vegades, són sorpreses que a vegades no esperes. I encara no sé, és com aquell que li toca la loteria. No?
0: Cert,
1: dius,
0: cert.
1: Li toca la loteria i ara què fai?
0: Sí.
1: Però hi ha persones també, pot haver-hi tot el contrari, que quan t'incorpores de treball tens la carta de despido, no? O el fax o l'email i tal. També n'hi ha que saber encaixar, saber que és una nova etapa, que tu també tens que estar predisposat, has estat descansat, has estat reflexionant, però també els companys també reflexionen i tenen dret a descansar.
0: Davant d'aquesta situació que plantejava en Jordi González Guillem al principi, d'un ambient laboral o personal familiar, diguem-ne, que pugui haver aquesta toxicitat, cal que un es faci, és a dir, que prengui acció, no? És a dir, que ho analitzi i a partir d'aquí prengui acció per poder-ho solucionar, perquè si no, no prendre cap decisió és una decisió equivocada, eh?
1: Sí, i sobretot una cosa, com ja que a vegades hi ha promocions que venen, també on hi ha 2 o 3 o 4 noies i nois que estan preparades per aquesta promoció, i també tenia que veure a vegades aquesta persona que estava esperant aquesta promoció o aquest augment salarial, bueno, normalment es fa al gener, però és que a vegades de cada estiu també es fa una nova responsabilitat professional, a vegades està el tema de les enveges i el cel personal.
0: Cert.
1: Correcte?

0: I al revés també, jo moltes vegades els he dit als directius, si tu tens una tècnica que és promocionable, deixa-la anar, que promocioni, no el tinguis retingut,
1: sí.
0: Perquè tot això crea un malestar professional.
1: Sí, no? Sí. Bueno, molts cops passa, Jordi, que hi ha aquesta, sí, que aquesta cultura molt al nostre país de dir, bueno, és que si el promociono, si li dono moltes eines o molts cursos, se m'anirà, dic, bueno, i ho dèiem en una entrevista, no? I el problema és, i si no ho fa, ja es queda. Vull dir que el que cal és, sobretot, que la gent sigui el més competent possible i que vulgui estar amb nosaltres, no?
0: No, jo sempre dic que tota aquesta formació que va estar sonant l'estan aplicant molta gent en el lloc de treball dia a dia. Correcte, no? És que molta gent es pensa que si formes el personal, no gens se tenirà, i és tot el contrari.
1: Sí.
0: Si aquest personal està capacitat, li pots donar més àrees de responsabilitat. I a més, el gratic emocionalment i econòmicament també. I a part, o sigui, que eres un respecte amb ella, dir, sí, aquesta persona té una validesa. Comptes amb ella per una promoció interna. Perquè una de les coses que també és molt valorada és la promoció interna en el món laboral. I en el món familiar, parlant d'això, també hi ha persones que són molt tòxiques. O sigui, sobretot nens o neies o pares que comparen aquest fill és millor que l'altre,
1: sí,
0: l'altre millor, saps? Com dic,
1: sí.
0: La comparació no és bona ni a nivell laboral, ni a nivell social, ni a nivell familiar.
1: Totalment. I el que cal és anar prenent aquestes petites decisions. No cal que siguin d'un dia per un altre, no? Per aprofitar, doncs, aquestes reflexions de després d'aquestes petites o grans vacances, hagis pogut fer més o menys, o anar més lluny o més a prop. No. Doncs aprofitar de notar que si hi ha alguna cosa que no et fa feliç a l'hora de tornar, intentar posar negro sobre blanco, no? És a dir, començar a fer cartes en l'assumpte, no? Començar a fer petites accions que et vagin portant cap a una situació a que estiguis en un altre departament, o que estiguis en un altre horari, o que busquis un altre... no cal córrer, però activament buscar, pues, potser una altra feina, una altra posició, perquè tu et sentis que allò que no t'està a gust s'acosta a la seva finalització. Que sí, Jordi?
0: Sí, és molt important, sobretot, sumar i multiplicar.
1: Total.
0: Perquè tota la tasca i la productivitat de cada persona suma i multiplica. I tot això té un valor a nivell equip i un valor a nivell empresa. És un valor diferencial. Nosaltres això ho diem la cadena interna de valor. O sigui, això parlàvem de la cadena interna de Porter fa molts anys, no? Però estem parlant d'això, del valor del clima, de l'actitud. Perquè això, aquesta toxicitat que estem parlant és un tema d'actitud.
1: D'actitud.
0: No de coneixements,
1: cert,
0: sinó d'actitud personal, no d'aptitud professional, correcte, no?
1: Sí, sí.
0: Una actitud que no és bona, tòxica, influeix en el resta i divideix l'equip.
1: Totalment. Per tant, seguir intentant que es pugui sumar i multiplicar, i si es veu que està un entorn que només resta i divideix, doncs intentar poder anar pensant, maquinant fins i tot, la manera de poder-ho solucionar. Per sort, nosaltres tenim aquí aquestes eines que totes les setmanes i temporada rere temporada ens dona el Jordi González Guillem, i estem molt contents de tenir-lo una temporada més, en aquest cas a la 26-27. Jordi González, moltíssimes gràcies i fins la propera setmana.
0: Igualment, David, una abraçada per tu i a tots els oients. Gràcies.

va passar tal dia com avui, 2 de setembre del 2003. Alejandro Sanz llança al mercat l'àlbum No es lo mismo. Aquell 2 de setembre del 2003, el món de la música llatina va rebre una dosi fresca de creativitat amb el llançament de No es lo mismo, el setè treball d'estudi d'Alejandro Sanz.

0: El context d'aquell disc, doncs justament aquell any va ser un any intens. Casat amb la model J.D. Mitchell des del 1999, amb qui tenia una filla, aquell mateix any va reconèixer un fill extramatrimonial, Alexander. Potser aquesta turbulència vital es va filtrar en les lletres més madures i reflexives, tocant temes com l'amor, el desamor i fins i tot qüestions socials. Recordem, doncs, que va ser tal dia com avui, un 2 de setembre, en aquest cas, del 2003, que Alejandro Sanz llançava al mercat No es lo mismo.
1: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.

0: I nosaltres anem acabant la funció, tancant la paradeta d'aquest tram despertador d'aquest programa, en fi, que ens està fent ja iniciar el dimecres, 2 de setembre de 2026. Però abans que en Rafa La Torre i tot el seu equip doncs ja comenci el Más de Uno, sempre ens agrada el poder comentar, analitzar, presentar-vos alguna d'aquestes notícies que no deixa de cridar-nos l'atenció, no deixa de sorprendre'ns, no deixa de fer-nos pensar si hem evolucionat molt com a societat o si hi ha massa llest, massa pispa en general. A veure quin perfil d'aquests personatges ha triat avui en David Morales.
1: Mira, hem d'anar fins a la Xina.
0: Molt bé.
1: I parlem d'un home, no s'ha difós quin és el seu nom real, però
0: val,
1: li han posat així com a nom, com a sobrenom, Xi. Parlarem del senyor Xi.
0: T'he de dir que en xinès, Xi pot ser mil coses. Perquè algun vídeo he vist d'aquests que Xi, Xi, Xi, Xi, Xi, Xi, Xi, Xi, vol dir el que bajava por el martes por la mañana. És una cosa espectacular. A mi em fascina com de Xi a Xi és totalment diferent la paraula. Així que Xi.
1: Doncs en Xi sí, va ser detingut conduint

0: De fet, no només estava ebri. Conduïa un cotxe i tampoc no tenia carnet.
1: Bueno,
0: era la seva tercera infracció greu, de manera que corria el risc de ser

0: va utilitzar uns quants medicaments, uns flascons de medicaments, va ficar-se dintre d'un refrigerador per refredar el seu cos i llavors va simular que havia tingut una sobredosi de drogues.
1: Ostres.
0: La cosa al principi va colar, perquè, de fet, alguns veïns, el que van fer la mare i l'àvia, va ser posar-li un drap a la cara per mantenir-lo ocult, dient que, bé, que és que el tema de les drogues li havia deformat la cara i no volien que es veiés. Bàsicament, el que feien era, doncs, ell, durant l'estona, clar, estava fred, amb medicaments i tal, va aconseguir baixar les pulsacions, respirava d'una manera molt lleu, molt lleu, molt lleu, de manera que no es detectés. D'aquesta manera, es va mantenir ocult sota aquest drap en tot moment, i després del funeral, mentre enterraven el taüt, ell va marxar cap a una altra província. El que passa és que la policia va detectar que alguna cosa no anava bé. Per què? Doncs perquè, bàsicament, la família, quan teòricament l'havia trobat després d'haver tingut la sobredosi, mai no va trucar la policia, mai no van trucar una ambulància. I un petit detall.
2: A veure,
0: que el taüt l'havien comprat dies abans.
2: Ostres.
0: Clar.
2: Ostres.
0: No colava.
2: Això és molt sospitós. A dir, no, senyora, mira, és que estava d'oferta i no ens vam poder, saps? Vam trobar aquesta oferta i hem dit, mira...
0: Per si de cas.
2: Sí, mai saps. El dia de demà concretament era l'endemà, No el dia de... Ostres, tu.
0: Clar, poc després la policia va trobar que no hi havia certificat de defunció, no hi havia certificat de cremació, van començar a investigar i ràpidament van trobar imatges de l'home captades per càmeres de videovigilància. Ja sabem que a la Xina tenen sistemes de videovigilància amb càmeres i amb intel·ligència artificial per tot el país. I, a més, els extractes bancaris van ajudar a esclarir els fets. D'aquesta manera, finalment, doncs van enxampar l'home i, a més, li han augmentat la condemna. Ara té una sentència de 5 mesos de presó i una multa de 20.000 yuans, que són uns 2.500 euros, més o menys. Però, clar, a més, ara no està només acusat ell. Ara també hi ha acusada la mare i l'àvia per ajudar-lo a cometre un altre delicte.
2: Impressionant. Mira, t'he trobat això del Xi perquè vegis lo difícil que és definir el senyor Xi. A veure si ho escoltem.
3: Profe, ¿me puede enseñar cómo decir 4 en chino? Claro que sí. 4 y 10. 10. 14. 14. 40. 40. 44. 44. Morir. 死. Octubre. 10月. Entonces, ¿cómo decir 44 personas murieron el 14 de octubre? 44人死于10月14日. És fàcil, no?
2: Sí, sí. Sí, qualsevol dia em poso a aprendre. És meravellós. Jo algun dia no descarto que acabi aprenent el xinès perquè em sembla xiu, fantàstic. David Morales, que tinguis un dia fantàstic, que vagi tot molt bé.
0: Bon dia.
2: I vigileu si algun familiar conegut així comença a comprar taüts perquè no sabem el que pot passar. Nosaltres tornarem aquesta propera nit. Serà a 2:15, com sempre, per acompanyar-vos durant les matinades. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: És tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Dia de sol a tot arreu. De bon matí hi haurà alguns núvols baixos cap a les Terres de l'Ebre i a la tarda al Pirineu. La calor s'intensificarà amb màximes que arribaran als 36 graus a Lleida i Girona i als 31 a Barcelona i Tarragona.
2: Es de Uno Catalunya, amb Montse Valls.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors de 15 i 16 anys presumptament relacionats amb la mort d'un home de 45 anys apunyalat la matinada de dimarts a Manresa, coincidint amb l'última nit de la Festa Major. Els fets van passar poc després de les 5 del matí al carrer Sant Jaume, quan els serveis d'emergència van arribar al lloc. La víctima presentava ferides greus per arma blanca i, malgrat els intents de reanimació, l'home, veí de Castellnou de Bages, va acabar morint. La divisió d'investigació criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas i continuen les indagacions per esclarir les circumstàncies dels fets. Davant la commoció provocada pel succés, l'Ajuntament de Manresa ha decretat un dia de dol oficial i ha convocat un minut de silenci per avui al migdia. També l'Ajuntament de Castellnou de Bages ha expressat el seu condol i ha condemnat els fets. Encara en plena de successos, sàpiguen que els Mossos d'Esquadra han detingut també un menor de 17 anys per la seva presumpta relació amb la mort violenta d'un home a Balaguer. La víctima va ser localitzada a l'interior d'un vehicle accidentat dins del nucli urbà de la capital de la Noguera. Segons la investigació, l'home presentava signes de violència criminal previs al sinistre, un fet que va portar la policia a obrir una investigació per aclarir les circumstàncies de la mort. La detenció es va efectuar aquest dilluns i el jove ja ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors, mentre la investigació continua oberta per determinar com es van produir els fets.
2: Más de uno, Catalunya.
1: En plana política, el govern no veu gaire marge de negociació perquè els sindicats educatius USTEC i CGT desconvoquin la vaga prevista per l'inici del curs escolar de cara al dimarts vinent. Ricard Jiménez, bon dia.
3: Bon dia. De fet, Montse, la consellera portaveu, Sílvia Paneque, assegura que no tenen més diners disponibles a hores d'ara per atendre totes les seves demandes.
4: Amb els recursos que tenim és allò màxim que en aquest curs hem pogut integrar i pensem molt sincerament que va en la direcció adequada.
3: La ronda de contactes amb els sindicats va començar aquest dimarts amb els signants de l'acord. Des del Departament d'Educació asseguren que han complert amb el 96% de les millores promeses pel primer dia de classe. Esther Vila, de Comissions Obreres, ho valora positivament.
5: Més o menys estem en un 96% d'aplicació de l'acord, tal com estava previst. Per nosaltres aquesta és una molt bona xifra.
3: Demà serà el torn d'USTEC i CGT, que encara no han confirmat la seva assistència en la intenció de desconvocar la vaga.
1: Més coses. En el marc de la crisi que es viu a Ceuta, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies han convocat davant de més de 200 ajuntaments de tot l'Estat reivindicacions per mostrar la seva solidaritat amb la ciutat autònoma. Ferran Cuixart, bon dia.
6: Bon dia a les 8 del vespre i davant d'una desena d'ajuntaments catalans, entre ells Barcelona, Badalona o Cornellà, per mostrar la seva solidaritat i per criticar l'entrada i també el repartiment de menors migrants. En aquesta mobilització, que es defineix com a política, s'hi han adherit el PP i també Vox. Escoltem el popular Juan Fernández i Vox Joan Garriga.
7: I aquesta és una qüestió de límits i Catalunya ha arribat al límit.
8: Aquí no se entra ilegalmente. Aquí no nos colocan a menores que no hemos pedido que nos colocasen.
6: Una concentració criticada per l'executiu i també les esquerres. Des del PSC asseguren que no és un moment de confrontació i mantenen la porta oberta a l'acollida dels menors migrants si s'acompanya, diuen, amb ajuda. Ferran Pedret, PSC.
9: Distribuir algunes desenes de menors entre les diferents comunitats autònomes no ens sembla que sigui una càrrega que la Generalitat de Catalunya no pugui assumir.
6: I no descarta Pedret en declaracions aquesta emissora alguna relació entre les postures internacionals d'Espanya i aquesta entrada massiva de migrants.
1: Més enllà de les qüestions d'actualitat, els expliquem que Extremadura acollirà diversos actes institucionals per la Diada. La pròpia consellera portaveu, Sílvia Paneque, assegura que el govern vol posar en valor els vincles dels dos pobles que es van unir als anys 60 per l'onada migratòria.
4: I pensàvem que valia la pena doncs, posar en valor aquests vincles, aquesta capacitat i voluntat d'integració que van tenir tots els extremenys i extremenyes que varen arribar a Catalunya.
1: La diada d'aquest any servirà per commemorar el 50 aniversari de la primera celebració que es va fer el 1976 a Sant Boi de Llobregat després de la mort de Franco.
2: Más de uno, Catalunya, amb Montse Valls.
1: Hem de lamentar una nova mort a la xarxa viària catalana. És la víctima número 88 des que va començar l'any i es tracta d'un home que va morir ahir a la tarda a l'esquí.

0: cotxe amb matrícula andorrana va ser detectat divendres a la tarda i la moto el diumenge al mateix control. Els Mossos han instruït diligències penals contra els dos conductors per un presumpte delicte contra la seguretat viària per conducció a una velocitat penalment punible. També els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes de 24, 29 i 35 anys com a presumptes autors dels delictes contra la salut pública pertinença a grup criminal i defraudació de fluid elèctric. Un dels arrestats també està investigat per un delicte de tinença il·lícita d'armes i els agents els consideren membres d'un grup criminal. Tot plegat arran d'un operatiu en el qual es van desmantellar tres plantacions de marihuana a l'interior d'immobles al Montmell, al Baix Penedès i a Querol, a l'Alt Camp, amb 1.751 plantes. Els habitatges havien estat modificats gairebé íntegrament per adaptar-los a aquesta activitat i disposaven de sistemes de climatització, ventilació i il·luminació específics per al cultiu indoor. Són les 8:23, temps per la informació meteorològica i tornem de seguida amb més notícies.
1: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio. La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Terran.
2: Cuando un club, como es el Fútbol Club Barcelona, te pide a ti, jugador que te ilusiona jugar en el Fútbol Club Barcelona, oye, si tú durante el Mundial, compitiendo con tu selección, haces una declaración diciendo que te quieres ir, lo tenemos, lo hacemos. Ahora, ¿lo vas a dejar tirado? El Barça ha intentado comprarlo en 6 plazos, que es algo, sinceramente, ridículo, y encima haciendo toda la guerra que suele hacer el Barça en ese tipo de fichajes.
3: Yo, Albert, creo que en este debate, todo el verano, por parte de todas las partes, aquí no excluyo a nadie, ni al Atlético de Madrid, ni al Barça, ni a Julián, ni a nosotros, los periodistas, hemos montado un debate extraordinariamente infantil. Mire, déjeme usted de sentimientos, déjeme de mi sueño, déjeme de yo no dejo tirar al jugador.
4: Usted
3: esto es muy sencillo.
4: Tiene un contrato, este jugador, cúmplalo.
3: Tiene un contrato hasta 2030 y su cláusula son 500 millones. Y ustedes han negociado con él de una manera que a nosotros no nos ha gustado. Ergo, no se lo vamos a vender a ustedes. Pues adiós, muy buenas.
1: De dilluns a divendres, de 2:15 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio.
5: Bon dia. Avui dimecres pugen les temperatures. Serà un dia càlid amb màximes de 36 graus a Tortosa, 34 a Gandesa, 32 graus a Reus, 31 al Vendrell i 30 graus a Tarragona. Durant els pròxims dies continuaran pujant les temperatures. Avui serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent fluix de component sud, augmentant a moderat durant la tarda. És una informació d'AEMET.
1: Más de uno Tarragona, amb Pablo Alcaraz.
0: Continuem amb més notícies. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes per espoliar un espai d'alt interès arqueològic al litoral de Tarragona. Els infractors van ser enxampats infraganti fent una prospecció subaquàtica amb detectors de metall en una antiga zona de fondeig on es troba un jaciment arqueològic i una embarcació enfonsada no documentada. En col·laboració amb la Policia Marítima i una patrulla de seguretat ciutadana, es van decomissar una 60 de monedes antigues i diverses peces de joieria als infractors. Un jutge del Vendrell ha acordat la mesura provisional de prohibició d'entrada al jaciment submarí al terme municipal de Calafell, costa inclosa, per als dos detinguts. La causa ha quedat oberta per un delicte contra el patrimoni. L'Ajuntament de Tortosa ha aprovat inicialment en ple extraordinari la cessió gratuïta i directa del dret de superfície de dos solars a favor de la Unió Temporal d'Empreses formada per la Fundació Hàbitat Tercer Sector Social i la Fundació Factoria de Somnis. L'objectiu és promoure la construcció i gestió de 50 nous habitatges de protecció oficial destinats a lloguer públic i assequible en dos terrenys situats al carrer Juan Sebastián Elcano, a Ferreries, i al Passeig del Canal, al barri del Temple, tots dos a tocar de llars municipals. El 25% dels pisos serà per a joves, el 25% restant per a persones en situació de vulnerabilitat i la resta, el 50%, a règim de lloguer social. Aquest estiu ha estat el més càlid mesurat a Catalunya amb una anomalia superior als 3 graus respecte al període 1991-2020. Això a un 80% del territori. Les estacions del Meteocat han registrat 20 dies en què s'han superat els 40 graus entre el juny i l'agost, una cota mai assolida abans i sobrepassant el rècord de 16 dies de l'any passat. Els mesos d'estiu deixen el segon dia amb pics de temperatura més alts des que hi ha registres amb els 44,1 graus de Vinebre del 8 de juliol. Pel que fa a la precipitació, l'estiu ha estat sec o molt sec a bona part de Catalunya, excepte el camp

0: de Tarragona, on els episodis de precipitació intensa del mes d'agost han fet que localment s'hagi superat la mitjana climàtica de pluja d'estiu. Així, dos episodis de precipitació intensa d'aquest mes d'agost han fet que localment les acumulacions superin el 200% de la mitjana climàtica d'estiu. L'organització del concurs de castells ha tancat el rànquing amb 42 colles convidades per a la 30a edició del certamen, que es repartirà en les jornades del diumenge 27 de setembre a Torredembarra i les de dissabte i diumenge 3 i 4 d'octubre a la Tarraco Arena de Tarragona. A partir d'aquest dimarts, les 42 classificades tenen 48 hores per confirmar l'assistència o declinar la invitació. Segons els organitzadors, si els minyons de Terrassa, cinquens classificats i que no han participat mai en el concurs, decideixen no participar tampoc enguany, els castellers de Barcelona ocuparien el seu lloc. El 9 de setembre es presentarà la llista definitiva de les colles participants i l'11 se celebrarà el sorteig per triar la posició a plaça i l'ordre d'actuació. Fins aquí el temps d'informació local. Els deixem amb Más de Uno. Els deixem amb Rafa La Torre i a partir de les 10 del matí amb Carlos Alsina. La programació, ja saben, que torna al punt de la una amb el programa La Ciutat, repassant l'actualitat de la jornada i analitzant-la amb els seus protagonistes. Que passin un molt bon dia.
1: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
2: A Tarragona, del 2 al 5 de setembre, arriba el Festival Internacional de Teatre de Tarragona, que amb prop de 35 funcions compta amb entrades a partir dels 18 euros i abonaments amb diferents preus. A Cubelles, els dies 4 i 5 de setembre, què hi tenim? La Festa de la Verema, amb una dotzena d'activitats gratuïtes que rememoren el passat agrícola i fan homenatge a la pagesia local. El 5 i 11 de setembre, a Banyoles. El Parc Neolític de la Draga organitza una visita guiada per conèixer com era el dia a dia d'un grup de pagesos i ramaders neolítics amb un preu de 4 euros. I els dies 30 d'agost i 5 de setembre, a Tortosa. La tercera edició de l'Ebre Folk Tortosa, dos jornades en què la música i la cultura popular catalanes es tornen les grans protagonistes amb espectacles gratuïts. I acabem a Begur, on del 4 al 6 de setembre, la Fira d'Indians de Begur, en què es celebren la intensa relació històrica entre l'illa de Cuba i la localitat, amb un cap de setmana ple d'activitats gratuïtes i de pagament.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. Onda Cero Tarragona, la ràdio que t'escolta.

0: de Fero Tarragona, la ràdio que t'escolta.
1: Què passa abans d'obrir l'aixeta? Al Consorci d'Aigües de Tarragona t'ho expliquem tan clar com l'aigua. Vine i descobreix el fascinant viatge de l'aigua, experimentant, aprenent i divertint-te amb les visites escolars gratuïtes. Reserva ara la vostra visita a través del nostre web. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que uneix.
2: Perquè t'agrada, per feina, per viatjar, hi ha molts motius per aprendre idiomes. Fes-ho a l'Escola Oficial d'Idiomes de Tarragona, un centre públic, oficial i de qualitat i amb una àmplia oferta de cursos. Escola Oficial d'Idiomes de Tarragona. Som a l'antiga fàbrica de la Chartres. Informa't a l'escola i a la nostra web eoitarragona.cat.
0: La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Terrán.
3: Falso 9. Fermín se ofrece, ¿eh?
4: Y me encaja también muy bien.
5: Claro, creo que, de hecho, lo más estimulante que podemos vivir en términos tácticos sería que no llegase nadie que encaje de una manera directa y Hansi Flick tuviese que inventárselo desde la pizarra redirigiendo alguno de sus grandes talentos. Y efectivamente a mí el primer nombre que me viene a la cabeza, obvio por detrás de Rafinha o incluso de empezar a probar a alguno de los atacantes que ha incorporado como Gordon o Adeyemi, es probar con Fermín.
6: Y creo que no solamente Fermín, creo que en el Barça hay muchos jugadores que en un momento determinado pueden hacer esa función, pueden hacer incluso Lamine Yamal, puede hacerla Dani Olmo, pero creo que el Barça, si no incorpora un delantero de oficio para jugar arriba, para buscar el gol, la temporada se le puede hacer muy larga.
0: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
7: A Tarragona, del 2 al 5 de setembre.
8: Arriba el Festival Internacional de Teatre a Tarragona, que amb prop de 35 funcions compta amb entrades a partir dels 18 euros i abonaments amb diferents preus.
7: A Cubelles, els dies 4 i 5 de setembre, què hi tenim?
8: La Festa de la Verema, amb una dotzena d'activitats gratuïtes que rememoren el passat agrícola i fan homenatge a la pagesia local.
7: El 5 i 11 de setembre, a Banyoles.
8: El Parc Neolític de la Draga organitza una visita guiada per conèixer com era el dia a dia d'un grup de pagesos i ramaders neolítics amb un preu de 4 euros.
7: I els dies 30 d'agost i 5 de setembre, a Tortosa.
8: La tercera edició de l'Ebre Folk Tortosa, dos jornades en què la música i la cultura popular catalanes es tornen les grans protagonistes amb espectacles gratuïts.
7: I acabem a Begur, on del 4 al 6 de setembre...
8: La Fira d'Indians de Begur, en què es celebren la intensa relació i

0: històrica entre l'illa de Cuba i la localitat, amb un cap de setmana ple d'activitats gratuïtes i de pagament.
1: Apunta-t'ho a l'agenda.
2: Si tu vida parece un episodio de The Office, si cada jornada laboral es...

0: hacer una pausa, ¿no?
1: Sí, sí, ingeniero, que sí.
0: 609-83-1034, farmear aura, que es una cosa así que hemos aprendido esta mañana, por lo menos yo. Bueno, una Sony 33, las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Ahora mismo continuamos.
2: Más de uno, Carlos Alsina.
3: Onda Cero Tarragona, la radio que t'escolta.
4: Escuche, escuche. En Los Tresillos, Las Gabarras, toda la tienda y producto pedido a fábrica ahora con un descuento del 15% en todo el género. Venga, compare. Si lo encuentra más barato, mejoramos su oferta. Los Tresillos, Las Gabarras, número uno en sofás. Financia tu compra sin intereses ni gastos. Los Tresillos, Las Gabarras, Tarragona.
5: Perquè t'agrada, per feina, per viatjar. Hi ha molts motius per aprendre idiomes. Fes-ho a l'Escola Oficial d'Idiomes de Tarragona. Un centre públic, oficial i de qualitat i amb una àmplia oferta de cursos. Escola Oficial d'Idiomes de Tarragona. Som a l'antiga fàbrica de la Chartres. Informa't a l'escola i a la nostra web eoitarragona.cat.
6: Què passa abans d'obrir l'aixeta? El Consorci d'Aigües de Tarragona t'ho expliquem tan clar com l'aigua. Vine i descobreix el fascinant viatge de l'aigua, experimentant, aprenent i divertint-te amb les visites escolars gratuïtes. Reserva ara la vostra visita a través del nostre web. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que uneix.
3: Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
7: Avui a Lideratges teniu l'oportunitat de parlar amb Lina Gálvez, membre del grup de l'Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates i presidenta de la Comissió de Drets de la Dona i d'Igualtat de Gènere. Benvinguda al Lideratges, Lina, com estàs?
8: Gràcies, molt bé.
7: Aquest període de sessions que se celebra en un context de retirada dels Estats Units de ONU Mujeres, com pot la Unió Europea assumir aquest paper de lideratge, no?, per compensar aquests retrocessos i garantir que l'agenda d'igualtat de gènere segueix avançant a nivell mundial?
8: Lo primero, manteniendo los fondos y este compromiso en la acción exterior, y que fondos que sepamos que lleguen a estas mujeres que lo necesitan y también a las asociaciones de mujeres que las apoyan, porque se estima que precisamente por esta retirada de los Estados Unidos puede ser que a lo largo de este año desaparezcan la mitad de las ONGs que trabajan en igualdad en el mundo. Estamos hablando de cifras espeluznantes.
3: Lideratges amb Ariadna Belver, els dijous a Missió Web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Cero Catalunya, estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya. La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Terrán.
9: Que jo m'hagués quedat a Ferran Torres. No hi ha cap jugador, bueno, que no sigui titular.
10: Ja està, sí, però li donen 55 quilos.
9: Ara, si has d'anar a buscar un atacant d'alt nivell, de dir, aquest si bé ha de ser titular, aquests no estan. Has d'anar, potser, amb un segon espasa, no?
11: Mm. Això dels 55 milions per Ferran Torres, perquè es va destapar Cava i del Bo, perquè diuen, que bons que som, hem traspassat un tio que l'any que ve acabava contracte per 55 milions d'euros, oh, ole, ole. Resulta que el Madrid va traspassar a Gonzalo per 45 al 70%. Cuidao.
3: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio.
12: ¿Sabes ese momento cuando tu perro te trae la pelota de vuelta, pero luego no la suelta? O cuando tu gato te enseña la barriga para que la acaricies y caes. Siempre caes. No aprendemos, pero para eso está Carlos Rodríguez, para contarte todo lo que tienes que saber del mundo animal. Escucha Como el perro y el gato con Carlos Rodríguez. Los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2:30 y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio. Viajar solo parece un mundo, hasta que lo haces. Salir a correr se hace cuesta arriba, hasta que das el paso. Pedir un ascenso da vértigo, hasta que te lanzas. Aunque a veces cueste creerlo, la vida no tiene mucho misterio. Porque los tenemos todos.
13: en La Rosa de los Vientos. Disfruta.

0: Quan és l'empobriment de la nostra societat. No podem seguir creant ocupació que es destrueix any rere any quan s'acaben aquestes temporades.
1: L'increment de l'atur s'ha produït a totes les demarcacions catalanes, amb Girona al capdavant en termes percentuals i Barcelona concentrant el nombre més alt de nous desocupats. A més, els representants dels treballadors assenyalen que els col·lectius més afectats són els joves, les persones majors de 45 anys, la població migrada i els que no havien tingut una ocupació anterior. Més coses en plana de successos. Sàpiguen que la justícia ha decretat l'internament en règim tancat per al menor de 17 anys, detingut per la seva presumpta relació amb la mort violenta d'un jove de 26 anys a Balaguer. La mesura s'ha adoptat a petició de la Fiscalia de Menors després que el detingut passés a disposició judicial. Recordem que els fets es remunten al 26 d'agost, quan es va localitzar el cos de la víctima a l'interior d'un vehicle accidentat al carrer Diagonal de la capital de la Noguera. La investigació va determinar que l'home presentava ferides d'arma blanca i signes de violència criminal previs al sinistre.
2: A Onda Cero, les notícies de Catalunya. L'actualitat en dos minuts.
3: Estoy saliendo ya de casa. No, solo somos amigos. Cinco minutos más y me levanto. No, no me pasa nada. Hay frases que nos enseñan que no todo lo que suena convincente es verdad. A menos que quien te lo cuente sea María Hernández. En Noticias Mediodía. Escucha el análisis de la actualidad matinal desde el rigor y la credibilidad. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
4: Estás escuchando Más de uno en Onda Cero.

0: Patricia Gijón, que interpretó a la fiel abogada de nuestro protagonista. Pedro Arnas ha sido el corrupto Sancho Paredes, o Sancho Panza. ¡Aplauso para Pedro! Nuestro Quijote esta mañana ha tenido la voz inconfundible de Luis Grandío. Y estrenándose esta mañana aquí en Radio Ficción, en Más de Uno de Onda Cero y en el Teatro Luis del Olmo, en el papel de la pequeña Julieta, hemos escuchado a Elena Brasero. Así que gracias a todos nuestros actores y a nuestras actrices por llenar de vida este teatro, como harán cada miércoles a esta misma hora de la mañana. Y gracias en este inicio de temporada a nuestro equipo técnico entre bastidores, que es el equipo que se encarga de sacar adelante también esta función. Y ahí está, pues, que le voy a contar yo, al equipo de sonido, que está encantado, que tenemos nuevos equipos de sonido, como ustedes están comprobando. Ha mejorado enormemente la sonoridad de este teatro gracias a unas reformas que hemos hecho, también a todo nuestro, bueno, a los músicos, a la banda, bueno, banda, orquesta que dirige Encarnación, que están disgustados los músicos por lo de Sergio del Molino, porque no van a cobrar las horas extra de momento, pero ahora nos ocuparemos de ello. Y por supuesto a nuestro equipo de escritores, coordinado por la gran Adelaida Tomé. Sin ella no sería posible en Radio Ficción. Adelaida Tomé, y por su sobrino, que también continúa con nosotros, ¿eh?, Alfredo Pastís, en esta nueva temporada. La próxima semana, 11 de la mañana, volveremos a levantar el telón del Teatro Luis del Olmo para ofrecerles muchas más aventuras. Así que hasta entonces, disfrútenlo. Y ahora continúa el programa.
1: Más de Uno en Onda Cero, la mañana de la radio.
2: Onda Cero Tarragona, la radio que t'escolta.
3: Yo creo que hubo conexión. Me dijo que me escribiría cuando llegara a casa.
4: Pues han pasado 3 días.
3: Bueno, tal vez apuntó mal mi número, no sé.
5: En Onda Cero te contamos lo que quieres oír y lo que no, para que te informes desde la pluralidad, la objetividad y el rigor. Onda Cero, tu radio.
2: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
6: A Barcelona, la Filmoteca de Catalunya recupera, amb el seu programa anomenat La Repesca, algunes de les pel·lícules més destacades de l'últim any.
7: La proposta permet recuperar pel·lícules que van tenir una trajectòria breu als cinemes o que van passar desapercebudes, en una programació pensada per gaudir sense presses i en comunitat. Les projeccions es poden veure a la Filmoteca de Catalunya fins al 30 de setembre.
6: A Girona, el Festival de Música de Begur celebra la seva 47a edició amb una programació que recorre diferents estils i espais del municipi.
7: Fins al 6 de setembre, el festival ofereix una programació gratuïta amb concerts repartits entre el nucli èpic d'Escalanyà, el Parc de l'Arbreda i la plaça Esteve i Cruanyes. El cartell combina vaneres, flamenc, ritmes llatins i propostes de música contemporània amb artistes com Mescla, Les Xiques de l'Havana o Afro Latin Jam All Stars.
6: A Tarragona, el Manat obre gratuïtament els seus espais arqueològics el primer diumenge de cada mes.
7: El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona ofereix portes obertes per visitar de manera gratuïta diferents espais vinculats al patrimoni romà de Tarraco. La proposta inclou l'exposició Tarraco Menat a Tarragona, la vila romana dels Munts a Altafulla i el conjunt romà de Sencelles a Constantí. Es fa el primer diumenge de cada mes, de 10 a 2...
6: A Lleida, el Museu Morera presenta Contrapastoral, art i pagesia, una exposició que qüestiona la visió idealitzada del món rural català.
7: La mostra reuneix obres de més de 50 artistes sobre problemes que afecten la pagesia, com l'abandonament del camp, l'expansió de les explotacions intensives o la sostenibilitat alimentària. Les peces mostren l'evolució del món rural català durant els darrers 150 anys. Es pot visitar fins al 29 de setembre i té un preu de 5 euros.
2: Apunta-t'ho a l'agenda. A
8: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
9: Aquest cas serà història de nits de ràdio. Endavant, la companyera, adelante.
10: Hoy me hice 5 pruebas de embarazo y las 5 salieron positivas. Yo no sé qué va a hacer con 5 hijos.
9: Aquest és el problema. S'ha fet 5 proves d'embaràs. Jo imagino que es fa la primera i algú, amb bona voluntat, li diu, mira, una segona opinió, no? A vegades és bo, no? Un segon, feu 5 cops i per sort...
11: A veure si vindrà un tercer, saps?
9: Clar, a veure si seran trillizos. I ara la magnitud de la tragèdia és molt gran, perquè, clar...
12: La farmàcia contentíssima, clar.
9: La farmàcia com a bojos. A la farmàcia estan fent 5 per 1, ja, de descompte.
11: Clar. En aquest cas, l'oferta, jo crec que li fan compra 5 o pagar 6.
9: Sí, sí, d'acord.
8: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Tarragona, la ràdio que t'escolta. Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.
1: Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.

0: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Frank.
1: Avui és dimecres, 2 de setembre, dia en el que volem saber què en pensen els sindicats educatius després que el govern deixés clar ahir que ells doncs, ja han fet tot el que podien fer per arribar a un acord amb els mestres. Tot plegat, recordem, a les portes d'una nova trobada prevista per demà per intentar desencallar la situació abans de l'inici de curs dimarts vinent. De seguida en parlarem, abans però, com sempre, saludem l'equip que fa possible aquest programa.
0: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Frank.
1: Avui tenim el Daniel Sánchez del control tècnic i aquí al meu costat a l'estudi, Robert Calvo, bon dia.
2: Què tal, bon dia, bona hora.
1: Gerard Sanz, bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Montse Valls, bon dia.
4: Bon dia.
1: Esteu preparats? No. És que no sé si fer-ho o passar
4: per aquí. Tinc unes ganes. Dale, dale.
1: Víctor Lozano, bon dia.
5: Oye, que em sento de bé, com quina rebuda. Honores de jefe de estado, com no podia ser d'una altra manera.
1: Fa dies que has tornat a la feina, però aquí no havies tornat encara.
5: No, és veritat.
1: Un parell de dies.
5: Vaig fer un partit del Barça per la tarda, que com és
3: tan divertit i m'agrada, tant
5: per mi
3: no
5: és feina, és esbarjo.
1: Com han anat les vacances?
5: Bé, massa curteta.
1: Estàs molt moreno, eh?
5: Sí.
2: Molt, eh? Sí, és espectacle.
5: De Calella de Palafrugell.
1: Totalment.
4: Mira que bé.
5: Sí, molt bé. Però han passat molt ràpid, això no pot ser. Tot l'any esperant les vacances i resulta que això és visto y no visto, absolutament. Jo el que faria ara, i és una proposta que faig, és tots els festius que es fan durant l'hivern els anul·lem, jo no els vull. A mi ja fotes l'1 de novembre ja pels morts i no sé què.
2: Escolta una cosa,
1: crec que acaba un dissabte o diumenge aquest any.
5: El 6 o 8 de desembre, que és una festa que ens col·loquen allà
1: per
5: gastar-nos pasta pel Nadal, vull dir que no serveix per res.
3: Tot acumulat a l'estiu,
5: Que ja jo s'atuden amb unes xancles, unes bermudetes i un xiringuito amb unes arreses.
1: Però 11 mesos treballant sense parar, no sé com es
5: diria. No, jo respecto el Nadal, el 25...
2: Perdó, Nadal ja ha començat. Nadal és des d'ahir.
1: No es pot dir la paraula Nadal aquí.
5: Bueno, 25, cuando nació el niño José, como
1: digo la José.
2: Víctor, al Nadal comença...
1: Quina falta de respecte.
2: T'ho explico
5: perquè... No, t'ho explico perquè el del niño José. La meva filla...
1: Ah, sí?
5: Estàvem parlant l'altre dia de dir, escolta, sí, parlam, tu creus en Déu, jo sí, no sé què, jo sí, la meva fe, no sé què, i la meva filla, que estava parlant amb adults i no sé què, diu, ah, esto que habláis es aquello de lo del niño José, ¿no?
1: Hostia, mare de Déu,
3: senyor. Niño José.
1: Niño José.
2: He d'informar que en aquest programa, com que entres ara en aquest tram, a partir d'ara, des de l'1 de setembre, és a dir, des d'ahir, és
1: Nadal. No, això no és així.
5: Això no és així. A mi em van dir que jo podria venir aquí
1: l'altre dia i gràcies.
2: Puc destacar una cosa de l'estiu del Víctor Lozano, que és el que m'ha quedat a mi de l'estiu en general. És una fotografia d'ell amb un margarita a la mà.
1: Però si ho vas dir l'altre dia ja.
2: Sí, però si ho puc destacar.
5: Ah, sí, aquesta fotografia...
2: No, la frase. Diu, hacedme caso. Hay un mandamiento en la vida que se cumple a rajatabla. Quien no tiene interés, busca excusas. Quien tiene interés, busca solucions.
1: Algo et va passar amb alguna xurrissa.
5: No, són reflexions, de veritat, sí que m'ha passat a vegades, però és una reflexió que faig perquè en aquell moment se'm va passar pel cap, no? Perquè hi ha molta gent que no, yo sí que no, es que no puedo, porque no sé qué, pero te quiero mucho. Qui realment vol quedar, quan t'interessa quedar amb algú, perquè aquella persona t'interessa, t'agrada, vols estar amb ella, sigui per amor, per sexe, o simplement per companyia, tu... Ja et busques, dius, no, hòstia, m'he trec això, ja m'han demanat a la tarda.
1: Per casa,
5: quan ara l'altre són excuses, doncs és així.
3: Això promet, el fitxatge del Víctor.
1: Sí,
3: ara no hem
1: començat amb la cançó de
5: Víctor. La Montse porta tota l'estona agafada així al micro, mirant-me com dir, este tio, de
1: d'on de cony...
5: De conyo l'han sacat.
4: M'encanta escoltar-te, Víctor, m'encanta escoltar-te.
1: És veritat, vosaltres no havíeu coincidit.
4: No, en antena així...
5: Ella i jo tenim una relació molt maca, perquè ens parlem els diumenges...
1: Per WhatsApp.
5: Els dilluns al dematí per mail, perquè li envio el matinal,
1: quan el matinal
5: i no sé què, i després la veig passar, em diu bon dia, i ja està, és la nostra relació.
3: Ja està, aquesta
1: Montse,
3: és una relació.
5: Molt maca, molt...
1: Vinga, Víctor, aquí comencem amb la cançó del dia que ens porta el Gerard.
2: Ja el feu a ràdio que et mereixes aquesta setmana.
1: Ja està, no cal ni editar-la.
3: Ja està feta. Vinga, va, avui una miqueta de, que jo crec que ens agrada a tots, una miqueta de Pablo Alborán.
5: Bueno.
1: Ui, que mogut.
3: Sí, jo quan l'he tret dic, ostres, aquesta no la coneixia.

0: No sé com lligaràs amb, la, amb el
1: bueno,
0: tema, eh?
1: Aquí està la gràcia.
0: No sé com ho faràs.
1: Estem escoltant la cançó Volver a empezar de Pablo Alborán i és que des d'avui i els pròxims 3 dies, és a dir, fins divendres, 9.004 estudiants passaran les PAU, la selectivitat, en la convocatòria extraordinària de setembre, la segona de l'any, per això ho de Volver a empezar. En és l'última convocatòria extraordinària de les PAU que s'organitza al mes de setembre, ja que a partir del 2027 s'avançarà al mes de juliol per alinear-se amb el calendari de totes les etapes educatives, com ja fan actualment totes les altres comunitats a l'Estat. Sigui com sigui, aquests 3 propers dies, aquests alumnes tornaran a examinar-se principalment per pujar nota o per aprovar una segona convocatòria després de suspendre la primera. La xifra de matriculats a les PAU de setembre d'enguany representa un increment de 770 estudiants respecte a l'any passat, cosa que consolida una tendència a l'alça que també es produeix en la convocatòria ordinària de les PAU. Dels 9.004 estudiants, 7.659 són de batxillerat i 1.345 de cicles formatius de grau superior. A tots ells,
0: molta sort. Molta merda, no?
1: Sí, exacte.
0: Com que no són actors ni actrius.
1: Tot i que de vegades les PAU són un espectacle. Sí que podria sí, molta
2: com, merda. Com és una repesca, perquè deixa de ser una repesca, quan aproves, parles amb el professor i saps què li dius, no?
0: A veure què li dius.
2: Estem en PAU. Posa la veu de Matías Prats, si vols.
1: Estem en PAU,
2: amigo.
0: Doncs fins aquí la col·laboració del Víctor Lozano aquesta temporada.
2: Me ha salido Florentino. Sí. Has nacido para jugar en el Real Madrid.
0: El primer xist de la temporada. Vinga, va, què preguntes a l'audiència avui, Robert?
3: Doncs mira, de seguida, d'aquí una estona, en aquest programa escoltarem música en català. I és que falta només hores, podríem dir, un dia, concretament, perquè s'estreni al Teatre Coliseum de Barcelona un musical. És un musical que es diu Cop de Rock. No és una obra de nova creació, sinó que fa 15 anys que la va estrenar de goll de gom amb molt èxit a Catalunya i ara una jove companyia osonenca ha decidit recuperar-la i retornar-la als escenaris amb una història d'amor i d'amistat però que repassa les grans cançons de la història del rock català. T'he de dir que el director musical d'aquesta obra, sí, que els escoltarem després, i una de les seves actrius són del nou mil·lenni. Vull dir, no van sobreviure al rock català. Ja va, quan ells van néixer hi havia les brases de l'èxit del rock català. Per tant, avui escoltarem rock català, moltes cançons que ens sonen, que estan a la memòria col·lectiva de totes i tots, i volem preguntar a l'audiència per aquestes cançons en català, que ens emocionen sempre. No només de rock català, no parlo només de Bon dia dels Pets o de Corren de gossos o qualsevol de l'exambusto. No, no, cançons en català que ens emocionen sempre a totes i a tots.
4: Paraules d'amor senzilles i tendres.
3: Home, aquest Paraules d'amor d'en Serrat, que és no meravellós i que a mi m'emociona sempre. Però el que ve ara, per mi, és la meva preferida.
2: A veure,
3: la meva preferida d'aquesta.

0: A mi m'encanta aquesta cançó.
1: Això és dels... Sí, això que estem escoltant ara, els 90, 90 llargs.
2: Què era, Juan Luis Guerra, la catalana?
0: Com?
1: Juan Luis Guerra feia bachata, bachata rosa.
2: Però se sentia com bachata, de fons.
1: Com la Núria Feliu, que mira...
0: Però, escolta'm,
1: t'he portat aquí la Núria Feliu per un motiu.
0: Perquè t'encanta.
2: Perquè t'agrada. És com si jo pongo a Messi aquí...
1: Aquesta obra de teatre busca, amb aquestes cançons, a part de fer país i de congratular-nos de la música que s'ha fet aquí, contribuir, encara avui, a la normalització lingüística.
0: Però això no sona a l'espectacle.
1: No, t'estic dient, contribuir a la normalització lingüística és un dels objectius d'aquesta obra de teatre a través de les cançons. Un objectiu que tenia també aquesta dona, Núria Feliu, que traduïa els grans estàndards mundials al català per contribuir a la normalització lingüística.
0: I què preguntes a l'audiència?
1: La pregunta és, quina és la seva cançó preferida en català de la música de tots els temps?
0: No cal que sigui rock, eh?
1: No.
0: Qualsevol... Bueno,
1: una cançó en català que a vostè l'emocioni, li agradi, la commogui, ja la faci vibrar.
0: Vinga, quina és, Víctor, la teva?
2: La moto de Pere Tàpies.
1: Molt bé.
2: Una cançó que m'arriba al cor, és molt profunda en la seva lletra, molt...
1: Escolta'm,
2: molt trista, hi ha moments...
1: Pere Tàpies, escolta'm, alerta, eh?
2: Què?
1: Alerta.
2: Jo dic, pues, m'agrada la cançó, però...
0: Ens podem prendre en sèrio respondre la pregunta?
3: Ha vingut aquí a riure's de l'equip de la ciutat.
2: Dit, a mi la Mina m'ha dit, vol que entri al principi, però que te'n fotis de tot.
0: Vull dir, ja m'estic empenant.
4: Una mica la nit i el dia, el Víctor.
0: Però jo no t'he dit això, és que jo no t'he dit això. Això és seriós, eh? Aquesta tertúlia és seriosa.
2: Sí, ja ho veig.
0: Vinga, la moto. Vale.
2: La moto de Pere. Ara, per mi, sense cap mena de dubte, i no admeto debat, i si és així, arribarem...
0: No, has dit la moto, ja. Ja et quedes amb aquesta.
2: Boig per tu, de Sauac.
0: No, ara ja no val.
4: És massa típica, Víctor.
0: Ara ja és la moto d'en Pere Tàpies.
1: Jo puc afegir una a la meva...
4: Versió Shakira.
1: Em puc dir dues?
2: La Shakira no, això no val.
1: A part del que tinguem sort de Lluís Llach, Festa Major de la Trinca.
0: Ai, m'encanta.
1: Meravellosa.
0: És Festa Major.
4: Jo soc molt fan de les festes majors, ja ho sabeu, així que la compro.
0: Tu, sí, però saps quina és?
4: Home, i tant, major. Faig Festa Major de Sants.
0: Bueno, home, però teniu moltes cançons.
4: Tirem
0: però...
4: la traca i posem...
0: És que la, és veritat, la trinca, qualsevol cançó de la trinca,
1: sí,
0: em sembla...
4: La faixa.
0: Que això faixa, sí.
1: La faixa està de rebaixa.
0: Gerard, tu
3: mira,
0: què?
3: Jo et diria que ara mateix és l'etapa de la meva vida, que estic escoltant més, més música en català. M'agraden molt la Ludwig van, Pau Vallver, Oques Grasses, Manel, etc etc. Però mira, ja que parlem de clàssics i tal, i em quedo un sau també, el tren de mitjanit. El tren de mitjanit.
1: Meravellós.
0: Que maca, que maca. Vinga, jo seré més actual. Olivia de Detallets.
4: Ah, molt bé.
3: Home, la moderna,
0: No, perquè la meva filla m'ha posat i dic, ai, que mona aquesta cançó. És molt xula. I qualsevol de detallets, o els tiets.
4: Els tiets.
0: Això ja...
3: Ni ells ho saben dir, perquè els hi vam preguntar.
0: Sí.
3: Van dir,
4: com vulgueu.
0: Sí. Doncs de tiets.
3: De tiets.
1: Bons dies. Aquest estiu vam tenir un cantant d'orquestra.
0: Ai, ja trigaves a...
1: Vam tenir un cantant d'orquestra.
4: Però no hi ha la meva, eh? He dit que compro la Festa Major com el Robert, però no hi ha la meva.
1: I perdó.
4: No digues.
1: No, i ens deia que per ell era molt avorrit cantar Boig per tu en el concert de la Festa Major, perquè era una cançó que cantava tothom, tota l'estona, no el deixaven cantar, i era com molt avorrit fer-ho sempre.
2: Bueno, una cançó, si tu escoltes al principi d'aquesta cançó i no sents alguna cosa, és que tens el cor de festa.
1: Sí, la versió de molta gent.
0: I quina sort parlar català per entendre-la.
4: Claro.
0: Tu, Montse,
4: doncs,
0: això és la moto?
2: No, és la moto, sí.
0: No ho sabies, ni tu.
3: No ho sap reconèixer.
2: És que a mi m'agrada quan fa... Ah, moto, bum.
0: No l'he escoltat en ma vida. Montse.
2: Persona, perdona, és un dels grans clàssics de la música catalana.
4: Pot venir el Víctor Lozano al Fer Más de Uno, també.
1: Aquesta setmana podem fer una ràdio que et mereixes Víctor Lozano Edition, no?
0: Jo crec que aquesta temporada serà el Víctor que et mereixes. Sí, ja està.
3: Definitivament.
2: Tenia un programa.
0: Sí que ho havia escoltat, sí. Això sí que ho...
2: Temazo, eh?
0: Temazo.
2: Avui em posaré les meves filles.
4: Ara canvio totalment de parer, perquè... Clar, jo anava a dir...
2: Veus la lletra molt profunda? És com bevedora.
0: Deixa parlar de Montse, Víctor.
2: No t'arriba al cor, de veritat? No t'arriba al cor? Jo marxo.
0: Sisplau. Montse, digues.
4: Jo, clar, és que canvio ara totalment de sintonia, per de manera, perquè jo anava a dir als Amics de les Arts, amb Louisiana o els Camps de Cotó, però és que em quedo amb la moto del Vic.
0: No et sumis al seu carro, Montse.
2: És una Cadi Mobilete. Com
0: no
2: una,
0: li donem
2: una Riejo.
4: No, sí, dic Louisiana o els Camps de Cotó, dels Amics de les Arts, i si no, per destacar un altre musical, Maricel, No estàs sola,
0: també.
4: La meva cançó, No estàs sola.
1: Veu-te com avui és protagonista, veig.
0: Preciós. Doncs vinga, i la vostra? Quina és la vostra cançó en català preferida? Notes de veu al 676-76-09-08. Víctor, ara has d'estar callat, que repassem l'actualitat.
2: Sí, ara arriben coses importants, serioses.
0: Vinga, repassem l'actualitat amb la Montse.
4: Som-hi.
0: I comencem amb l'atur, que ha tornat a augmentar a Catalunya durant el mes d'agost, coincidint amb el final de molts contractes vinculats a la temporada d'estiu.
4: Sí, segons les dades publicades aquest matí pel Ministeri de Treball, el nombre de persones registrades a l'atur ha crescut en gairebé 15.000, un 4,6% més que el juliol, fins a situar-se en prop de 330.000 desocupats. Catalunya és la comunitat autònoma on més ha augmentat l'atur en termes absoluts, especialment al sector serveis, i també ha crescut la desocupació entre els joves menors de 25 anys. Un comportament, segons

0: El secretari de Treball, Paco Ramos, que és típic de l'època de l'any.
1: Constatem un comportament dintre de l'esperable per un mes d'agost i el que esperem és que el nou curs vingui amb l'empenta dels anteriors pel que fa al creixement econòmic i al creixement de l'ocupació. I esperem que sigui de més qualitat, amb millors condicions i salaris més dignes.
0: Per la seva banda, els sindicats alerten que l'augment de l'atur registrat a l'agost torna a evidenciar la forta dependència de l'economia catalana amb els contractes estacionals i amb el sector serveis. Òscar Riu és el secretari de Política Sindical de la UGT.
2: És per això que hem de fer un canvi, estructural. Ha de ser un canvi en el qual augmenti la indústria, en el qual augmenti el sector turístic de qualitat i en el qual augmenti l'ocupació també en el sector serveis de qualitat.
0: En paral·lel, la Seguretat Social ha perdut uns 60.000 afiliats durant l'agost, una disminució habitual en aquest període de l'any.
3: Dia de dol oficial a Manresa, on ara al migdia s'ha produït un minut de silenci per la mort violenta d'un home apunyalat aquest dimarts a la matinada.
0: Recordem que els fets van tenir lloc a la capital del Bages, coincidint amb l'última nit de festa major. Sobre aquest cas, els Mossos d'Esquadra han detingut dos menors d'edat, de 15 i 16 anys, presumptament relacionats amb el crim. La víctima era un veí de Castellnou de Bages, molt conegut a la comarca, i ja aquest dimarts al vespre unes 700 persones es van concentrar davant l'Ajuntament per reclamar justícia. El consistori ha condemnat uns fets que qualifica de gravetat extrema i que han causat una profunda commoció a la ciutat.
3: I en plena crisi migratòria a Ceuta, aquest vespre s'han convocat concentracions davant de més de 250 ajuntaments de l'Estat per mostrar suport a la ciutat autònoma.
0: La iniciativa parteix de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i a Catalunya hi ha una desena de convocatòries previstes. La majoria es faran sense implicació directa del consistori. Només els ajuntaments de Badalona i Castelldefels, tots dos del PP, s'hi han adherit formalment. A Barcelona o Cornellà també hi haurà concentracions, però els alcaldes han declinat donar-hi suport institucional. Mentrestant, des del govern català reiteren la disposició a acollir menors migrants sempre que l'Estat garanteixi els recursos necessaris per gestionar-ne l'arribada. Ferran Pedret, president del PSC al Parlament, en declaracions a la brúixola.
4: Estem parlant de menors, doncs és veritat que això requereix un tractament específic i des d'aquí el Departament de Drets Socials ha dit que està disposada a estudiar les propostes que es situin. Distribuir algunes desenes de menors entre les diferents comunitats autònomes no ens sembla que sigui una càrrega que la Generalitat de Catalunya no pugui assumir.
0: Insisteix que cal abordar la qüestió migratòria des de la responsabilitat i la cooperació institucional.
3: Tot plegat ho ampliareu al Notícies Migdia a partir de 2:45 de la tarda. Montse Valls, gràcies.
0: A vosaltres, que vagi bé.
3: I ara repassem l'actualitat esportiva, començant explicant que es tanca el mercat de fitxatges.
5: Per fi, ja està, s'ha acabat. Estaven donant allà la matraca tot el dia, si ve aquest, si fitxa l'altre, si traspassem aquest, no sé què, pum, pum. S'ha acabat ja, ara ja, fins al gener que comença el d'hivern, podem estar tranquil·lets, perquè la jornada d'ahir va ser molt mogudeta. Bé, fins a 26 moviments l'últim dia. Això és com els mals alumnes no fan els deures durant el curs i ho han de fer tot a última hora, malament, copiant, tatxant cosetes als papers. Un desastre absolut. Però bé, el Barça al final va aconseguir un últim fitxatge, el de Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, brasiler.
3: Molt creient.
5: Davanter brasiler, molt creient. Bueno, atletes de crisi, sí. Aquests brasilers tenen molta fe en Déu Nostre Senyor. Sí. Doncs bé, ve procedent de l'Arsenal. El Barça paga 10 milions d'euros fixos, més 4 en variables, un fitxatge una miqueta de low cost.
3: Està bé, de preu, no?
5: Sí, perquè no està una miqueta en el declivi de la seva carrera, sí, perquè no està tenint, no ha tingut protagonisme en l'últim any a l'Arsenal, va tenir una lesió greu,
3: es va trencar.
5: Però això és com vas al súper, a l'esclat de Thor, i no hi ha el iogurt grec que tu vols, doncs te'n vas al Mercadona i te'n fites un hacendado d'aquells. Ai, és veritat, perdó, bueno, ja ho saps. Bé, el cert és que aquest futbolista, que al seu moment era top, era un gran jugador, va ser davanter del Manchester City i era una referència. De fet, el Barça fa una dècada va estar a punt de fitxar-ho. Doncs bé, ara una miqueta doncs amb aquesta situació i a correcuita. Ell mateix admet que tot ha anat molt ràpid.
6: Me han hecho muy rápido las cosas, ¿sabes? Claro que todo ya me conoce, que he pasado un poco difícil los dos años, pero aparte de eso, todo ya lo sabe, mis cualidades, lo tanto que puedo ayudar. Entonces eso facilitó todas las cosas y tengo muchas ganas de estar acá. Estoy ilusionado de estar acá en un club tan grande como Barcelona. Bueno, solo agradecer a Deco, al míster y al presi por la confianza.

0: Que el Barça, Robert, ha fitxat a Gabriel Jesús.
1: Sí, sí, m'estic molt content.
0: Vale? Ara només falta fitxar el Cordero Micael.
1: Molt bé.
0: Anem a bé.
2: Aquí?
0: El Cordero, sí, sí. Micael.
3: Xu, xu, xu, xu, xu.
0: Caloiru. Oi, rei.
2: Aquí m'he perdut.
0: Mañana lloraré.
1: Radio Kling.
2: Sí, sí, aquest sí, però no sabia que es deia així.
1: Sí, no?
0: Ja Carlos Jesús.
1: Carlos Jesús es deia,
2: ah,
1: sí.
2: Va,
0: mama, Emilia, manga, a les vacances, per favor.
2: Estic encara a la platja.
0: El Barça fitxa el Cordero Micael.
1: Ella tot el que sigui l'any 2000 no, ja no ho visualitza.
0: El Cordero Micael, que veníem de Raticulli.
2: Soc supervintage, el que penso que no tant com tu.
0: Bé, d'un que marxa, Carlos Jesús, i un que arriba, que... No, un que arriba, és Carlos Jesús. El que marxa és Marc Casado, que se'n va...
2: Pena.
0: Sí, una pena. A mi em fa molta pena, és el fil que he volgut tenir sempre i no l'he pogut tenir. Marxa, s'ha dit al Deportivo de Coruña, una opció de compra, s'ha dit opció de compra de 30 milions d'euros. El futbolista ha marxat aquest matí, de fet, està a l'aeroport encara i l'hem caçat a l'aeroport i hem pogut fer algun parell de preguntetes.
4: Bé, bueno, estan muntant un molt bon projecte i amb ganes d'il·lusió. Deixar de donar a jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve. Sí, com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno, com et dic, il·lusionat amb el projecte que té el Depor i ja està, poca cosa més.
5: Te'n vas una mica molest amb el que ha passat, que t'han tret el dorsal, etcètera, o no?
4: No, ja hem parlat amb el club, com hem gestionat nosaltres les coses, com ho han fet ells i ja està. Tots tenim coses a millorar, tots hem fet coses bé i coses a millorar i ja està.
0: Doncs bé, se'n
2: va...
0: Sí, sí, se'n va. El Cordero...
2: No me sigas con los corderos. Ah,
1: el silenci de los corderos. El silenci, no, de los corderos? Has de callar una mica.
2: Riu ell mateix amb les
0: altres. Sí, riu de les meves pròpies tonteries. Soy lo peor. El Barça, que ha inscrit el porter Livakovic i també el defensa Brian Fariñas, que portarà el dorsal número 4. Carlos Jesús girà el número 1, el Cordero Micael. I també era el Cordero Micael. I Robert, tu te'n recordes, també es transformava en Ahora soy Christopher.
1: Sí, Christopher, claro, sí, sí. Christopher,
2: també Cordero, tenim un Christopher.
0: Sí, era Christopher. No, encara no l'han fitxat. L'hem de fitxar ell i el Cordero Micael. Bé, finalment no hi va haver sorpresa, el Barça es va quedar sense el seu fitxatge més desitjat, el del davanter argentí de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, que haurà de quedar-se contra la seva pròpia voluntat al club matalassé. En la gala de l'AFE, Lamine Yamal va treure trascendència a aquest fet. També parlava de la bona situació de l'equip.
6: Habla mucho de siempre de todo lo que me pasa, pero estoy muy contento, estoy muy feliz y contento de estar aquí también. Bueno, yo creo que ahora mismo estamos muy bien, se está viendo. Goles no nos están faltando. Obviamente es un gran jugador, pero estoy muy contento con la plantilla que tenemos. Al final, marcar con el club de mi vida otra vez, pues me pone muy contento.
0: Per tant, el Barça s'ha gastat en aquest mercat de fitxatges 172 milions d'euros. És la temporada que més s'ha gastat amb Joan Laporta de president. Però atenció, n'ha rebut 101 en traspassos i drets. No està malament.
2: Li ha sortit bé el negoci. Vinga, també moviments als altres equips catalans.
0: A l'Espanyol, amb la incorporació del defensa Andoni Gorosabel, bé s'ha dit fins a final de temporada per l'Atlètic Club de Bilbao, el club blanquiló reserva una opció de compra i per la seva banda Rubén Sánchez marxa traspassat a l'Elx. Pel que fa als equips catalans de segona, el Sabadell, fitxatges d'última hora de l'extrem colomenc Àngel Baena, procedent del Widget Lodge, i del porter Marc Vidal, que ve del Celta. Finalment, el club ballesà es queda amb el migcentre anglès Josif Owusu, que estava a prova després d'haver finalitzat contracte amb el Brighton. El Girona incorporarà avui Carles Pérez com a agent lliure, un cop hagi rescindit contracte amb el Celta, i no ha pogut donar sortida a Zedin Ounahi, que podria anar al Panathinaikos. I cosa en total, apunta Míriam, apunta Robert, els clubs de la Lliga s'han gastat en aquest mercat de fitxatges d'estiu 750 milions d'euros.
1: Mira que
0: podíem fer coses amb aquests diners,
1: Aquest estiu hem titulat aquesta secció d'aquests fitxatges, los ricos també lloren.
0: Lloren, pues sí, pues plora.
2: Vinga, i més apunts de l'actualitat esportiva.
0: Va, ràpid, que anem acabant. En futbol encara, el Barça-Madrid, el primer clàssic de la temporada ja té horari definit. Diumenge 25 d'octubre a les 9 del vespre al Camp Nou. Aquesta tarda, no abans de 6:45, es reprendrà el partit entre Paula Badosa i l'australiana Daria Karatskina, corresponent a la primera ronda de l'Open dels Estats Units. Es va suspendre ahir per la pluja, quan la tenista de Begur dominava 6-1 i 5-4 i havia desaprofitat fins a 3 pilotes de partit. Doncs va ploure i va haver de marxar cap a l'hotel i avui es reprendrà aquest partit. A veure si pot rematar la feina la tenista catalana. Avui final de la Copa Catalunya de futbol, 8:45 a la Nova Creu Alta entre el Barça, l'Atlètic i el Sabadell. I avui, 11a etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya.
7: Entre Cartagena i Lorca, de 153 kilómetros de recorrido, etapa llana, a priori tranquila, donde solo habrá un puerto de montaña, el Alto de Aledo de tercera categoría. Recordamos que Enric Mas se mantiene como líder con 1 minuto y 18 segundos de ventaja sobre el segundo, el esloveno Primož Roglič.
2: Víctor Lozano, ja, si de cas ja parlem, vale? Si tornes a entrar demà... Ja,
0: sí,
2: ja,
0: no? Home, deixa'm que ho pensi. Tu has de repensar. Sí.
1: Al final robarà el programa. Que el robarà el programa serà
2: totalment,
1: ell.
2: Et dono
0: 3 hores per prendre la decisió.
2: Si no, dones les hores que jo vulgui.
0: Jo dimiteixo.
2: Pues mira, ja tens, aquí tens la
0: porta. Jo dimiteixo. Presentau la dimissió. El soci no se'l pot enganyar.
2: Víctor Lozano, gràcies.
0: Moltíssimes gràcies. I ja no sabeu. Hoy reí, mañana lloraré.
2: Això no pot ser així.
3: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Frank.
8: Aquest setembre, milers d'ales tenen un sol punt de trobada. I tu, també hi tens lloc? Del 18 al 20 de setembre arriba el Delta Birding Festival a Mont Natura Delta de l'Ebre. 3 dies per descobrir la natura, observar ocells, compartir experiències i gaudir en família. Delta Birding Festival, el festival més birder de la Mediterrània. Compra ja la teva entrada a deltabirdingfestival.com.
2: Ens trobem en ple compte enrere de 6 dies perquè comenci el curs escolar i enguany la tornada a l'escola per més d'un milió i mig d'alumnes ve acompanyada d'incertesa. I és que, coincidint amb el dia d'inici de curs, el proper dimarts, dia 8, els docents tenen previst fer una nova vaga per seguir reclamant una millora en les seves condicions.
1: La disputa del sector amb el govern de la Generalitat ve de lluny. L'administració ha aplicat algunes mesures, però el cos docent diu que són insuficients. Hores d'ara, a una setmana de l'inici del curs, es treballa a contrarrellotge per aconseguir un inici amb normalitat. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del govern, Sílvia Paneque, defensa els passos endavant que ha fet l'executiu amb la incorporació de 1.800 professionals i l'inversió de 2.600 milions d'euros.
9: El que es vol explicar als sindicats, a la societat en general i a la comunitat educativa és que aquest curs comença amb molts més recursos que el curs passat i que, per tant, des del punt de vista del govern, anem en la direcció adequada i obrim una etapa que va en la direcció adequada per assolir l'objectiu final, que és la millora del sistema educatiu i dels resultats i de l'excel·lència educativa a Catalunya, tal i com havíem tingut en el passat.
1: Anem en la direcció adequada, diu Paneque, que diu també que el govern no pot oferir més del que ja ha ofert.
9: És evident, de ben segur, que hi haurà qui pensi que es podria fer més, però amb els recursos que tenim és allò màxim que en aquest curs hem pogut integrar i pensem molt sincerament que va en la direcció adequada. I aquest és el diàleg que volem tenir amb tota la comunitat i amb els representants sindicals en particular.
1: La portaveu del govern interpel·la directament els sindicats i els diu que els impossibles compliquen aquestes negociacions.
9: Si aquesta negociació va a un camí de demanar qüestions que no són possibles ni pels recursos que hi ha ni per poder-hi arribar, clar, això dificulta la negociació.
2: Yolanda Segura, portaveu del sindicat Usted que estés. Què tal? Molt bon dia.
10: Hola, molt bon dia.
2: Què us semblen les declaracions de la consellera?
10: Mira, a mi m'agrada perquè aquest govern es contradiu, no? Cada persona que surt a premsa o, no? O mediàticament, perquè el president Illa va sortir ara fa poc en declaracions i va dir que l'educació necessita una reflexió de fons i necessita recursos, i després també va afirmar que hi havia prou, diguéssim, recursos o prou pressupost per poder, doncs, abordar-los. Llavors, nosaltres, evidentment, hem de seguir pressionant perquè, o sigui, celebrem, doncs, els passos fets endavant, no perquè sigui una cosa que vingui de la voluntat d'aquest govern, sinó perquè ens els hem guanyat les persones treballadores amb tota la pressió i tota la mobilització que vam dur a terme aquest curs passat. Per tant, són els nostres guanys i, per tant, els posem en valor. Però això no resol tota el cúmul de mancances que tenim en el sistema educatiu i, per tant, hem de continuar treballant i hem de continuar fent passes endavant. La vaga del dia 8 d'aquest primer dia de curs, el dia 8 de setembre, escenifica molt clarament que el conflicte no s'ha acabat i que el malestar de les persones treballadores persisteix.
1: Clar, escoltem amb la consellera portaveu ara, dient d'alguna manera, no tensin vostès tant la corda que els impossibles no es poden aconseguir. I han fet una passa endavant important, dues, tres, però ja més no es pot aconseguir. No sé, perquè la gent ho entengui, què és el que reclama ara mateix des del cos docent, des dels professionals, i com de lluny està aquesta situació de solucionar-se?
10: Doncs mira, en primer lloc, el poder tenir una escola inclusiva real, això és ara mateix, doncs, la gran prioritat, no? I aquí hi caben les necessitats de tenir molt més recursos, i això el mateix president Illa ho va dir, els recursos que ara s'han acordat és un pas endavant, però no són suficients, encara en faltaran molts més, i per tant caldria accelerar la implementació d'aquests recursos, caldria posar sobre la taula el mapa de necessitats que hi ha a tots els centres, anar prioritzant i, diguéssim, aquestes dotacions anar-les incrementant perquè en pocs anys tinguem tots els centres tinguin aquests recursos, perquè l'alumnat ho necessita. Però no només això, sinó que aquests recursos han de tenir les tasques molt ben definides, perquè això ara mateix no està passant, i també han de poder treballar de forma coordinada, per tant, tenir els espais i el temps suficient per poder fer aquesta coordinació. Si no, la feina serà molt poc efectiva, no? I necessitem poder planificar bé l'atenció a l'alumnat, tenint en compte totes les seves circumstàncies. Això per una banda, i després les ràtios. Les ràtios hem fet un avenç tímid, però a Catalunya un 40% de l'alumnat té necessitats específiques de suport educatiu. És el percentatge més alt de tota l'Estat. Per tant, aquí el tema de les ràtios ha de ser molt més ambiciós, no per caprici, sinó perquè realment la situació de les aules, la complexitat de les aules així ho requereix. Hem de parlar d'infraestructures, hem de parlar del català, que cada vegada donem un cop de peu amb una pedra, ens apareix una sentència que sobre el 25% que ataca directament el model d'escola catalana i la immersió lingüística. Això, aquí hi ha d'haver un lideratge molt clar i s'ha de blindar la vehicularitat del català i s'ha de blindar aquests programes d'immersió lingüística, perquè és un benefici per l'alumnat, és cohesió social i és igualtat d'oportunitats. I tenim moltes qüestions a tractar. Aquí el que es tracta és de reobrir la negociació i fer propostes que vagin més enllà dels marges de l'acord del mes de maig i que puguem caminar per blindar l'escola pública i cobrir totes les necessitats que tenim a sobre la taula.
2: D'entrada, demà heu acceptat la reunió amb la consellera. Potser un últim intent per intentar desencallar aquesta situació abans de l'inici de curs, però no sé si en sou gaire optimistes i com plantegeu aquesta trobada.
10: Nosaltres la trobada la plantegem una mica. A veure què ens dirà, perquè evidentment ens ha convocat ella. A veure ella quines aportacions ens fa, no? Que ens trasllada, i nosaltres evidentment li traslladarem el mateix que acabo de dir, que si ha convocat una vaga el dia 8 és perquè el conflicte no està resolt i per tant s'ha d'abordar aquesta qüestió. I per altra banda, nosaltres li demanarem la necessitat de reobrir les negociacions. Això no s'acaba amb l'acord del mes de maig. De fet, mira, l'USTEC no vam signar perquè el col·lectiu, tot i que vam signar el preacord, després no vam signar l'acord perquè el col·lectiu va dir que no. El col·lectiu va expressar que encara no li semblava suficient i que continuava amb molt de malestar. Mira, jo aquest estiu, que m'he trobat molta gent, no?, que evidentment molta gent que em coneix i m'ha volgut traslladar el seu punt de vista, i tots et diuen la seva, no?, el seu punt de vista, que pot diferir, però hi ha una qüestió comú, no? M'haig fixat que hi ha hagut una qüestió comuna, i és que tothom et diu que la realitat a la seva aula aquest curs que ve no canviarà, i que treballen amb unes dificultats extremes, i que, per tant, això li genera molt malestar, i això segurament, totes aquestes passes, com que no, de moment no les veuran reflectides a les aules, els consideren insuficients. Sí. Què podem fer per canviar aquesta sensació, no? Està molt clar, seguir treballant i accelerar tota aquesta implementació.
1: Iolanda, anem a això que comentaves de la gent que se t'atansa i t'ofereix la seva opinió, no?, sobre el que està passant. Fins ara heu comptat amb el suport de molts pares, de moltes mares, en aquestes demandes que teníeu. Fins i tot han entès que hi havia dies que havien de fer sacrificis per la vaga que heu portat a terme, els dies de vaga que heu portat a terme, i en fareu un mes, que és el d'aquest inici del curs. No sé si aquest tensat en la corda podria fer que perdéssiu suports per aquesta part.
10: A veure, en principi les famílies, les que, entenen que en principi aquesta lluita es fa perquè el que volem és el millor pels seus fills i filles. De moment el suport hi és. Està en mans de l'administració intentar evitar que el conflicte continuï, que més enllà d'aquesta vegada del dia 8 es puguin evitar la resta. i nosaltres, evidentment, farem tota la pressió possible per poder fer aquestes passes endavant i evitar tenir un curs com el que vam tenir l'any passat. Però aquí també l'administració ha de posar de la seva part.

0: no només és cosa nostra, no? Evidentment entenem la preocupació de famílies que ens puguin traslladar, ostres, no? Però és que el que sí que està molt clar i crec que és un consens, i això es veu en declaracions tant de grups polítics com de les associacions de famílies, és que l'educació necessita canvis estructurals. Tal com va dir el president Illa, aquí hi ha d'haver una reflexió de fons molt gran, i això s'ha de posar en marxa, i tots els agents educatius, la comunitat educativa, en ple hem de poder decidir on poder aportar en la construcció de l'escola que necessita, no? De l'educació que necessita el nostre territori. I això és així. Tenim una llei educativa del 2009 i estem al 2026.
1: Mira, anava aquí, aquesta llei educativa. Jo me'n recordo quan es negociava la LEC, ara fa 20 anys, el 2006, en època d'Ernest Maragall, al capdavant del departament, d'aquest departament que després ha canviat de nomenclatura, però vaja, del Departament d'Educació. Després va venir Irene Rigau, després Meritxell Ruiz, Clara Ponsatí, Josep Bargalló, Josep González Cambray, Anna Simó i ara Esther Niubó. Des de Maragall fins a Niubó, quan hi ha hagut el problema més important perquè aquesta llei ara tingui tants problemes?
0: Primer, la llei ja no va ser de consens. És a dir, va ser una llei absolutament rebutjada per la comunitat educativa. Es van fer unes vagues molt importants, molt participatives, de rebuig a aquesta llei. Aquesta llei va ser una llei imposada. I, per tant, el desplegament d'aquesta llei tampoc ha estat mai, doncs, diguéssim, des de el consens amb la comunitat educativa. Ha estat sempre des del desacord. Per nosaltres, on més mal ha fet aquesta llei és en el desplegament dels decrets de plantilles i els decrets de direcció, el decret d'autonomia de centres. Per nosaltres aquí s'ha perdut tota democràcia en els centres, però és que, a més, diguéssim, el decret d'inclusió, per exemple, que és un decret que té molt bones intencions, anava acompanyat d'una memòria econòmica. Aquesta memòria econòmica s'ha perdut, diguéssim, en algun calaix, i ningú sap ni on és, o sigui, ni la recorda. No s'ha implementat mai. Per tant, s'ha desplegat un decret que requeria d'una gran inversió, no? I progressiva a mida, doncs, que es anava, doncs, desplegant, i no ha estat així. Per tant, estem sostenint un sistema amb una situació, amb un alumnat absolutament complex, i no ha anat acompanyat, diguéssim, d'aquests recursos i aquesta, o sigui, la inversió necessària per implementar els recursos necessaris per abordar aquesta complexitat. I per això arriba un moment en què la cosa implosiona com ha passat ara. Més aquesta, diguéssim, funcionament neoliberal, no?, que té aquesta llei, que doncs és això, amb una, diguéssim, òptica molt gerencial, molt privatitzadora, no?, amb funcionament més propi de l'empresa privada. Això també ha estat molt lesiu, ha generat unes dinàmiques molt dolentes de funcionament en els centres. Tots els canvis que hem anat patint, que de lleis també estatals, que també ens desestabilitzen, perquè si una cosa necessita l'educació és una certa estabilitat, no? Uh-huh. Evolucionar, sí, però no canviar radicalment cada dos per tres. Tot això fa, doncs, que ara mateix hi hagi un desequilibri molt gran. Per tant, necessitem tornar a seure i tornar a repensar quin és el model d'escola catalana que volem.
2: Doncs esperem que la situació pugui solucionar-se el més aviat possible. Iolanda Segura, portaveu del sindicat Ustequestes, moltíssimes gràcies i bon inici de curs.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
3: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc.
2: Com cada dia abans del butlletí de la una, volem saber què ens tenen preparats els companys de Tarragona i Lleida. Ja sabeu que la Núria Mora encara està de vacances, així que saludem el Pablo Alcaraz. Pablo, què tal? Bon dia.
4: Hola, Míriam. Què tal? Bon dia.
2: Quin és el menú d'avui?
4: Mira, t'explico el plat principal i després ja per les postres que els oients de Tarragona s'aquedin i ja ho aniran veient, segons es vagi desenvolupant el menú. Parlarem de turisme, parlarem de dades turístiques a Costa Daurada i a Terres de l'Ebre i parlarem també de canvi de tendències. en els visitants que han estat protagonistes aquests mesos de juliol i agost. Ho farem amb el portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona, que és Xavier Guardià.
2: Doncs aquest és el plat principal de la ciutat de Tarragona i ja sabeu, si voleu saber quines són les postres, doncs haureu d'estar atents al programa que d'aquí uns minuts començarà el Pablo Alcaraz. Pablo, que vagi molt bé el programa, t'escolto demà.
4: Una abraçada.
2: Doncs arriba el butlletí de la una, arriba la informació, nosaltres tornem de seguida.

0: La ciutat. A Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz.
1: Servidor de vostès, què tal, com esteu? Benvinguts a la ciutat, benvinguts a aquest dimecres 2 de setembre, dia en què us donarem dades. Per exemple, la del nombre d'aturats a la província de Tarragona, que ha augmentat un 4,1% al mes d'agost en comparació amb el mes anterior, fins a les 37.827 persones que estan aturades, segons dades del Ministeri de Treball. Tarragona és la província de Catalunya que millor ha resistit l'increment generalitzat del percentatge d'aturats. Respecte a l'agost de l'any passat, el total es manté pràcticament estable, únicament amb un lleuger increment de 87 aturats. Pel que fa al nombre d'ocupats, va disminuir en 3.608 persones durant el mes passat i es va situar en 377.890 persones, un 0,9% menys que al juliol. I respecte a fa un any, la xifra de persones en feina s'ha incrementat en 12.557. I més dades, en aquest cas, la temperatura. L'estiu, aquest estiu, ha estat el més càlid mesurat a Catalunya, amb una anomalia superior als 3 graus respecte al període 1991-2020, a un 80% del territori. Les estacions del Meteocat han registrat 20 dies en què s'han superat els 40 graus, entre el juny i l'agost, una cota mai assolida abans i sobrepassant el rècord de 16 dies de l'any passat. Els mesos d'estiu deixen el segon dia amb pics de temperatura més alts des que hi ha registres, amb els 44,1 graus de Vinebre del 8 de juliol. I pel que fa a precipitacions, l'estiu ha estat sec o molt sec a bona part de Catalunya, excepte justament al Camp de Tarragona, on els episodis de precipitació intensa de l'agost han fet que localment s'hagi superat la mitjana climàtica de pluja d'estiu. Així, dos episodis de precipitació intensa d'aquest mes d'agost han fet que localment les acumulacions superin el 200% de la mitjana climàtica d'estiu. Així està l'actualitat del dia. Anem a veure quina és la previsió meteorològica per aquesta tarda i la jornada de demà. Des del Servei de Meteorologia d'AEMET, Noelia García.
2: Bona tarda. Avui dimecres pugen les temperatures i és un dia càlid. Els termòmetres marcaran màximes de 35 graus a Tortosa, 34 a Gandesa, 33 graus a Reus, 31 al Vendrell i 30 graus a Tarragona. Avui temps estable, predominant el sol amb cel clar o poc ennuvolat. Durant aquesta tarda, vent moderat de component sud. Demà dijous les temperatures seran més altes, 36 graus a Gandesa, 35 a Tortosa, 33 graus a Reus i 31 a la capital i al Vendrell. Continuarem amb temps estable, amb sol i cel clar. S'esperen alguns núvols baixos al litoral a primeres i últimes hores del dia. Les temperatures mínimes seran de 22 graus a Tarragona i 20 a Gandesa. És una informació d'AEMET.

0: com que estem aquesta setmana amb això de la tornada al col·le, la tornada al col·le literal la setmana vinent, la tornada al col·le per la ràdio, doncs ja sabeu que ha arrencat aquesta setmana. Llavors estic molt amb conceptes acadèmics i miro dades d'ocupació turístiques d'aquest estiu. Costa Daurada i Terres de l'Ebre, no sé si la nota seria un notable, notable alt, potser un excel·lent per la part baixa. Però anem a posar nota i anem a valorar com ha sigut aquest juliol i agost aquí a la província de Tarragona, turísticament parlant, amb el portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona, que sabeu és el Xavier Guàrdia. Xavier, bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Quina nota ens posem?
1: Home, jo que sóc optimista,

0: Pista sempre excel·lent, perquè perquè ja serà temps de rebaixar-ho, diguem-ne, no? Però jo crec que és excel·lent, perquè al final també ens hem mal acostumat una mica amb que l'excel·lent sigui el 100%. Yeah. I no té per què ser així, per entendre's, no? O sigui, nosaltres signaríem una temporada turística de 12 mesos al 80%, perquè voldria dir que treballaríem tot l'any, voldria dir que donaríem feina tot l'any, que teníem clients tot l'any, i que, a més, podríem, diguem-ne, podríem servir millor a la gent amb un 80% que amb un 100%, i que el turista també ho rebria millor amb un 80% que amb un 100%, perquè és cert que quan estem tan plens, bueno, doncs tot és una miqueta més difícil, no? La mobilitat és més difícil, hi ha cues als llocs, bueno, tot és una miqueta més complicat. Però jo diria que la temporada ha sigut una temporada molt similar fins ara al 24-25, amb un allargament una mica de la temporada pel començament i esperem que sigui també pel final, i amb un juliol i agost funcionarà amb normalitat.
1: I la normalitat en aquest cas es situa entre un 85 i 95% d'ocupació, no?
0: Sí, el mes d'agost un 85-95% d'ocupació, el juliol una miqueta menys. Hi ha una cosa que succeeix, que a més això, clar, això del turisme, clar, és una cosa que a vegades, quan en parlem nosaltres, sembla que sigui una ciència infusa i que sigui tot cert i que a més tot sigui, o sigui, tot passi com nosaltres creiem. I això res més lluny de la realitat. Perquè, clar, cadascú, tu, jo i qualsevol altra persona, decideix quan, com i a on anar. De vacances, d'escapada, d'uns quants dies, de veraneig, digue-li com vulguis. Clar, llavors això, hi ha molts factors aquí que impliquen d'alguna manera que una família al final decideixi vindre en una època o una altra, decideixi vindre més d'una vegada, vingui amb estades curtes. I el que sí que hem notat és que, així com abans es parlava molt que la temporada, diguem-ne, més forta era del 15 de juliol al 15 d'agost,
1: sí,
0: cada vegada notem més que l'agost és més fort sencer, diguem-ne. O sigui, cada vegada és més fort de l'1 al 31 d'agost que no pas el juliol. El juliol cada any li costa arrencar, sigui pel que sigui, eh? Però encara no hem decidit o no hem pensat o no hem trobat quina és la resposta final. Sí que és cert, i això és sabut, que la majoria d'empreses, moltes empreses grans, tant del territori com de tota Espanya, com de tota Europa, algunes encara fan això de tancar l'agost o tancar 15 dies de l'agost, i això, clar, provoca, evidentment, que la gent fa vacances quan li donen.
1: Ara et preguntaré per algunes tendències i sobretot cap a on pot anar el futur a curt mig plaç, turísticament parlant aquí a casa nostra. Abans, però, procedència, continua tenint molt de pes, òbviament, el turisme nacional i el turisme internacional amb mercats que són clàssics, els turistes britànics, els irlandesos, i em sembla que del centre nord d'Europa enguany no s'hi ha disminuït una mica, Alemanya, Holanda...
0: Sí, segueix una mica el rànquing molt similar, diguem-ne, Catalunya i resta d'Espanya es menjaríem... O sigui, abans del 50%, ara segurament estaríem al 55%, o sigui, el mercat espanyol ha pujat una mica, i la resta d'Europa, diguem-ne, es menja l'altre pastís. França, com a primer mercat europeu, o estranger, diguem-ne, britànic el segon, irlandès el tercer, que ja es va colar fa anys... Mm. I és veritat que l'Alemanya ha baixat una miqueta, però ha baixat a tot arreu, perquè l'Alemanya no és la potència econòmica en aquest moment que havia sigut en el passat, i està tenint alguns problemes, i això al final, evidentment, es nota a la butxaca del client, perquè l'economia familiar és la que mou el turisme. I per altra banda trobem Holanda, Bèlgica, Suïssa, tots aquests països van funcionant una mica similar. Cada un al seu moment, o sigui... Ara tornarà a pujar el britànic i l'irlandès, pujarà molt l'alemany i l'holandès i el belga dels sèniors, perquè aquests agafen estada llarga i se'n van als càmpings de casa nostra. Mm. Bueno, tot això al final sempre és aquell trencaclosques que al final acaba sortint.
1: Mercats a nivell europeu que siguin objectius i que ja veieu que bueno, el treball que potser s'està fent des de fa uns anys comença a donar fruits, Portugal i Polònia?

0: Correcte. Portugal ja està començant a veure's. Jo encara sóc una mica dels Dantes i em fixo molt en les matrícules. I llavors, que això, diguem-ne, de científic no entenc absolutament res, com bé comprendràs. Però dona un caire, diguem-ne, no? Un flaire. I jo que diguem-ne, no veia masses matrícules portugueses, aquest any estic veient bastantes matrícules portugueses. Llavors això em fa preguntar als turoperadors i als agents de viatge receptius què tal, i em diuen que sí, que és un mercat, el portuguès és un mercat que ja ha començat a rutllar, té moltes, evidentment, majoritàriament amb cotxe, però també no oblidem que hi ha un vol de l'aeroport de Reus a Oporto,
1: Sí.
0: que això també, o sigui, són aquestes dades que nosaltres, que ja portem molts anys en aquest sector, són aquestes dades que et comencen a donar la sensació de que això és un mercat que pot anar pujant. Ja veus cotxes, ja hi ha un vol, bueno, diana, però alguna cosa es comença. I Polònia, que és l'altre mercat en el que nosaltres creiem que té futur, perquè és un país que cada vegada està sortint més cap a Europa, cada vegada té una classe mitja que viatja més, a Espanya viatja quasi bé a tota la conca mediterrània, menys a casa nostra, perquè va a Girona, va a Costa Blanca. Llavors, és un mercat que encara no li hem agafat totalment el pas, però que creiem que és un dels mercats de futur. A més, és un mercat molt gran.
1: Tenim previsions per aquest setembre i octubre?
0: Sí, jo crec que seran similars a altres anys, al voltant d'un 70%, entenent que al setembre encara hi ha gran part de la flota d'allotjament, tant de càmping com d'hotel, com d'apartament turístic obert, i que anirà baixant una mica. Nosaltres estem treballant junt amb l'aeroport, junt amb la Diputació, junt amb els patronats de turisme dels diferents municipis, juntament, evidentment, amb els empresaris, a intentar, a curt i a mig termini, allargar la temporada un mes més, que és el que hem anat fent cada any, no? O sigui, des de ja fa molts anys. I la intenció fora que intentéssim operar fins a començaments de desembre. O sigui, ara l'aeroport, per exemple, els turoperadors paren la seva activitat normalment al voltant del 4, 5, 6 de novembre. La nostra intenció fora que això es traspassés, diguem-ne, després del pont de desembre, cap al 6 o cap al 8 de desembre. I estem treballant amb això, veurem quan començarem a aconseguir-ho. L'aeroport ja està interessat en obrir, els turoperadors també estan interessats en poder operar, i els empresaris d'allotjament fan, diguem-ne, tenen la intenció de jugar-se-la, perquè aquí tothom se la juga perquè no sabem quin és el resultat.
1: Clar, després hem de veure la resposta del client, però seria cabdal per una desestacionalització plena, és a dir, que l'activitat de l'aeroport s'ampliés.
0: Sí, nosaltres hi creiem. El que passa que, com et deia abans, això del turisme ho tria cadascú. Vull dir, el turoperador, per què marxa de casa nostra? Perquè ell el que fa és traslladar gent. Llavors, si la gent li demana anar, m'ho invento, a la Dominicana, perquè allí hi ha més bon clima el mes de desembre i gener, o li demana, perquè el turoperador aquest és, m'ho invento, esquí i va als Alps, doncs clar, la seva activitat va cap allí. Però quan hem parlat amb ells, allargar un mes més, no ho veuen malament. També és veritat que nosaltres tenim un clima que fins al desembre és bastant correcte. També és cert que amb el canvi climàtic això també, diguem-ne, alguna cosa ens pot fer mal, però amb això ens pot fer bé. Bueno, sembla que a la taula on parlem de tot això, per ara i tant tothom hi està avesat. També és cert una altra cosa, i és que és final de temporada, vol dir que una mica la temporada ja l'has fet. És més fàcil jugar-te una mica els sentiments quan hi ha vents de la temporada que no quan arrenques la temporada.
1: Sí, totalment lògic. Mira, ja que has tret el tema del clima, no sé si ho veus així, i si ho comparteixes, la tendència a que potser estem parlant futur a mig llarg plaç, en cap cas a curt plaç, davant d'uns estius cada vegada més calorosos, que la gent

0: local segurament el tema de conversa és déu-n'hi-do quin estiu hem passat, i déu-n'hi-do aquí no es pot estar, de totes maneres. Després veus els aeroports, veus els hotels, els càmpings, i el turista continua venint. Però no sé si a mig llarg plaç penseu que potser el turisme al que estem acostumats, la nostra temporada alta de juliol i d'agost, davant dels efectes d'aquests estius, com dic, cada vegada amb temperatures més altes, vagi canviant i no sigui la nostra zona una zona tan agradable de visitar a l'estiu, i en comptes la gent pugui venir més, doncs en mesos on les temperatures són ideals, sobretot si les comparem amb altres zones, mesos on no tenim temperatures tan altes, però on es pot estar perfectament i es pot fer vida perfecta, ja sigui finals de setembre, octubre, novembre.
1: Jo particularment crec, i a dir de començament que jo sóc de mena optimista, però jo crec que el que pateix la calor és el que treballa. El turista la pateix, però la pateix, deixa-m'ho dir així, més agradablement.
0: Sí.
1: Perquè si jo estic de vacances a la Costa Daurada i estic a la platja i tinc calor, em banyo. I en comptes de banyar-me tres vegades, em banyo sis. Però ja, no, ho suporto bastant bé. Avui en dia la gran majoria, per no dir totes les instal·lacions, ja no d'allotjament, de restauració, de comerç, de cultura, del que vulguis, estan, diguem-ne, refrigerades. Vol dir que a l'interior dels llocs s'hi està perfectament, i a l'exterior, com te deia, el que està de turista, escolta'm, s'ho passa bé. Per altra banda, al igual que va passar amb la pandèmia, per entendre'ns, quan una cosa és global i mundial, no et perjudica tant. Tu imagina't que aquestes onades de calor només siguessin a la província de Tarragona, o només siguessin a Catalunya, o només a Espanya. Potser sí que ho patiríem. Mm. Però com que és a tot arreu. I saps què passa? Que el senyor de Düsseldorf aquest estiu també feia calor a Düsseldorf. Però a Düsseldorf fa calor dos dies i els altres plou. Clar, la gent vol sortir de vacances a algun lloc diferent de casa seva, un lloc que no plogui, un lloc que no faci mal temps, que faci bon temps, que fa molt bon temps, bueno, doncs ho suporta, diguem-ne, amb tota la dignitat del turista. Jo, evidentment que és un fet preocupant, no? Però és més preocupant, en general, te diria, socialment o digue-li com vulguis, que no eminentment pel sector turístic. El sector turístic, la gent ve de vacances, quan ve de vacances ja sap que qui ve de vacances, diguem-ne, entre cometes, a passar calor i a passar-s'ho bé. Jo no veig que sigui un problema per ara, eh? No veig que sigui un greu problema. I els que ho patim més, evidentment, som els que ens toca treballar en aquestes èpoques.
0: I acabo, Xavi, parlant sobre tendències. Tendència que es veu cada vegada més en el sector turístic. Estades més curtes?
1: Sí. També deixa'm que m'he deixat una cosa del canvi climàtic.
0: Sí.
1: Tot i amb això, haurem de fer canvis. O sigui, si ara les platges, els socorristes de les platges se'n van a les 7, potser s'hauran d'anar a les 9 de la nit, perquè la gent encara es banya. O sigui, haurem d'anar... Els hotels cada vegada hauran de fer més piscines, i hotels que no tinguin aire condicionat a les habitacions, malament rai, però nosaltres ja tenim una flota molt bona perquè els 4 estrelles estan obligats. O sigui, haurem de fer canvis, evidentment que haurem de fer canvis, però jo no crec que això sigui un derrotisme cap a la temporada turística. I, per altra banda, el que dèiem... Mira, una manera de... Primera, la gent ja no fa vacances 30 dies. La reparteix durant l'any. Perquè va esquiar o perquè va fer una visita a una ciutat europea, a una ciutat gran, diguem-ne. O sigui, la gent s'ha repartit les vacances més del que repartia abans. Això li deix que la temporada d'estiu doncs li queden menys dies. Aquesta és la primera. I la segona, també, provocada per l'estalvi. O sigui, el que sí és cert, o sigui, abans la gent anava o no anava de vacances, o anava millor o pitjor de vacances. Doncs aquest any menjarem menys gelats, eh? No, avui en dia això ha canviat. Redueixen els dies. Vol dir, jo si vaig de vacances, vaig de vacances. I escolta, no miro la butxaca, per dir-ho d'alguna manera. Si em ve de gust anar a un restaurant a fer una mariscada, la faig. Abans de fer ja dos de vacances, doncs aquest any en faré un. Per què? Perquè estaré 4 dies. L'any passat vaig anar 7. Aquest any estaré 4 dies. Abans anava 15 dies, ara vaig una setmana. És una manera d'estalviar radical. Per què?

0: perquè, clar, gastes la meitat del que gastaves si vas la meitat de dies. Però vols anar els mateixos dies, vols anar a un bon hotel, vols anar a un bon càmping, vols anar a un bon apartament, vols anar a un bon restaurant, si hi ha alguna cosa del comerç que t'interessa allò, vols fer activitats, vols anar a parcs d'aventures, vols anar... O sigui, vols viure les vacances, no. Així com en alguns moments la gent a vegades reduïa el de despesa i deia, ostres, va, anem de vacances, però escolta, el tanto no gastem. Ara la societat ha anat una miqueta més a que anem a disfrutar. Quants dies tenim aquests? I llavors això, evidentment, ha reduït. Per nosaltres, mentre les ocupacions segueixin siguent bones, no és ni bon ni dolent, perquè jo et diria, inclús des d'un punt de vista comercial, és bo. Hi ha més feina pels comercials, hi ha més feina, si em senten els comercials de les cadenes hoteleres em pelaran, però ve més gent. O sigui, si abans una habitació l'ocupava una família 8 dies i ara l'ocupa 4 dies, vol dir que hi ha una altra família que ocupa 4 dies.
1: Tenim més rotació.
0: Vol dir que en aquella habitació han vingut dues famílies. Dos famílies que han conegut el territori, que han conegut el destí, que han conegut l'hotel, que han conegut el camp. Bueno, tot això té la seva part positiva, tot i que, clar... Pel hotel, pel comercial i per la rentabilitat és allò d'escolta'm, no em maregis. Jo prefereixo clients d'una setmana perquè, escolta'm, estan tranquils, estan aquí, però, escolta'm, la vida ens porta cap aquí, però és cert que hi ha una mica aquest canvi que ja s'ha produït i es ve produint jo diria que des de la pandèmia, amb les diferents crisis que hem anat passant, el turisme s'ha convertit en un bé de consum, ja no és un luxe, avui en dia és un bé de consum, tothom fa turisme, tothom viatja, tothom fa vacances, allargues menys, vas més lluny, vas més a prop, i això és el que et marca la teva butxaca familiar, per entendre'ns, o la teva butxaca econòmica.
1: Xavier Guàrdia, portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona. Gràcies per atendre'ns, com sempre, Xavier.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.
3: Què passa abans d'obrir l'aixeta? El Consorci d'Aigües de Tarragona t'ho expliquem tan clar com l'aigua. Vine i descobreix el fascinant viatge de l'aigua, experimentant, aprenent i divertint-te amb les visites escolars gratuïtes. Reserva ara la vostra visita a través del nostre web. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que uneix.
4: Escuche, escuche. En Los Tresillos Las Gabarras, toda la tienda y producto pedido a fábrica ahora con un descuento del 15% en todo el género. Venga, compare. Si lo encuentra más barato, mejoramos su oferta. Los Tresillos Las Gabarras, número uno en sofás. Financia tu compra sin intereses ni gastos. Los Tresillos Las Gabarras, Tarragona.
2: La brújula de Radio Estadio, amb Albert Tarrán.
5: Cuando un club, como es el Fútbol Club Barcelona, te pide a ti, jugador que te ilusiona jugar en el FC Barcelona, oye, si tú durante el Mundial, compitiendo con tu selección, haces una declaración diciendo que te quieres ir, lo tenemos, lo hacemos. Ahora, ¿lo vas a dejar tirado? El Barça ha intentado comprarlo en 6 plazos, que es algo, sinceramente, ridículo, y encima haciendo toda la guerra que suele hacer el Barça en este tipo de fichajes.
6: Yo, Albert, creo que en este debate, todo el verano, por parte de todas las partes, aquí no excluyo a nadie, ni al Atlético de Madrid, ni al Barça, ni a Julián, ni a nosotros, los periodistas, hemos montado un debate extraordinariamente infantil. Mire, déjeme usted de sentimientos, déjeme de mi sueño, déjeme de yo no dejo tirar al jugador.
7: Usted
6: esto es muy sencillo.
7: Tiene un contrato, este jugador, cúmplalo.
6: Tiene un contrato hasta 2030 y su cláusula son 500 millones. Y ustedes han negociado con él de una manera que a nosotros no nos ha gustado. Ergo, no se lo vamos a vender a ustedes. Pues adiós, muy buenas.
2: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio.
3: Què passa abans d'obrir l'aixeta? El Consorci d'Aigües de Tarragona t'ho expliquem tan clar com l'aigua. Vine i descobreix el fascinant viatge de l'aigua, experimentant, aprenent i divertint-te amb les visites escolars gratuïtes. Reserva ara la vostra visita a través del nostre web. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que uneix.
4: Escuche, escuche. En Los Tresillos Las Gavarras, toda la tienda y producto pedido a fábrica ahora con un descuento del 15% en todo el género. Venga, compare. Si lo encuentra más barato, mejoramos su oferta. Los Tresillos Las Gavarras, número uno en sofás. Financia tu compra sin intereses ni gastos. Los Tresillos Las Gavarras, Tarragona.
7: La ciudad, a Onda Cero Tarragona, Am Pablo Alcaraz.

0: Doncs un dimecres més, i com ve sent habitual al llarg de les darreres temporades, no dic número perquè m'equivocaré. En això tant el profe com jo som força dolents, però més de 10 temporades fàcilment. Joaquín Ruiz d'Arbulo estarà per aquí, el nostre catedràtic d'Arqueologia de la Universitat Rovira i Virgili, el nostre profe, amb els diversos capítols d'Històries de Romans. Profe, bon dia.
1: Molt bon dia, Pablo, molt bon dia a tothom. Tens raó, eh? Jo ja no em puedo recordar, a veure, quan vivia jo tranquil, si em tenia que parlar amb el meu amic Pablo Alcaraz. Però sempre l'hem fet molt, amb molt de gust, i penso que ens l'hem passat molt bé.
0: Sí, i tant, i ens ho passarem. Ens ho passarem molt bé també al llarg d'aquesta temporada, amb diferents capítols, curiositats, històries, personatges de romans, i de tant en tant també se'ns cola doncs algun grec, fins i tot alguna vegada hem fet alguna incursió per l'antic Egipte, però òbviament doncs estan a Tarragona, al final acabem posant el focus a l'antiga Roma. Et volia preguntar per l'estiu, perquè l'última vegada, els dos darrers capítols que vam fer d'Històries de Romans de la temporada anterior, et vaig agafar de gira com una estrella de rock, que és el que ets. Estaves de gira, a més, per la zona fresqueta de la península. Estaves de gira per Burgos, per Zamora, llocs on a la tarda t'havies de posar una jaqueteta, la qual cosa em sembla que agraïes. I no sé com ha acabat aquesta gira, Joaquín.
1: Doncs, mira, pràcticament ja ni me'n recordo, però sí que és veritat, el mes de juliol vaig tindre unos, això que es diuen, que los artistes fan unos bolos, pues jo vaig tindre que fer un seminari que assistir, després una consulta que em van fer a Lugo sobre unes termes i vaig anar a veure-les, després vaig estar a Zamora, i bé, sí, va ser un mes de juliol molt calorós, però, bueno, aquest, per diferents circumstàncies, aquest mes d'agost no hem passat a casa, no hem sortit pràcticament, allò sortia algun cap de setmana breu, i te tinc que dir també, no sé què pensaran els nostres oients, que realment aquest any començo a dubtar de què varen veure a Tàrraco els nostres antepassats romans tan admirats, perquè vaja, mes d'agost això ha sigut absolutament espantós. Home, ja sempre sabem que el mes d'agost a Tarragona fa calor i fa humitat, però clar, lo d'aquest any ha sigut, bueno, pensem, no?, lo del dia de Sant Magí, el dia de Sant Magí això era insuportable, o sigui, la trobada de les colles, menys mal, el meu gendre, que per papa és de la colla jove, bueno, va arribar absolutament, bueno, que ja no era ell, de la calorada que van passar, fins al punt, ja saps que s'està comentant que hem fet ja una començat a fer reunions per veure de canviar l'hora, perquè era impossible estar allí a la passada de les cols al migdia, sí, tard, que és que clar, que és quan es fan sempre les trobades de les colles. Sí. Con lo cual, bueno, mira, l'única part d'avantatge és que jo no sé també si els països més del nord d'Europa també l'han passat tan mal. I ara que penso, jo crec que tu també has tingut uns dies d'aventura pels països així del nord. On has anat?
0: Jo he tingut una escapada a una zona més fresqueta, al nord d'Anglaterra, a Britània. A més, et vaig enviar alguna fotografia des d'allà, perquè també els romans van arribar a la zona que actualment és Yorkshire, el comtat de Yorkshire. La seva capital és York, a prop de Liverpool també està Chester, també una ciutat on van arribar els romans, i justament t'estava preguntant per, i ho feia quan et vaig enviar aquestes fotografies, et vaig enviar una foto d'un amfiteatre, res a veure amb el nostre. És un amfiteatre que, una mica com ens passa a nosaltres amb el teatre romà, perquè els experts dieu, aquí estava el teatre, doncs tu creus, i allí doncs també et diuen, aquí estava l'amfiteatre, i home, està millor que el nostre teatre romà, això sí, tampoc és gens difícil, però clar, comparat amb el que tenim aquí, doncs és un altre nivell, és una altra lliga. I justament una de les curiositats, perquè segurament quan hem parlat dels romans fora de Tàrraco, quan hem parlat dels romans fora de la península, no només de la Ibèrica, sinó també de la Itàlica, alguna vegada hem parlat una mica de Britània, és què van fer els romans allà i què els va portar a dir

0: Creuem el mar i anem a veure què ens trobem.
1: Doncs sí, jo crec que ara, si lo veiem amb canvi climàtic, jo crec que, van fer primer guarnició acá, algú va anar allà dalt i van dir, no, escolta'm, aquí
0: pugeu,
1: que l'estiu és molt...
0: Pugeu, és que l'estiu s'està bé.
1: Però, també és veritat que ara estem en un moment, els nostres oients, si han viatjat, potser els ha passat, que els meus amics que tinc a Alemanya m'estan dient que aquest estiu a Alemanya ha sigut espantós, igual que el nostre, perquè no lo valorem, però nosaltres, dintre de tot, com ja sabem a què ens enfrentem, les cases més o menys les tenim preparades. És a dir, jo tinc ventiladors, tinc aire condicionat, tothom hem fet el que hem pogut per totes les nostres cases tenen persianes, per exemple. Però clar, però és que al nord d'Europa les persianes no existeixen. Posen unes cortines d'aquestes per la llum i res més. És clar, els edificis de vidre amb el calor en les grans ciutats ha sigut promís espantós. Unes imatges, no sé si recordeu, crec que eren de principi d'agost, la ciutat de Leipzig, en Alemanya, que s'havia fos el betún amb el qual havien agafat les vies del tramvia a terra, s'havia fos, i doncs clar, era una cosa que donava por de dir, però què és això? I clar, tu penses, una gent que no té aire condicionat, el metro, per exemple, el metro de Berlín, no té aire condicionat, el metro de Berlín. Doncs què ha passat aquests dies? Que la gent, no l'agafaven perquè literalment no es podia de calor. Això, jo, quan he estat a Berlín a l'estiu fa anys, sempre ha passat. Però, clar, em deia, no, és que no mereix la pena posar aire condicionat perquè és que això només són... Exactament, això és l'argument que han utilitzat sempre. És que són 4 dies, és que són 4 dies. Clar, aquest any, en lloc de 4 dies, ha sigut 3 setmanes. I clar, estem realment tots en un procés de que hem de replantejar, quin món és el que tenim o el que ens espera. I jo crec que també a l'antiguitat aquestes coses també passaven d'una forma o una altra. A canvi d'això, és veritat que els romans van tindre aquesta capacitat, diguem, avui dirien expansionista, però hi havia una frase en llatí molt maca, que és ubicunque vicit romanus habitat, que vol dir que allí o el romà vencia, és a dir, vencia els enemics en combat, es quedava a viure, com Colono, com en un món de negocis, i és veritat que Britània va ser això, unes illes que deies, però què s'ha perdut aquí dalt, però si no hi ha res, no hi havia res en teoria, hi havia plom, per tant, del plom hi ha plata, per tant, la mineria era un negoci, i també la proximitat de la Gàlia feia que, són terres bones per la ganaderia, no són terres, evidentment, per cultivar cultius, no hi ha oli, no hi ha vi, no hi havia vi a Gran Bretanya. Jo no sé si aquest any en les botigues has vist vi del sud d'Anglaterra, però aquest any ja començant a produir. No l'he provat mai, no puc dir si està en fase, diguem, de que lo puguis veure, però torna, s'està canvi climàtic altra vegada. I aquesta Gran Bretanya sempre amb moltes hostilitats, però va tindre una ocupació romana important, sobretot al sud, una altra cosa, no tindran els britànics, però són molt curosos amb la seva història i tot el que tenen, aunque siguin aquestes 4 pedres que has vist, però segur que estaven impolutes, tot netíssim, tot explicat d'una forma meravellosa. És a dir, aquesta gent sempre ha tingut aquesta cura pel seu heritage, que diuen ell, que és bonito també. La paraula heritage vol dir patrimoni, però abarca tant el patrimoni històric com el patrimoni natural i geològic, el paisatge, saps? Sí. O sigui, entenen que tot això és un
0: tot forma part.
1: És el mateix, clar. És el mateix. I clar, són conceptes que avui en dia hem incorporat també nosaltres perquè és que és la forma realment d'abordar-lo tot això. Vareu arribar fins al famós mur d'Adrià?
0: No. No vam arribar fins al mur d'Adrià. El mur d'Adrià que simbòlicament marca una mica la frontera entre Anglaterra i Escòcia i que és, si no m'equivoco, fins on van arribar els romans, no?
1: Bueno, van anar més a dalt, els romans
0: van anar
1: fins a
0: Escòcia.
1: Sí, ja, el campament romà més impressionant que existeix es diu Inchuchtil, és un nom així improduïble, està a dalt d'Edimburg, és a dir, ja en la plena Escòcia alta, però vàrem arribar fins allà en l'època de Julius Agricola, a principi del segle II, però vàrem estar poc de temps. Van veure que no les sortia a compte tot el mantindre les rutes d'aprovisionament, i és un castell arqueològicament un campament molt important perquè va estar ocupat apenas uns mesos. Però clar, què varen fer? Lo varen construir tot, estava tot nou de trinca,

0: i quan lo varen abandonar, bueno, lo varen deixar tot, és a dir, que està tot nou, cobert de terra, i ja després ningú se va establir, de forma que arqueològicament, quan s'ha pogut excavar, pues ha sigut bueno, una cosa increïble, excepte el pobre equip, que penso que alguna vegada ja lo van comentar, que les va tocar excavar el forat dels claus. Resulta que com els romans militars eren tan com diria jo, curosos amb tot, quan varen desmuntar el campament, varen guardar tots els claus, tones i tones de claus de totes les mides, en lloc de portar-se-les, com pesaven moltíssim, les varen guardar pensant, mira, si tenim que tornar aquí dalt a fer una altra vegada un campament, que no tingui que portar els claus. Con lo qual, tu imagina't el que és passar-te mesos de la teva vida excavant claus, o sigui, tones i tones de claus, però l'impressionant és que, clar, que tenim uns claus de totes les mides, no? Perquè eren des de petits, mitjans, grans, enormes, uns claus enormes, és a dir, que tenim tota la tipologia dels claus romans allí en el forat dels legionaris de Hochschild. Però clar, després va arribar un moment en què varen veure que les terres altes no les sortien a compte, i és quan, a l'època una miqueta abans d'Adrià, en època de Trajà, varen començar a pensar en fer uns límits, i ja amb Adrià, que va ser l'emperador que li va tocar posar ordre a les fronteres, no només de l'Anglaterra, sinó de tot l'imperi, va ser quan varen decidir fer aquest mur impressionant, no?, de tallar la illa sencera de mar a mar, amb aquesta fortificació, amb una sèrie de petites també, bueno, pues guarnicions, petits castells, allà torres petites, petits forts, per dir-ho d'alguna forma, i luego campaments més grans, de forma que era un sistema d'alarma. Tots els límits, les fronteres, funcionaven així, com un sistema d'alarma, de forma que si algú volia o lo atravessava per sorpresa, ràpidament podies donar l'alarma mitjançant focs per la nit i reaccionar ràpidament. Tenies la sorpresa i preparar-te per la defensa, per concentrar les tropes en un lloc o en un altre. Mm-hmm. Sí, digues.
1: No, que et volia dir que una de les coses que sí que tenen ben conservades i que a més és meravellós, tant a la ciutat de Chester com a la ciutat de York, estem parlant de fàcilment 3 quilòmetres de muralla, són justament les muralles romanes. Les muralles estan conservades a la perfecció, el que tu deies, aquest concepte d'heritage que ha estat enmarcat en la cultura britànica. A més, per poder donar el tomb a tota la ciutat és perfecte, perquè la veus des d'una certa alçada.
0: Clar.
1: I et dona també una mica, doncs, això, una mica de perspectiva del que era la ciutat en època romana. T'he de dir, però, que a York posen bastant més l'accent en el seu passat viking. Entenc que perquè, doncs, home, ciutats en passat viking no tens tantes, més enllà segurament del que et puguis trobar ja sí al nord d'Europa, a la zona de Noruega, que no tant en el seu passat romà. És a dir, el passat romà, doncs, sobretot és molt visible quan fas la ruta de la muralla, a més amb diverses portes d'entrades i sortides, si tu no vols fer tots els quilòmetres de muralla, doncs pots anar pujant i baixant segons et convingui, però es posa bastant més a l'aparador el seu passat viking, i molt més en el folklore i en la seva tradició, el que va ser aquella ciutat durant una incursió vikinga.
0: Clar, també això té que veure amb la qualitat dels restes. Claro, a York visitaries, pues, tots són jaciments, igual que lo de Parc Central aquí a Tarragona, recordes que quan es va fer Parc Central va sortir la basílica, que diem la basílica d'Eroski, la basílica paleocristiana d'Eroski, i va ser integrada als restes. Clar, a York van tindre el mateix, van construir un enorme conjunt d'aquests, un mall, un gran espai comercial, que és un invent anglosaxó, i les va sortir, pues, bueno, la York vikinga, i clar, lo van integrar tot. També hi ha que dir que pels anglesos aquí, això és també un concepte, podríem dir, no tan nacionalista, però de buscar unes arrels. Clar, ells van tindre després el tapís de Vallès, la invasió dels normands, i entonces tenen el cor dividit entre una tradició clàssica, els britans originals, que pràcticament van desaparèixer, però també unes primeres invasions dels sajons, dels vikings després, i això les ofereix una contrapartida als normands, que al fin i al cabo eren francesos, van invadir la illa i la varen ocupar. I llavors amb això, entre normandos i sajones, se fan també les seves components. Però també, com veuries,

0: té que veure amb això, amb una qualitat del resto. És clar, a la Gran Bretanya, a diferència d'uns altres, la terra és molt humida i conserva molt i molt bé les matèries orgàniques. És a dir, tot el que són fustes, tot el que són teixits que nosaltres aquí no tenim, perquè no es conserven per la salinitat i per la sequedat del sol, allí sí que es conserven. I clar, és aquesta meravella de trobar, si trobes un tresor anglosaxó, ho trobes encara dintre de les cuves de fusta intactes en què lo contenien. Els morts los trobes encara amb el vestuari i amb tot el que són els cinturons de cuir, tot això, la cesteria, tot això resulta molt, molt impressionant. I després, clar, tot això, quan lo veus en els museus, acondicionat, restaurat amb una delicadesa tremenda, amb una il·luminació perfecta, pues això fa en això hi ha que reconèixer que fa molta enveja.
1: Sí, sí, sí.
0: En el rest que tenen, aquesta forma que tenen de dinar, aquesta forma que tenen de comptar els pesos, aquest conduir, són especials. Clar, els anglesos, això, los adores o los odias, no tens terme.
1: No hi ha terme mig.
0: Perquè tot és especial.
1: Sí.
0: Vas enyorar una tortilla francesa a l'hora de dinar o no?
1: La gastronomia, ja saps tu que és el pitjor que tenen, almenys per mi. Llavors, climatològicament, doncs escolta, ha estat perfecte. Gastronòmicament parlant, doncs, com sempre dic, t'acaba salvant un Itàlia. Perquè restaurant Itàlia, al final trobaràs
0: a qualsevol... Sí. Torna a Roma.
1: Al final torna a Roma. Restaurants italians, trobaràs absolutament a qualsevol racó del món i sobretot si vas amb criatures petites, doncs això, doncs un plat de pasta, pizza i una amanida, doncs escolta, això et pot salvar la vida. Sobretot si estàs perdut a la Gran Bretanya profunda. Joaquín, ho deixem aquí, si et sembla. Dimecres vinent, un nou capítol d'Històries de Romans. Una abraçada forta.
0: Una abraçada forta per tothom.
2: La ciutat, a Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz.

0: començar per aquí, Pep Moreno, que és el nostre xef de capçalera. Pep, què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Entenc que un estiu força avorrit per la teva part, sense saber què fer, no? El concepte sí, aquest sí. Italià del dolce far niente, i bueno, sí, sí. I a ver-les venir.
1: De la playa a la tumbona, tumbona a la playa.
0: Ha estat un estiu més carregat que altres o similar?
1: Ha sigut un bon estiu. A veure, això és, la gent ho entén a la perfecció, eh? El gasto per client ha baixat una mica, és a dir, la gent ha vingut amb menys pressupost, una mica més ajustat, però hi ha hagut molta gent, molta, molta gent. I llavors els restants que van més a preu ho han notat una mica més. Deriran, lògicament, amb aquest aspecte, jugar una altra lliga, no tens... O sigui, o compres l'entrada del partit del Barça o no la compres, però no, com a molt podes decidir si et compres un hot dog dins o no. Però els altres restants, inclús el nostre Cook and Travel, sí que s'ha notat que la gent anava més ajustada, però bueno, també et dic que per mi el que em fa més feliç és que, tot i que no puguis gastar més i que tu facis els teus números, que és el que tens a fer, i disfrutar, però sense gastar més de la compte, doncs has decidit vindre a casa meva i gastar una mica menys, però passar-t'ho bé amb nosaltres, i per mi això és super satisfactori. Però sí, hi ha hagut molta, molta, molta gent. Molta gent.
0: Bueno, jo que me n'alegro. T'he proposat, farem de forma ràpida, com que estem quasi tots de tornada al col·le, qui més qui menys aquesta setmana, o si no ja la setmana vinent, quan els nens tornin al col·legi, doncs molta gent torna a l'oficina, i una de les rutines, segurament per molts oients, és doncs tornar a menjar a l'oficina, el típic menjar de tàper. Llavors, el menjar de tàper, com quasi tota la vida, pot ser molt bo o molt dolent, depèn. He dit, Pep, proposa'm dues receptes d'aquestes que pots fer ràpid, que no has d'estar 3 hores allà a la cuina, que et fa mandra, que després a l'hora de portar-ho, alguna cosa molt pràctica, molt efectiva, i que fins i tot quan és l'hora de dinar i dinem a l'oficina, et vingui de gust.
1: Aquí hi ha una diferència enorme entre el que a l'oficina pot calentar amb un micro o el que no. I aquí, entén-me, eh? Sí. O sigui, si volem un menjar de tàper fred i, ostres, clar, tot el que fem, que tingui una mica d'oli, que tingui una mica de carn guisada o peix al vapor o guisat o amb salsa, ostres, fred no ve de gust, no ens enganyem, val?
0: No.
1: Llavors, jo us vaig a proposar dues coses. Una, per qui tingui un microones, i una altra per qui no ho tingui.
0: Vinga.
1: Qui no tingui microones, a veure, una de les coses més socorrides del món és un ceviche. Un ceviche té el punt de cítric que motiva molt la boca, el punt picant que te'l pots ficar al teu gust, més picant o menys. El qui no li agrada el cilantre, que és hiperaromàtic, però el qui no li agradi el fàbrega, menta... o sigui, una herba aromàtica que sigui molt escandalosa, orenga, que ens agradi, ens serveix per un ceviche sense cap tipus de problema. Llavors, això és un tartar molt socorregut. Jo us vaig proposar una cosa diferent, però és que al final podem fer mil coses, val? Anem a fer una vinagreta de ceviche amb 30 segons en un pot, que el que farem és fer una quinoa, perquè també he pensat en productes que la gent... És que la quinoa és saludable... Bueno, anem a fer servir quinoa, vinga. La quinoa la bullim en blanc, suposo que tothom la sap bullir ja,
0: sí.
1: I la refredem i ja tenim la quinoa bullida. I el que farem és, aquesta vinagreta ceviche serà a través de l'hidrat de carboni, en aquest cas la quinoa, el que farà és realçar-nos tot perquè ens vingui de gust menjar una miqueta més i ens refresqui i tal, sobretot pensant que encara fa calor i encara ens pot vindre de gust menjar així una miqueta més fresquet. Què hem de fer? Qualsevol cosa que tinguem a la nevera, ens han sobrat dos llagostins, una miqueta de bacallà, el que vulguem, com que no tenim molta opció de conservar perfectament, etc. Anem a passar-ho per al vapor, o sigui, o microones o amb una olla d'aigua bullint, li donem una cocció ràpida i tenim ja el producte cuinat, amb la qual cosa, sanitàriament, no tindrem cap problema. I això ho fiquem en un bol. Li fiquem una mica de tomaca bona, tallada a dauets, com un tartar gran. Si tenim tomàquet sec, aquell oli del tomàquet sec i una miqueta de tomàquet sec ens va perfecte. Podem ficar una miqueta de cogombra, podem ficar una miqueta de cigulet picadet, o sigui, refrescar aquest peix al vapor amb una mica de tomàquet i 4 amanits. I li ficarem una punta de sal i una punta de soja. Si tenim oli de sèsam a casa, també una gota, però no és que sigui imprescindible. I això ho deixarem que suï 10-15 minuts. Per un altre costat, el que farem és aquesta vinagreta de ceviche que us dic, que és suc de llima, una mica de cilantre picat, segueixo insistint, quina era el cilantre, alfàbrega, menta, l'herba que ens agradi més, que sigui molt aromàtica. Li ficarem aquí una miqueta de ceba tallada juliana, una punteta de vinagre perquè la ceba s'encorteixi més ràpid, un punt de sal i el picant que ens doni la gana. I quan tinguem aquest punt de picant que ens doni la gana, rectifiquem amb una mica d'oli perquè sigui com una vinagreta i això ho fiquem amb la tomaca i el peix que hem macerat. Escorrim tot això i tenim un líquid que ha sortit de la tomaca, de macerar el peix bullit i de la vinagreta que hem ficat. I això ho convertirem en una idea com de pesto per la quinoa. És a dir, simplement ja teníem aquesta base que hem ficat cilantre, llima i tal, li ficarem aquí formatge ratllat, una miqueta, i li podem ficar una miqueta d'ametlla, de farina d'ametlla, o el farinaci que més ens agradi, de fruit sec. Lliguem bé, i això és que ja ens emulsiona una miqueta, com un pesto, anem a ficar-ho a la quinoa, a mesclar, i damunt d'aquesta quinoa aromatitzada li fiquem tota la picada que ens ha sobrat, la tomaca, el peix bullit, tot macerat, i tindrem un tàper que allí a l'oficina només tindrem que obrir i agafar de dalt a baix, perquè tindrem l'hidrat de carboni i la proteïna amb la verdura a dalt, però tot ens va en punt de frescor, de golositat, que ens farà repetir.
0: Molt bé, m'agrada. I el del micro?
1: Clar, si tenim micro, jo et dic, totes receptes que ens puguem imaginar de la humanitat que tinguin una miqueta de suc de salseta ens aniran millor. Perquè, clar, al calentar una cosa seca o una cosa amb una mica de salsa, ostres, la diferència serà increïble. Val? Anem a fer una cosa fàcil i senzilla amb una llonganissa com a símbol. És a dir, una botifarra, una llonganissa, aquesta de fer la brasa, ho he agafat com a idea, però és que si ens ha sobrat el pollastre des del diumenge, aquesta carn matxada ens serveix. No cal que comprem una altra cosa. O sigui, una carn que tinguem a nevera de que dissabte o diumenge hem fet un xurrasco i ens ha sobrat un i mig. Li tallem els ossos i ho tallem a trossos i en tenim prou. Val? Què agafem? Jo, com que l'albergínia em flipa i sé que a tu també, anem a fer com unes albergínies a la parmesana, sí, però sense que siguin a la parmesana, amb carn, perquè ens doni una mica

0: miqueta més de proteïna i perquè mengem de tàper bé. Agafem aquesta albergínia, la fem al forn o al micro. Al micro es pot fer l'albergínia escalivada sense cap problema, amb textura, però quedarà bullida, no ens enganyem. El forn tampoc no queda amb gust a la brasa. Llavors, si tenim l'opció de fer un oli de brasa o de fer-ho a barbacoa, perquè a casa tenim barbacoa el diumenge tranquil·lament i ho deixem refredar i el dia següent ho tenim a nevera, doncs perfecte. Però d'entrada, us dic microones o forn, tenint en compte que el forn tampoc no és que ens agafi gust de brasa. Que voleu un gust de brasa improvisat a casa que hi tingui gas? Doncs, si voleu, cremeu amb cru la pell de l'albergínia amb el fogó de gas. El mateix amb els pebrots, eh? És a dir, amb el fogó de gas cremeu tota la pell de l'albergínia i després la fiqueu a cuinar al forn. Aquí sí que aconseguirem una miqueta de gust de brasa, no de brasa, sinó de que hem cremat la pell i ens dona aquest punt torrat, aquest punt més umami, més mallar que ens hi ha bé. Ho deixem refredar, si pot ser tapat, ensuarà, traiem la pell. I tenim que agafar lingots com si féssim un tataki de tonyina, és a dir, lingots d'albergínia de 3-4 dits d'ample, 2 dits d'alt i tot lo llarga que tinguem la nostra albergínia. I agafem a part i fem una salsa amb una paella. Aquesta salsa, què fem? Una mica de ceba, qui vulgui all li pot ficar primer perquè doni mica d'això aromàtics, jo no li fico, fico una mica de ceba, una mica de mantega, que dori bé, i aquí la mantega sí que ens va bé, tot i que jo sigui defensor de l'oli, la mantega aquí ens hi ha millor. Durem bé aquesta ceba, la putxem, la desglacem amb una mica de brandi o vi blanc quan estigui ben d'auradeta, i aquí fiquem una mica de brou de carn que tinguem d'un tetabric, si no en tenim de casa o no en fem, lògicament millor que el tinguem fet, però si no, de tetabric ens pot funcionar, que sigui bo. El deixem reduir a la meitat del volum, rectifiquem de sal i fiquem una goteta de soja, una miqueta de sèsam blanc si tenim, una gota d'oli de sèsam si en tenim, una mica d'oli d'oliva segur, perquè acabi d'agafar tocs brillants, i aquí, amb el foc apagat, ficarem la nostra albergínia i que s'empapi bé. I la llonganissa la farem amb una altra paella, amb una gota d'oli, volta i volta, que estigui ben feta, inclús et diria esparracada, o sigui, tanquem-la i que es desfaci. Què fem al tàper? Doncs simplement agafem una bandajeta, si pot ser de vidre, de pírex, que puguem ficar després al microones, i fiquem la nostra albergínia ben salsejada amb la llonganissa damunt, i a partir d'aquí construirem aquesta albergínia parmesana. Una miqueta de salsa tomaca, una miqueta de mozzarella i parmesà ratllat per damunt. Fiquem al forn que doni una miqueta i a l'oficina només tindrem que donar-li un minut de microones perquè calenti. I tindrem un plat nutritiu, amb proteïna, amb vegetals, supersaludable i amb una salsa que voldrà espar per mullar.
1: Sí, senyor. Una meravella. M'agrada molt començar la temporada així. La temporada no només de ràdio, sinó també la temporada gastronòmica. Pep, dimarts vinent ens tornem a citar. Una abraçada.
0: Igualment.
1: I sí, dic dimarts perquè és aquesta setmana que hem fet canvi de dia amb el Pep Moreno. Recordem que ahir engegàvem el curs radiofònic i també curs polític amb entrevista a l'alcaldessa de Reus, però a partir de la setmana vinent, doncs la secció de cuina, el nostre apartat gastronòmic, tornarà al seu dia habitual, que és els dimarts. Ara sí, posem el punt i final a la ciutat d'aquest dimecres 2 de setembre. Demà més, a la mateixa hora, a la una, a la mateixa sintonia, la d'Onda Cero. Fins demà.
2: La ciutat. A Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz. Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.
3: No todos los días son igual de importantes. Hay días de responder correos y días de presentar ese proyecto. Días de comprar papel higiénico y días de conocer a los suegros. Porque no todos los días son una final de Champions. Pero todos merecen un buen final en Radio Estadio Noche. Tu cita diaria con el deporte, el entretenimiento y el análisis con Edu Vidal. De lunes a viernes a las 11:30 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
2: Onda Cero Tarragona.
4: Son las... La una en Canarias, pues no sé qué es más grave, no sé qué es peor. Si que Marruecos instigase una invasión bajo la tapa

0: dels anteriors pel que fa al creixement econòmic i al creixement de l'ocupació.
1: Més enllà dels pronòstics i dels futuribles, Catalunya es torna a situar per sota dels 4 milions d'ocupats i frena un creixement sostingut des del mes de febrer.

0: Com dèiem, el mes d'agost ha estat pitjor del que s'esperava. El possible efecte negatiu de la regularització que el sumari, com és habitual, la contractació temporal habitual de l'estiu. Sindicats i patronal han reclamat mesures per reduir les feines estacionals. Ferran Cuixart, bona tarda.
1: Bona tarda. Tant el secretari general de PIMEC, Josep Ginesta, com el secretari de Política Sindical de la UGT de Catalunya, Òscar Riu, defensen un compromís per fer feines estables i de qualitat.
2: A repensar les polítiques d'ocupació per poder fer que en el nostre país les persones transitin des del no treball al treball.
3: És per això que hem de fer un canvi, estructural. Ha de ser un canvi en el qual augmenti la indústria, en el qual augmenti el sector turístic de qualitat.
1: L'atur ha crescut a tots els sectors econòmics i especialment en el col·lectiu de persones que no tenien feina anteriorment. Tot i ser sectors més estables, tant la indústria com la construcció també han perdut pistonada aquest agost.
0: Minut de silenci a Manresa per la mort a ganivetades d'un home de 45 anys, Ricard Jiménez. Bona tarda.
4: Bona tarda, Gavi. La policia ha arrestat dos menors d'edat vinculats al crim. L'alcalde del municipi, Marc Aloy, ha reclamat actuar amb contundència contra els seus responsables.
5: Reclamem també justícia. Aquests fets no poden quedar impunes. La justícia ha de ser impecable amb els autors d'aquests fets, dels culpables.
4: Aloy també ha reclamat als partits unitat per afrontar una situació com aquesta i no instrumentalitzar-la políticament.
0: USTEC confirma que demà assistirà a la reunió amb el Departament d'Educació, tot i que el govern ja ha reconegut que hi ha poc marge de negociació.
1: Sobre la taula, la convocatòria de vaga per al proper 8 de setembre, coincidint amb l'inici de curs, n'ha parlat a la ciutat d'Onda Cero la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura.
6: Nosaltres la trobada la plantegem una mica a veure ella doncs, quines aportacions ens fa, no?, que ens trasllada i nosaltres, evidentment, doncs, li traslladarem. Si hi ha convocat una vaga el dia 8 és perquè el conflicte no està resolt i, per tant, s'ha d'abordar aquesta qüestió.
1: Segura insisteix que els nous recursos aprovats pel Departament d'Educació són, diu, insuficients per afrontar tots els reptes que hi ha a les aules i reclama garantir més professionals per als propers anys.
0: I la Setmana del Llibre en Català abraça l'àmbit digital en la seva 44a edició.
1: Sí, cada tarda es farà un podcast en viu i una conversa amb un prescriptor literari digital. El president d'editors.cat, Oriol Magrinyà, ha assegurat que el certamen vol fer una defensa positiva de la llengua en un moment de caiguda en l'ús social.
7: Com una mostra innegable d'optimisme, com una mostra de la fortalesa, amb totes les facilitats i matisos que calgui, però de la innegable fortalesa i la vitalitat del sector editorial en llengua catalana.
1: La Setmana del Llibre en Català se celebrarà del 18 al 27 de setembre al Passeig de Lluís Companys. Els organitzadors confien superar els 100.000 visitants de l'any passat.
0: El titular d'Esports ens el porta el Víctor Lozano. Víctor, ben tornat.
8: Gràcies, bona tarda. El mercat de fitxatges es tanca amb un total de 26 moviments en l'últim dia, entre ells el de Gabriel Jesús pel Barça, el davanter brasiler procedent de l'Arsenal, i el club blaugrana paga per ell 10 milions d'euros fixos més 4 en variables. Per la seva banda, Marc Casado marxa cedit al Deportivo de la Corunya amb una opció de compra de 30 milions per part del club gallec. L'Espanyol tanca la incorporació del defensa Andoni Gorosabel, que ve cedit fins a final de temporada per l'Atlètic Club de Bilbao, mentre que Rubén Sánchez ha estat traspassat a l'Elx.
0: I la previsió del temps amb la Noelia García. Noelia, bona tarda.
9: Bona tarda. Avui dimecres a Catalunya pugen les temperatures i continuaran pujant fins divendres. Avui s'esperen màximes elevades, especialment a zones de Lleida i de Tarragona. Els termòmetres marcaran màximes de 36 graus a Lleida, 35 a Girona, 31 graus a Barcelona i 30 a Tarragona. Aquesta tarda sol i cel clar, però atenció al Pirineu de Girona. Allà es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats de forma feble. Demà dijous temperatures més altes i també més calor. 38 graus a Lleida, 35 a Girona, 32 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Temps estable, predominant el sol i el cel clar o poc ennuvolat. Al final del dia, alguns núvols baixos al litoral de Tarragona. Les temperatures mínimes seran de 25 graus a Barcelona i 20 a Girona. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, Noelia. Passen gairebé 6 minuts a 2:15 de la tarda. El control tècnic, Vicenç Armero.

0: El mercat laboral català nota la fi de l'estiu. Us ho dèiem en portada. Catalunya tanca el mes d'agost amb prop de 15.000 persones més a l'atur respecte al mes de juliol i gairebé 60.000 menys d'afiliats a la Seguretat Social, un descens que ens deixa menys de 4 milions d'afiliats. Una situació esperable, tenint en compte que la fi de l'estiu sempre ve acompanyada amb la finalització dels contractes vinculats a l'oci i al lleure. Des del govern asseguren que treballen per garantir feines més estables i avancen que també estudiaran quin paper ha jugat el procés de regularització en les xifres. D'altra banda, Ferran, des de sindicats i patronals, demanen un canvi estructural.
1: Així és. Tradicionalment, l'agost indica sempre la fi de l'estiu, per tant, la finalització de les feines vinculades a la temporada vacacional, unes feines que solen ser estacionals i sovint precàries, com l'hostaleria, el turisme i el sector serveis. Pel que fa a l'atur, estem parlant d'un augment del 4,63% respecte al mes de juliol i consten registrades com a parades 329.468 persones. Es tracta de la comunitat autònoma de l'Estat on més ha pujat l'atur. Per demarcacions, Barcelona és qui més enregistra, però percentualment la pujada és semblant a totes les províncies i per sectors s'ha notat sobretot especialment amb el col·lectiu de persones que no tenien feina anteriorment i també a serveis i turisme. I si parlem de les afiliacions a la Seguretat Social, Catalunya registra un descens de prop de 60.000 persones quedant-se per sota dels 4 milions d'afiliats, una situació més contundent respecte a la resta de l'Estat i que no s'esperava tenint en compte el procés de regularització. Aquest ha evitat una caiguda superior en aquest sentit, però obre la porta que hagi fet augmentar les xifres de l'atur. Escoltem el secretari de Treball de la Generalitat, Paco Ramos.
2: Clar, el nostre objectiu sempre és créixer en ocupació i créixer en ocupació de qualitat. Hem de veure què és el que està passant. La regularització sembla que ha tingut un efecte de creixement pel que fa a l'afiliació. Per tant, si l'Estat calcula que és un 20% de creixement de l'afiliació que es deu a la regularització, bueno, per això hi haurem de veure què ha passat en altres sectors perquè, malgrat aquesta aportació, l'afiliació no hagi crescut.
1: Des dels sindicats van més enllà, critiquen la dependència que Catalunya té amb les feines estacionals, el sector serveis i el turístic. Apunten que s'ha de fer un canvi estructural real per convertir aquests en sectors de més qualitat. Escoltem Òscar Riu, secretari de Política Sindical de la UGT.
3: No podem seguir creant ocupació que es destrueix any rere any quan s'acaben aquestes temporades. Sectors laborals que el que fan és augmentar la precarietat i augmentar la pobresa de la nostra societat.
1: I pel que fa a Pimec, la petita i mitjana empresa consideren que la situació és preocupant, apunten que Catalunya no està en cap situació de crisi ni recessió, per això no es pot permetre aquestes xifres de fi de cada estiu. Destaquen també que no només ha estat un factor que ve de l'estacionalitat, sinó que altres sectors com la construcció o la indústria també han notat un descens.
0: Consternació a Manresa, on avui s'ha fet un minut de silenci després de la mort a punyalades d'un home de 45 anys.
4: Reiterar el nostre més sentit condol a la família que ens acompanya, a les amistats del Carles Vilajosana, una persona coneguda i estimada a la ciutat i a la comarca.
0: L'Ajuntament ha anunciat que es personarà com a acusació popular en la causa. De moment, s'han detingut dos menors d'edat relacionats amb el crim que es va produir, Ricard, en el marc d'una baralla entre dos grups.
5: Al minut de silenci també hi han participat el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, la delegada de la Generalitat a la Catalunya Central, Elia Tortolero, i representants municipals. L'alcalde de Manresa, Marc Aloi, ha reconegut que hi ha un problema greu amb les armes blanques i amb els multireincidents, ja que no és el primer cop que els presumptes autors del crim delinquien.
6: Però també és imprescindible que totes les administracions estiguem fent pinya per situacions que avui han passat a Manresa, però que poden passar a qualsevol lloc del país. Estem parlant de joves que han utilitzat una violència extrema, de joves de 16 anys que anaven amb una navalla en una nit de festa major.
5: Els comuns han reclamat que s'apliqui la llei, però consideren inacceptable que alguns partits aprofitin aquests fets per avançar, diuen, en la seva agenda racista i ultra.
0: Doncs tot això està relacionat, lògicament, amb el que ha passat a Manresa, uns fets que, com ara explicava el Ricard, tenen una derivada política al voltant de l'origen de dos dels arrestats. En una entrevista a Catalunya Ràdio, la consellera d'Interior...

0: Núria Parlon ha assegurat que tots dos han nascut a Catalunya i que un d'ells té pares catalans i l'altre pares immigrants. També ha avisat que, a més d'eines policials, cal actuar en l'àmbit de l'educació i de la família per evitar episodis com aquest.
1: Sí, Parlon ha sortit així al pas dels missatges difosos a les xarxes socials pels líders de Vox i d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols i Ignacio Garriga, respectivament, en què vinculaven el crim amb la crisi migratòria. També ho ha fet la delegada de la Generalitat a la Catalunya Central, Elia Tortolero.
2: Des del govern de la Generalitat de Catalunya, com deia, serem totalment contundents amb aquells que intenten fomentar l'odi en un moment tan dolorós com és aquest.
0: I en aquesta plana també us hem d'explicar, malauradament, que la justícia ha decretat l'internament en règim tancat també per al menor de 17 anys detingut per la seva presumpta relació amb la mort violenta d'un jove de 26 anys a Balaguer.
3: La mesura s'ha adoptat a petició de la Fiscalia de Menors després que el detingut passés a disposició judicial. Els fets es remunten al 26 d'agost, quan es va localitzar el cos de la víctima a l'interior d'un vehicle accidentat al carrer Diagonal de la capital de la Noguera. La investigació va determinar que l'home presentava ferides d'arma blanca i signes també de violència criminal previs al sinistre. Els Mossos d'Esquadra van obrir una investigació i dilluns van practicar la detenció del menor. El cas continuarà sota secret i la policia treballa per esclarir les circumstàncies dels fets.
0: I els Mossos d'Esquadra investiguen també un tiroteig que s'ha produït aquesta matinada a l'Hospitalet de Llobregat i que, afortunadament, no ha causat ferits.
3: Els fets han passat poc abans de la una de la matinada al carrer Sant Carles. Diverses patrulles policials s'han desplaçat fins al lloc dels fets i han comprovat que hi havia impactes de bala en un edifici de la zona, fet que confirmava l'ús d'armes de foc. Poc després, els agents han localitzat un vehicle que podria estar relacionat amb els fets i han detingut les dues persones que hi viatjaven. Ara la policia treballa per determinar si els arrestats estaven directament vinculats amb el tiroteig i per aclarir així les circumstàncies d'aquest incident.
0: I tanquem aquesta plana negra explicant-vos també que una persona ha resultat ferida per arma blanca aquest dimarts a la tarda a Arenys de Mar, al Maresme.
3: Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís cap a les 6 de la tarda per una agressió davant de l'estació de Renfe de la localitat. En arribar al lloc dels fets, els serveis d'emergència van atendre la víctima, que presentava ferides compatibles amb una arma blanca, i la van traslladar a un centre sanitari. Els Mossos han obert una investigació per esclarir les circumstàncies dels fets. De moment, però, no consta cap persona detinguda en relació amb aquesta agressió.
0: Obrim plana política en el marc de la crisi que es viu a Ceuta. Avui s'han convocat diferents mobilitzacions a les portes de més de 250 ajuntaments arreu de l'Estat. Unes concentracions convocades per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i promogudes per PP i Vox per mostrar la solidaritat amb la ciutat autònoma. A Catalunya se n'han convocat una desena.
3: Així és, a diferents municipis del territori català que hagin estat promogudes, però pel mateix consistori, pel mateix ajuntament, només han estat Badalona i Castelldefels, dos ajuntaments governats pel Partit Popular. D'altres ciutats com Barcelona o Cornellà també tenen convocada aquesta concentració a les 8 del vespre, però sense una crida explícita del consistori després que els alcaldes s'hi hagin negat. Una mobilització que es defineix com a apolítica i que només busca, segons la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, mostrar la seva solidaritat amb Ceuta, però que també defensa l'espanyolitat del territori. Com diem, una concentració que comptarà amb la presència del PP, Vox i també Núcleo Nacional. El popular Alejandro Fernández s'aproparà a l'Ajuntament de Tarragona, mentre que Vox ha escollit la plaça Sant Jaume de Barcelona. Precisament en aquesta mateixa plaça de la capital catalana també s'ha convocat una contramobilització per part de moviments antiracistes i antifeixistes. Serà una hora abans, a les 7 del vespre, per mostrar el seu rebuig davant, diuen, els discursos d'odi.
0: Unes concentracions en les que cap líder socialista, almenys aquí a Catalunya, ha confirmat la seva assistència. Des del govern reiteren que Catalunya estarà oberta i està oberta a acollir a menors migrants sempre que vingui acompanyat d'ajudes per poder gestionar-ho.
3: Reiteren des del govern que seran responsables amb la situació i no duraran l'esquena, i demanen a l'extrema dreta i a la dreta que deixin d'utilitzar un drama humà per fer joc polític. En aquest sentit, Ferran Pedret, president del PSC al Parlament de Catalunya, assegura que Catalunya pot fer front al repartiment d'una desena de menors migrants. Són declaracions a La Brúixola.
4: Estem parlant de menors, doncs és veritat que això requereix un tractament específic, i des d'aquí el Departament de Drets Socials ha dit que està disposada a estudiar les propostes que es situin. Distribuir algunes desenes de menors entre les diferents comunitats autònomes no ens sembla que sigui una càrrega que la Generalitat de Catalunya no pugui assumir.
3: I deixa caure Pedret una possible vinculació de l'arribada massiva de migrants del passat juliol amb un moviment resposta de les relacions d'Espanya en matèries sensibles en polítiques internacionals.
0: Una polèmica que el president de la Generalitat, Salvador Illa, està vivint des de la distància. Avui ha iniciat un viatge a Ucraïna per reafirmar el seu suport, el suport de Catalunya al govern i al poble ucraïnès davant la invasió de Rússia. Segons la Generalitat, és el primer cop que un president autonòmic viatja a Ucraïna.
3: La previsió és que aterri aquest dimecres a Varsovia, a Polònia, on es reunirà amb el president del Consell per a la cooperació de Polònia amb Ucraïna, Pavel Kowal. Des d'allà es traslladarà en tren a Kiev, on arribarà demà. Acompanyat del conseller de Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, el cap de l'executiu, buscarà establir contactes institucionals i polítics amb el govern de Volodymyr Zelensky, així com amb els governs de diferents regions del país i amb diferents autoritats nacionals i també locals. A la capital ucraïnesa hi coincidirà amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que a principis de setmana va iniciar un viatge per Bòsnia i Herzegovina, a Polònia i també a Ucraïna.
0: I encara tenim algunes notícies més en aquest àmbit polític. Junts per Catalunya ja prepara l'inici d'aquest curs amb el possible retorn de Carles Puigdemont a Espanya abans que acabi l'any. Si finalment es produeix, el líder de Junts tornaria sense cap ordre de detenció després de 9 anys, Ricard, fugint de la justícia espanyola.
1: Sí, Puigdemont ha reunit avui la cúpula de Junts i demà serà el torn de les bases territorials. Segons avançava aquest matí Nació Digital, sobre la taula hi haurà com podran abordar el debat de política general, però també el desenllaç de l'amnistia. El president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, ja ha anunciat que el 22 de setembre començaran a deliberar els recursos dels condemnats per l'1 d'octubre i que es podrien resoldre abans d'acabar l'any. Això pot obrir la porta al retorn de Puigdemont, un escenari que condicionaria el futur de Junts i podria tornar a sacsejar el tauler polític català a les portes d'un nou cicle electoral que començarà amb les eleccions municipals el maig vinent.
0: I encara estem parlant del cost de la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya. El govern de la Generalitat hi va destinar 3,3 milions d'euros, un milió més del que s'havia previst inicialment.
3: Per això els comuns han demanat la compareixença del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, per tal que informi i detalli totes les partides. Concretament, volen més informació sobre el dispositiu de seguretat. S'havia planificat una partida de 49.500 euros, però aquesta encara continua oberta, atès que falten comptar encara les hores extres dels Mossos d'Esquadra que van participar en aquest operatiu.
0: I els grups parlamentaris d'Esquerra, Comuns i CUP han sol·licitat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, al Parlament pel conflicte laboral amb els bombers. L'escola d'aquest cos ha aturat les activitats formatives i això pot endarrerir les promocions internes i també l'arribada de més efectius al parc de bombers. Passen 3 minuts de 3 quarts de 3 de la tarda. A 6 dies de l'arrencada del nou curs escolar, els docents mantenen convocada una vaga per al proper dimarts 8 de setembre. Així, per tant, continua la tensió entre treballadors i govern que va marcar el final del curs passat. Una tensió que l'executiu espera rebaixar demà en una reunió amb els sindicats convocants. De moment, però, aquests segueixen reivindicant avenços i millores si és que es vol aturar la vaga. Montse Valls, bona tarda.
5: Què tal? Bona tarda. Sí, el curs escolar comença amb un ambient una mica tens i és que des del govern defensen que aquest curs arrenca amb més recursos gràcies a la incorporació de 1.800 professionals i una inversió de 2.600 milions d'euros. Però tot i això, asseguren que l'executiu no pot anar més enllà de les mesures ja plantejades. Una explicació que de moment no convenç el sindicat USTEC, que considera que els avenços són insuficients i reclama més recursos per a l'escola inclusiva, una reducció de ràtios, millores en infraestructures i un reforç de la immersió lingüística. Yolanda Segura és portaveu del sindicat en declaracions a la ciutat d'Onda Cero.
6: Els recursos que ara s'han acordat és un pas endavant, però no són suficients, encara en faltaran molts més, i per tant caldria accelerar la implementació d'aquests recursos, caldria posar sobre la taula el mapa de necessitats que hi ha a tots els centres i aquestes dotacions anar-les incrementant perquè en pocs anys tots els centres tinguin aquests recursos, perquè l'alumnat no necessita.
5: Des d'USTEC insisteixen que la convocatòria de vaga demostra que el conflicte, diuen, continua obert i reclamen reobrir les negociacions amb el Departament d'Educació.
0: Sàpiguen, per cert, que més de 9.000 alumnes s'enfronten a partir d'avui a la prova d'accés de la universitat. La convocatòria extraordinària de setembre suposa un increment de 770 estudiants respecte de les proves de 2025.
3: Aquesta pujada en el nombre d'alumnes es correspon amb l'increment de matrícules a la convocatòria del mes de juny, que va suposar tot un rècord. La prova acabarà divendres i els resultats es podran conèixer a partir del 16 de setembre. És l'última convocatòria extraordinària de les proves PAU que s'organitza en mes de setembre, ja que a partir del 2027 s'avançarà el mes de juliol per alinear-se així amb el calendari de totes les etapes educatives, com ja fan actualment totes les altres comunitats de l'Estat.
0: I el futur campus de l'Hospital Clínic dona les primeres passes per estar operatiu de cara a l'any 2035. Aquest ampliarà la seva superfície, tindrà 1 miler d'habitatges i 3 grans espais verds.
3: I situarà la nova facultat de farmàcia a Esplugues de

0: A Llobregat, l'edifici es farà en un terreny cedit per l'Ajuntament de la ciutat amb previsió d'entrar en servei al setembre del 2032. El document preliminar aprovat avui amplia el campus de salut de 10 a 12,7 hectàrees. Preveu també transformar l'accés a Barcelona i reserva sòl per edificar 1.125 habitatges, la meitat d'aquests que seran protegits. Es tractarà d'un hub projectat entre Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat i també Esplugues.
1: I un parell de punts més de l'actualitat. L'empresa italiana Lottomatica absorbirà la catalana Cirsa per crear un nou gegant mundial del joc i les apostes.
0: En una combinació íntegra d'accions que donarà lloc a una de les principals grups mundials del sector del joc i de les apostes esportives. Així ho ha anunciat la multinacional a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. L'operació es planteja mitjançant una fusió transfronterera per absorció i està subjecta ara a l'aprovació de la Junta d'Accionistes i també les autoritzacions reguladores.
1: I Transports Metropolitans de Barcelona ha acabat les obres d'anivellament de les andanes de les estacions de Sants, de l'L5 i de Torrassa, de l'L1 del metro.
0: L'objectiu principal d'aquests treballs és reduir el desnivell i la separació entre l'andana i el tren, eliminant els grans alts i els espais buits excessius. En un comunicat, la presidenta de TMB, Laia Bonet, ha destacat que es beneficia directament les persones amb mobilitat reduïda, però també s'ajuda a persones que porten maletes o cotxets de nadons. TMB destina 900.000 euros anuals en les obres que permet fer front al recrescut de dues estacions a l'any.
2: A partir de 2:45, desgranem tota l'actualitat de Catalunya al Notícies Migdia, amb Gabriel Figueredo.
3: Aquest setembre, milers d'ales tenen un sol punt de trobada. I tu, també hi tens lloc? Del 18 al 20 de setembre arriba el Delta Birding Festival a Mont Natura Delta de l'Ebre. 3 dies per descobrir la natura, observar ocells, compartir experiències i gaudir en família. Delta Birding Festival, el festival més birder de la Mediterrània. Compra ja la teva entrada a deltabirdingfestival.com.
1: Amb aquesta sintonia i amb el Víctor Lozano repassem l'actualitat esportiva. Primera notícia, es tanca el mercat de fitxatges.
4: I ho fa amb un total de 26 moviments en l'últim dia, entre ells el de Gabriel Jesús pel Barça. El davanter brasiler ve procedent de l'Arsenal i el club blaugrana paga per ell 10 milions d'euros fixos més 4 en variables. Gabriel Jesús admet que tot ha anat molt ràpid.
5: Me han hecho muy rápido las cosas, ¿sabes? Claro que todo ya me conoce, que he pasado un poco difícil los 2 años, pero aparte de eso, todo ya lo sabe, mis cualidades, lo tanto que puedo ayudar. Entonces esto facilitó todas las cosas y tengo muchas ganas de estar acá. Estoy ilusionado de estar acá en un club tan grande como Barcelona. Bueno, solo agradecer a Deco, al míster y al presi por la confianza.
4: I d'un jugador que va entrar a última hora a un altre que també va sortir en l'últim instant. Es tracta de Marc Casado, que marxa cedit al Deportivo de la Corunya amb una opció de compra de 30 milions d'euros per part del club gallec. El migcampista de Sant Pere de Vilamajor s'ha acomiadat aquest matí des del mateix aeroport del Prat.
6: Bé, estan muntant un molt bon projecte i amb ganes d'il·lusió. Deixar d'anar a jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve. Sí, com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno, com et dic, il·lusionat amb el projecte que té el Depor i ja està, poca cosa més.
7: Te'n vas una mica molest amb el que ha passat, que t'han tret el dorsal, etc o no?
6: No, ja hem parlat amb el club, com hem gestionat nosaltres les coses, com ho han fet ells i ja està. Tots tenim coses a millorar, tots hem fet coses bé i coses a millorar i ja està.
4: El Barça ha inscrit el porter Livakovic i també el defensa Brian Fariñas, que portarà el dorsal 4. Gabriel Jesús lluirà el número 9. Finalment, no hi va haver sorpresa i el Barça es va quedar sense el seu fitxatge més desitjat, el del davanter argentí de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, que haurà de continuar contra la seva voluntat al club matalasser. En total, en aquest mercat, el Barça s'ha gastat 172 milions d'euros en fitxatges i ha rebut 101 en traspassos i drets.
1: I també s'han produït moviments als altres equips catalans.
4: A l'Espanyol, per exemple, amb la incorporació del defensa Andoni Gorosabel, que ha cedit fins a final de temporada per l'Atlètic de Bilbao. El club blanquiblau es reserva una opció de compra. Gorosabel arriba a l'Espanyol amb la intenció de donar-ho tot.
8: Bueno, yo creo que al final es un club que tiene mucha tradición, muy cercano con su gente y bueno, me siento tan identificado con eso y la verdad que con muchas ganas de poder debutar aquí y nada, con ganas de dejármelo todo. Yo creo que, como dices, ¿no? Ya son unas cuantas temporadas, pues un poco pues, mi experiencia, el darlo todo, el dejarte todo en el campo, que es lo que he hecho.

0: todos estos años y bueno, pues un poquito de alegría también lo que se pueda y eso.
1: Per la seva banda, Rubén Sánchez ha estat traspassat a l'Elx. Pel que fa als equips catalans de segona divisió, el Sabadell va fitxar últim hora l'extrem colomenc Àngel Baena, procedent del Widget Lodge, i el porter Marc Vidal, que ve del Celta. Finalment, el club ballesà es queda amb el mig centre anglès Youssef Owusu, que estava a prova després d'haver finalitzat contracte amb el Brighton. El Girona incorporarà avui Carles Pérez com a agent lliure un cop hagi rescindit contracte amb el Celta i no ha pogut donar sortida a Zedine Ounahi, que podria anar al Panathinaikos. En total, els clubs de la Lliga s'han gastat en aquest mercat de fitxatges d'estiu 750 milions d'euros. Més apunts de l'actualitat esportiva, encara en futbol, el primer clàssic de la temporada ja té horari definit. El Barça-Real Madrid es disputarà el diumenge 25 d'octubre a les 9 del vespre al Camp Nou. Aquesta tarda, a partir de 2:15, es disputa a la Nova Creu Alta la final de la Copa Catalunya entre el Centre d'Esport Sabadell i el Barça Atlètic. També aquesta tarda, no abans de 6:45, es reprendrà el partit entre Paula Badosa i l'australiana Daria Kasatkina, corresponent a la primera ronda de l'Open dels Estats Units, i que es va suspendre ahir per la pluja, quan la tenista de Begur dominava per 6-1 i 5-4 i havia desaprofitat fins a 3 pilotes de partit. En bàsquet, el FIAC Girona ha anunciat el fitxatge de Dominikas Stenionis, que signa un contracte temporal i que arriba procedent del Valmiera Glass, de Letònia. I en marxa ja l'onzena etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya entre Cartagena i Lorca, de 153 quilòmetres de recorregut. Etapa plana, a priori tranquil·la, amb només un port de muntanya, l'Alto de Ledo, de tercera categoria. Enric Mas es manté de líder amb 1 minut i 18 segons d'avantatge sobre el segon, l'eslové Primoz Roglic.
2: Gràcies, Víctor. Bona tarda.
1: Bona tarda.
2: I en plana cultural us expliquem que la Setmana del Llibre en Català ja escalfa motors per celebrar la seva edició número 44, que tindrà lloc del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Montse.
3: L'esdeveniment reunirà uns 330 expositors, prop de 300 segells editorials i més de 350 activitats repartides en uns espais. Durant 10 dies, els visitants podran participar en presentacions de llibres, converses amb autors, signatures, recitals, homenatges i també lliuraments de premis en una de les principals cites anuals del sector editorial en català. Entre les novetats d'enguany, la setmana incorporarà una col·laboració amb la Casa de Creació Digital en Català per fomentar l'ús de la llengua a internet. També estrenarà un espai d'entrevistes. Cristina Domènech és la directora de la cita.
4: A l'espai de lectura Caixa de Guissona el convertim en un petit auditori on es faran entrevistes en profunditat molt literàries, seran d'una hora de durada i aquí sí que entrarem en temes de forma, de fons i de treball dels autors.
3: A més, cada tarda s'hi organitzaran converses amb creadors de continguts i prescriptors literaris digitals, així com diverses activitats relacionades amb els nous formats de comunicació i els podcasts.
2: I avui Tarragona dona el tret de sortida a la 13a edició del Festival Internacional de Teatre de Tarragona amb 16 propostes escèniques en diversos espais de la ciutat i del territori.
5: El director artístic del certamen, Joan Negrier, destaca que aquesta edició té un caràcter especial perquè recupera companyies i artistes que el públic va descobrir en anteriors edicions. Són declaracions a la brúixola.
6: Crec que era important que després de 13 edicions portéssim també aquelles companyies que van descobrir aquí a Tarragona i que, per tant, era important que el públic pogués veure i seguir com han continuat desenvolupant el seu talent i les seves produccions. I aquest ha sigut com a lema d'enguany, no? El talent torna a casa.
5: Segons Negrier, l'objectiu és crear comunitat i facilitar que el públic continuï seguint la trajectòria dels creadors més enllà del festival.
2: I acabem amb música, i és que el duet de l'Empordà Calavento ha anunciat 4 concerts a Barcelona. Tindran lloc a la Sala La Nau els dies 19, 20, 21 i 22 de gener de 2027. Així arribem a les 3 de la tarda. Que vagi bé.
7: Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
8: Noticias en Onda Cero.
7: Buenas tardes, 3 minutos a las 3 para resumir el día, sin respuesta a esta hora del ministro del Interior, Grande Marlaska, al informe policial sobre Ceuta que confirma la participación de Marruecos, que ejecutó una operación planificada y orquestada con agentes de paisano y gendarmes guiando a miles de personas para colapsar la frontera. El ministro del Interior no se ha pronunciado aún, lo que sí ha hecho de madrugada es enviar una carta al director de la policía para pedirle explicaciones. Sánchez comparece mañana en el Parlamento, el titular de Justicia Félix Bolaños ha dicho que se están analizando los detalles de ese informe y que no se van a pronunciar sobre el papel de Marruecos hasta que no concluya ese análisis. Dice Bolaños que el gobierno

Cero Tarragona, la ràdio que t'escolta. L'actualitat de Catalunya sempre ve amb tu. Entra a ondacero.es/Catalunya i posa't al dia del que passa a prop teu. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.

0: Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: Què tal? Bona tarda. Són les 7. Això és La Brúixola.
0: La Brúixola amb Lola Sorribas.

Des del dia 30 de juliol, que dia sí, dia també tenim els ulls dirigits cap a Ceuta. L'arribada de milers de migrants procedents del Marroc ha generat una crisi que manté en alerta la població ceutí, primer de tot, i també les formacions polítiques del país. Uns motius que avui surten als carrers a les veus d'aquells que critiquen la gestió que està fent el govern espanyol d'aquesta crisi, o bé també altres veus que aprofiten l'ocasió per aixecar la bandera contra el racisme. Sigui com sigui, avui serem al carrer per saber com s'estan vivint aquestes dues cares de la moneda, uns fets que analitzarem també a la brúixola d'avui amb els socis d'investidura de Salvador Illa, Esquerra i Comuns. Tindrem amb nosaltres la portaveu dels republicans al Parlament, Esther Capella, i el seu homòleg als Comuns, David Cid. Amb ells continuarem valorant els reptes que cada partit considera que cal afrontar en aquest curs polític que tot just comença.

0: més enllà dels carrers de la capital catalana amb motiu del que està passant a Ceuta, cap a on assenyalaran les agulles de la brúixola d'avui? Joan Valentín, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. Doncs, lamentablement, dia marcat per la crònica negra. El d'avui, d'una banda, els Mossos han descobert el cos d'un nadó mort dins d'una bossa de plàstic a la mina. D'altra banda, els mateixos agents continuen buscant un bebè a Santa Bàrbara, al Montsià, després que la Policia Nacional hagi detingut a València els seus pares pel presumpte homicidi de la petita.
0: Tot això el mateix dia que Manresa està de dol per la mort a ganivetades d'un home de 45 anys. Deixant de banda aquesta plana de successos que abordarem en una estona, avui també tenim notícies que ens indiquen que l'estat de salut de l'economia a casa nostra, economia laboral, empitjora després que Catalunya tanqui amb més aturats i menys afiliats a la Seguretat Social. Farem un cop d'ull a les noves dades de l'atur i què més tindrem?
1: Doncs anem deixant l'estiu enrere, però la calor no marxa, així que volem parlar de la tasca que fan des de suport al bany per ajudar les persones que tenen dificultats per gaudir del mar. I en plana internacional parlarem de l'ajuda humanitària que està fent Intermón Oxfam després de les inundacions al Nepal, que han deixat més de 1.000 víctimes mortals.
0: Tancarem el programa amb cultura de la mà de Curiós, el nou espectacle del Cirque du Soleil. Brúixola al Nord, i ens hi posem. PP i Vox se sumen a la concentració de Barcelona en suport a Ceuta, una de les moltes que la Federació de Municipios Españoles ha convocat arreu de l'Estat.

0: està fent el govern de Pedro Sánchez, aquesta crisi social, ha provocat que els veïns visquin amb inseguretat i por generades pels milers de migrants que encara viuen assentats als carrers i platges de la ciutat. A més, el líder del PP a Barcelona, Daniel Cirera, troba indigne que cap partit de l'esquerra s'assumi a la concentració, a diferència de la implicació que tenen amb conflictes bèl·lics i humans com el de Gaza o Ucraïna.
1: La izquierda, que organiza manifestaciones, proclamas y flotillas, cuando le interesa, no ha fletado ninguna flotilla hacia Ceuta. La izquierda en Barcelona, en Cataluña y en España se ha ido de vacaciones todo el verano.
0: Cirera creu que tant l'Ajuntament com la Generalitat, governats per socialistes, s'han absentat per no descontentar a Pedro Sánchez.
2: Tenim, per tant, diem dues concentracions. D'una banda, la que ha començat a partir de les 7 de la tarda, una que el que fa és denunciar, diuen, el racisme i l'extrema dreta, el seu discurs. D'altra banda, a partir de les 8 de la tarda, a plaça Sant Jaume, també en tenim una altra en solidaritat en Ceuta. En uns minuts ens hi traslladarem. Ara farem una petita pausa, continuarem revisant altres notícies de la jornada i anem a aquestes zones de la capital catalana per veure com s'està vivint aquesta situació als carrers.
3: Fer del teu dormitori el millor lloc del món és més fàcil del que creus. A Veig, les botigues especialistes en descans més ben valorades d'Europa, t'assessorem per escollir el teu equip de descans ideal. Aprofita ara en aquests últims dies de rebaixes els descomptes de fins al 60% a les millors marques. Troba la teva botiga més propera a Veig.es.
4: Saludas siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
5: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
4: Hazte mutuera.
5: Condiciones en Mutua.es.
2: Vinga, passant 6 minuts de les 7 de la tarda, ara sí, anem cap a la plaça Sant Jaume de Barcelona, on hi ha convocada una concentració per la unitat contra el feixisme i el racisme. És una concentració que compta amb el suport de comuns o sindicats com Comissions Obreres. Marxem cap allà per conèixer quin ambient s'hi respira amb el Ricard Jiménez. Ricard, què tal? Bona tarda, explica'ns.
6: Hola, bona tarda. Doncs sí, a hores d'ara comença a arrencar una petita concentració, una marxa lenta des de la plaça de l'Àngel aquí a Barcelona en direcció a plaça Sant Jaume, on donarà inici a aquesta concentració que han convocat la unitat racista, la unitat contra el racisme i antifeixistes. Per cert, hem d'explicar que a hores d'ara hi ha hagut un petit incident, un petit moment d'atenció perquè hi ha hagut un dels manifestants que en aquest cas estan anant cap a l'altra concentració que hi ha convocada en suport a Ceuta, però en aquest cas d'unitats espanyolistes. Hi ha hagut una petita treva aquí, un petit problema que han pogut resoldre la Guàrdia Urbana. Ja és important explicar per què avui a plaça Sant Jaume hi ha dues manifestacions en contra i totes dues, això sí, estan convocades per donar suport a Ceuta. Mm-hmm. I és que principalment, en aquest cas en la que estem nosaltres a hores d'ara, diuen que hi ha partits de la dreta i l'extrema dreta que estan instrumentalitzant aquesta crisi sanitària per treure en rèdit polític, per aconseguir vots. I ells el que diuen és que, òbviament, denuncien la violència que, i la por, la inseguretat amb la que viuen alguns veïns de Ceuta, però també denuncien la violència que han patit els migrants i també el tracte que estan rebent per part d'alguns grups o alguns partits. En aquest cas, hem pogut parlar amb algun dels portaveus d'aquesta unitat antiracista i antifeixista, en David, que ens parlava que ells no hi veuen colors de pell, sinó que simplement veuen drets humans i que no tracten les persones com a il·legals, sinó com a persones i res més.
7: I realment, com a UCFR, sempre hem dit cap persona és il·legal, drets humans per tothom, sense importar l'origen, religió, color de la pell, perquè en aquest planeta tots i totes som sers humans i ens mereixem un respecte que no s'està donant a aquestes persones que estan encara, després d'un mes, mal vivint als carrers de Ceuta.
8: Doncs, com escoltàveu, aquest és un dels portaveus de la unitat

0: d'aquesta entitat que ha convocat aquesta manifestació, que a hores d'ara podem comptabilitzar més d'un centenar, prop de 200 persones que ja estan en marxa cap a la plaça Sant Jaume. Una plaça Sant Jaume, per cert, on hi ha una forta presència policial. Hem comptat més d'una desena de furgones dels Mossos d'Esquadra que separen les dues concentracions. En aquesta hi ha membres de comissions obreres i també membres, per exemple, d'altres sindicats o dels comuns, mentre a l'altra banda de la plaça Sant Jaume es troben membres del PP i de Vox.
1: Gràcies, Ricard. Al voltant de les 8 tornarem a connectar amb tu. Com dèiem, aquesta és una de les concentracions que s'està produint en diversos municipis de tota Espanya i a les 8 tindrem aquesta concentració Vox Partit Popular per la crisi migratòria de Ceuta avui, que és dia 2 de setembre, dia d'aquesta comunitat autònoma. Tornarem després cap a la plaça Sant Jaume. Ara seguim repassant notícies aquí a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, la brúixola. Ara toca parlar d'una crònica, podríem dir, veritablement terrorífica. Ho dèiem a l'inici del programa. Els Mossos d'Esquadra estan investigant la troballa d'un nadó mort a la mina a Sant Adrià del Besòs. L'han trobat dins d'una bossa de plàstic al replà de l'escala d'un edifici del barri. Han rebut l'avís de la terrible troballa al migdia i quan hi han arribat els agents dels Mossos han activat el Servei d'Emergències Mèdiques i la comitiva judicial. La policia catalana continua investigant per tal de poder esclarir els fets, però és que, Joan, no deixem de banda les males notícies.
2: Doncs no, perquè la Policia Nacional ha detingut a València uns pares com a presumptes autors de l'homicidi de la seva filla, una bebè. Una bebè desapareguda que per ara no han trobat el cos, que els Mossos d'Esquadra segueixen buscant a la localitat de Santa Bàrbara, al Montsià. Concretament, en un habitatge on es van trobar una trentena de gossos, alguns morts i d'altres malnodrits. Aquesta investigació va començar el darrer cap de setmana quan l'avi de la menor va denunciar la desaparició de la petita. Arran d'aquesta denúncia han detingut la parella per descobrir quina relació tenen amb la suposada desaparició de la seva filla.
1: I consternació a Manresa, on avui s'ha fet un minut de silenci després de la mort a punyalades d'un home de 45 anys. L'Ajuntament ha anunciat que es personarà com a acusació popular en la causa. De moment s'han detingut dos menors d'edat relacionats amb el crim que es va produir en el marc d'una baralla entre dos grups.
2: A minut de silenci també hi han participat el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, la delegada de la Generalitat a la Catalunya Central, Elia Tortolero, i representants municipals. L'alcalde de Manresa, Marc Aloi, ha reconegut que hi ha un problema greu amb les armes blanques i amb els multireincidents, ja que no és el primer cop que els presumptes autors del crim delinquien.
3: Però també és imprescindible que totes les administracions estiguem fent pinya per situacions que avui han passat a Manresa, però que poden passar a qualsevol lloc del país. Estem parlant de joves que han utilitzat una violència extrema, de joves de 16 anys que anaven amb una navalla en una nit de festa major.
2: En aquest sentit, Eloi ha assegurat que Manresa està bolcada per evitar que es repeteixin fets com aquests i ha fet una crida a totes les formacions polítiques a fer una condemna unànime, rotunda i sense fissures davant aquests fets tan greus que han colpejat la ciutat.
1: Uns fets que, per cert, tenen també una derivada política al voltant de l'origen dels dos arrestats. En una entrevista a Catalunya Ràdio, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que tots dos han nascut a Catalunya i que un d'ells té pares catalans i l'altre pares immigrants. També ha avisat que, a més d'eines policials, cal actuar en l'àmbit de l'educació i de la família per evitar episodis com aquest.
2: Parlon ha respost així als missatges difosos a les xarxes socials pels líders de Vox i d'Aliança Catalana, Sílvia Orrols i Ignacio Garriga, respectivament, en què vinculaven el crim amb la crisi migratòria. També ho ha fet la delegada de la Generalitat a la Catalunya Central, Elia Tortolero.
4: Des del govern de la Generalitat de Catalunya, com deia, serem totalment contundents amb aquells que intenten fomentar l'odi en un moment tan dolorós com és aquest.
2: Els comuns han reclamat que s'apliqui la llei, però consideren inacceptable que alguns partits aprofitin aquests fets per avançar, diuen, en la seva agenda racista i ultra.
1: I acabem explicant-los que la justícia ha decretat l'internament en règim tancat per al menor de 17 anys detingut per la seva presumpta relació amb la mort violenta d'un jove de 26 anys a Balaguer.
2: La mesura s'ha adoptat a petició de la Fiscalia de Menors després que el detingut passés a disposició judicial. Els fets es remunten al 26 d'agost, quan es va localitzar el cos de la víctima a l'interior d'un vehicle accidentat

0: al carrer Diagonal de la capital de la Noguera. La investigació va determinar que l'home presentava ferides d'arma blanca i signes de violència criminal previs al sinistre. Els Mossos d'Esquadra van obrir una investigació i dilluns van practicar la detenció del menor. El cas continua sota secret i la policia treballa per esclarir les circumstàncies dels fets.
1: Doncs quan passen 14 minuts de les 7 de la tarda, moment de fer una petita pausa per la publicitat, i ahir ja començàvem iniciant aquest curs polític. Avui ho farem conversant amb la presidenta del grup parlamentari d'Esquerra Republicana, Esther Capella, i a continuació també amb el seu homòleg dels Comuns, David Cid. Petita pausa i ens hi posem, primer de tot, amb Esquerra Republicana.
2: La brúixola, t'expliquem las claus de la actualidad. Sigue la vuelta en directo de la espectacular salida en Mónaco a las grandes cimas de España. La vuelta recorre ascensiones como el Alto de Aitana o el Collado del Alguacil. Vive todas las etapas en directo en RTV, Eurosport y los canales oficiales de la carrera. La vuelta del 22 de agosto al 13 de septiembre. Más información en lavuelta.es.
1: Ja tenim els motors engegats d'aquesta nova temporada i també han engegat els motors al nou curs polític. Aquests dies estem repassant en diverses formacions els reptes d'aquest curs i valorant també, evidentment, l'actualitat. Avui ho farem amb els socis del govern català. Començarem saludant a Esther Capella, portaveu d'Esquerra al Parlament. Senyora Capella, què tal? Bona tarda.
3: Molt bona tarda i ben tornats, doncs, d'aquest petit recés a l'estiu.
1: Igualment, segur que tots hem agafat forces. A veure, a aquesta hora s'està produint diverses concentracions al territori català amb motiu del dia de Ceuta, algunes protestes en contra de la gestió que està fent el govern espanyol i d'altres en solidaritat. Amb Ceuta, quin posicionament adopta Esquerra Republicana en les protestes d'avui?
3: Bé, aviam, nosaltres, com no pot ser d'altra manera, deixem que comenci plantejant la necessitat de, entendre també el drama humà, que és el fet de que la gent hagi de marxar de casa seva, doncs, per tenir una vida digna. I aquest tema és un tema que no el podem oblidar. Després, recordar també les persones que hi han deixat la vida en aquesta volguda arribada, doncs, a Europa, doncs, la gent que hi deixa la vida. I també, com no pots d'una altra manera, també, doncs, pensar en els menors, en els nois i noies, doncs, que no són majors d'edat i que en aquests moments requereixen, doncs, tota l'atenció i la garantia dels seus drets, i en aquest cas, que és una responsabilitat de l'Estat espanyol. Mm-hmm. Que cal una solució immediata a el que ha passat a Ceuta, és una evidència. És una entrada massiva de persones i, pel que sigui, doncs, l'Estat espanyol no ha estat a l'alçada, que és una qüestió europea que afecta també a la Unió Europea, que en definitiva no deixa de ser la frontera sud de la Unió Europea i que s'ha de resoldre de forma urgent. I, com deia, doncs, posem les que són diverses qüestions alhora, que no hem de perdre de vista. I, a més, també, doncs, en aquest cas, també entendre a la ciutadania de Ceuta, doncs, que viu això de la manera que que ho està vivint, perquè és evident que hi ha moltíssima més gent de la que hi hauria de ser, i que això també té una afectació sobre el funcionament normal d'una ciutat i, per tant, també sobre els seus serveis públics, etc. I és evident que l'Estat espanyol hi té una obligació i que ho ha de resoldre de forma urgent i immediata. I que no han estat a l'alçada? No han estat a l'alçada.
1: Per què?
3: I que, per tant, home, perquè no en portem 25 dies amb aquest tema i no acaben de resoldre les qüestions. Sabem també la complexitat, perquè hi ha moltes d'aquestes persones que han demanat asil, que hi ha menors també, que cal, doncs, fer tots els processos que s'han de fer, però que hi han d'abocar, doncs, tots els recursos que siguin necessaris.
1: Quina opinió li mereix el fet que el president Pedro Sánchez desvinculi aquesta arribada massiva d'immigrants del govern del Marroc?
3: Bé, doncs ell sabrà per què ho fa, però en tot cas és evident que aquí hi ha diverses responsabilitats i a ningú se li escape. Des de no haver detectat que això podia passar, o si ho han detectat, no haver-ho previst en condicions. Dos, que el Marroc, que el Marroc no... qui té el control d'aquesta frontera i per la que Europa també hi pague, doncs és evident també que alguna responsabilitat hi té el Marroc. I en tot cas, doncs responsabilitat, perquè a més doncs, no és un estat democràtic com ho és l'estat espanyol o els estats de la Unió Europea. I que a més tenen un control de la seva població que a ningú se li escapa.
1: Hem parlat d'aquesta qüestió, una de les que ha marcat a l'estiu l'actualitat i ara també continua, sobretot avui, també dia de Ceuta, però amb un altre ordre de qüestions, queda menys d'una setmana per donar el tret de sortir del curs escolar. La prèvia d'aquest inici ha començat amb la destitució de la secretària general d'Educació i amb l'obertura de 3 expedients. Això és suficient?
3: Miri, haurà de comparèixer el president de la Generalitat aquest mes de setembre, i això ja és una evidència. Cal saber què diu l'informe que estava tramitant i que, per tant, un informe, un expedient que va obrir el Departament d'Educació per saber què és el que ha fallat en PISA. En tot cas, el cessament de la secretària general, doncs efectivament, calia, però nosaltres creiem també que és més de maquillatge que d'una altra cosa, perquè, com deia, el govern ha d'afrontar també les explicacions necessàries en relació a què és el que ha passat realment. I en aquest sentit, doncs, Esquerra Republicana, ja saben vostès que nosaltres hem posat sobre la taula un gran acord per l'educació, estable en el temps, de llarga durada, que superi les legislatures, implicant-hi a tothom. És una aposta també per una governança compartida, per donar estabilitat al sistema educatiu. En fi, nosaltres ja direm el que toqui dir a la compareixença del president i farem el que toqui, doncs ja assenyalarem si les explicacions i també demanarem responsabilitats en el cas de que les explicacions no siguin suficients, però ser propositius.
1: Senyora Capella, amb tot això que comenta sobre la taula, tenint en compte també el final de curs trepidant en matèria de vagues que vam tenir i també un inici que, si res no canvia, tot apunta que el dia 8 començarà l'escola també amb vagues per part de sindicats majoritaris, Esquerra Republicana encara confia en la consellera Esther Niubó?
3: Nosaltres ja vam fer una aposta amb pressupost també per l'educació i perquè el Departament i el Govern de la Generalitat tingués les eines per resoldre el conflicte que hi havia. Doncs continuen tenint les eines, la seva obligació, l'obligació del govern ha de ser resoldre. I, escolti'm, que hi posin tota la intel·ligència, que hi posin totes les mans que tenen al seu abast i que busquin la manera de solucionar i de satisfer també doncs, les necessitats que té el sistema educatiu, però bàsicament també un acord en aquest cas, amb la comunitat educativa.
1: Uh-huh. Un parell de qüestions abans d'acabar. Aquest divendres el Ministeri d'Hisenda ha convocat les comunitats autònomes a un Consell de Política Fiscal i Financera per debatre el nou model de finançament. Creu que el govern espanyol està realment compromès a desplegar l'acord amb què van arribar PSC i Esquerra o hi ha risc que quedi diluït durant la negociació multilateral?
3: Miri, nosaltres exigim al PSOE doncs, que hi posi també tota la intel·ligència i totes les seves mans per garantir que el nou model de finançament per Catalunya sigui una realitat. Nosaltres acordem en benefici del país. I en aquest sentit, nosaltres exigim amb qui acordem que compleixi. I és evident que a Catalunya li cal un model de finançament nou. Però és que el govern del Partit Socialista Obrer Espanyol i de Sumar doncs té més obligacions sobre la taula. Té la necessitat d'acordar un nou model de finançament. Doncs hi ha d'haver l'aprovació i la condonació parcial del FLA i obrir la porta a noves condonacions, però també cal garantir fins a 8.000 milions d'euros pel Pla de Rodalies 2030, que també és una obligació i és un acord tancat doncs, amb el PSC i amb el PSOE. Uh-huh. Per tant, tenim moltes coses damunt de la taula perquè que és aquest nou model de finançament que ha de permetre més recursos pels serveis públics a Catalunya, que no són una altra cosa que la garantia dels drets i les llibertats del conjunt dels ciutadans.
1: Per acabar, li volia preguntar pels reptes d'aquest 2026-2027. Ahir ens comentava aquí a la brúixola el president

0: dels socialistes al Parlament, Ferran Pedret, que la llei de l'amnistia, era un d'aquests objectius. Confien que aquest perdó arribarà finalment aquest any?
1: Posar el comptador de la repressió a zero vol dir que la llei d'amnistia s'apliqui i que vol dir que fem política amb igualtat de condicions, perquè sense l'amnistia, doncs saben vostès que hi ha una part de la societat catalana que no pot doncs, negociar amb igualtat de condicions, i quan parlo d'això doncs estic parlant d'organitzacions polítiques i de dirigents polítics que, en aquest cas, com el president d'Esquerra Republicana, però també en Raül Romeva, la Dolors Bassa, el president Puigdemont, i per tant la repressió impedeix que el país pugui fer política amb igualtat de condicions. L'amnistia és també part d'aquests acords polítics amb el Partit Socialista Obrer Espanyol, però també amb el PSC, però, com li deia, no? Quines són les prioritats per a Esquerra Republicana? Doncs a la llei d'amnistia, la seva aplicació, establir els mecanismes i les bases perquè un dia Catalunya pugui decidir el seu futur, els més recursos pels serveis públics, que, com li apuntava, doncs la peça gran és el model de finançament per Catalunya, la llengua, la millora de la mobilitat i assumir més capacitat de gestió, el traspàs de Rodalies i, per tant, fer-lo efectiu, el gran acord, com li deia, per l'educació, l'habitatge, la gestió forestal i la prevenció dels incendis. Diria que són els reptes que tenim com a país, que Esquerra Republicana els posa a l'agenda, política, i, òbviament, continuar exigint el compliment dels acords d'investidura tant el president Sánchez com el president Illa.
0: Molta feina, per tant, per endavant. Esther Capella, portaveu d'Esquerra al Parlament, gràcies per atendre'ns a la Brúixola aquesta tarda. Que vagi molt bé.
1: Gràcies a vostè.
2: La Brúixola, l'actualitat de Catalunya a Onda Cero.
0: Passant en punt 26 minuts de les 7 de la tarda, hem dit que parlaríem amb els dos socis d'investidura, per tant, el següent, els comuns. David Cid, portaveu parlamentari de la formació, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Començo també preguntant, com feia ara a la senyora Capella, sobre les concentracions que s'estan fent en motiu de la crisi migratòria a Ceuta. Quin és el posicionament que han pres els comuns en aquestes marxes que s'estan produint arreu de l'estat espanyol i concretament a casa nostra?
3: Bé, de fet, ara jo mateix estic a la concentració que hi ha a plaça d'en Jaume per denunciar la utilització clarament política i racista tant del Partit Popular i Vox del que està succeint a Ceuta, quan a dia d'avui qui està posant més pals a les rodes perquè hi hagi una solució pels veïns i veïnes de Ceuta és el Partit Popular i Vox intentant impedir que, per exemple, doncs, les nenes i els nens que estan en aquests moments a Ceuta puguin ser traslladats a la península o aquelles persones que tenen dret a asil, no? Per tant, jo crec que clarament hi ha una orientació en aquestes concentracions que el PP i Vox intenten utilitzar-ho per generar conflicte a nivell de, no? A nivell també de Catalunya, evidentment.
0: Clar, on també hi ha conflicte arran de tot plegat és a Ceuta, i també li volíem preguntar per aquest repartiment de menors que està estudiant el govern espanyol. Fins quin punt Catalunya pot assumir aquesta responsabilitat en cas que es decideixi fer aquesta distribució?
3: Clar, jo crec que la responsabilitat ha de ser del conjunt de totes les comunitats autònomes, i evidentment no es pot acceptar la posició insolidària de les comunitats del PP i de Vox, però és evident que avui, per exemple, aquestes 400 nenes que estan a Ceuta estarien molt millor, i estem parlant, insisteixo, no només de persones, sinó que estem parlant d'infants, en molts casos menors de 13 anys. De fet, la mateixa fiscalia denunciava que hi ha hagut 23 agressions sexuals a Ceuta. Per tant, és evident que no, la llei i la llei espanyola el que ens obliga és, evidentment, a protegir els menors. Estem parlant, insisteixo, de nens i nenes, i jo crec que el conjunt de la comunitat autònoma el que han de fer doncs, és això, sí, acollir aquests menors, i que a més insisteixo, crec que la posició del PP i de Vox és profundament insolidària, són patriotes de postal, perquè en definitiva el que estan fent és que els veïns i veïnes de Ceuta no puguin tenir una solució per en el seu dia a dia doncs, intentar retornar a la normalitat, que evidentment és complexa, però que, no, que també no, serà avançar en aquesta direcció, i això passa perquè una part, aquells que hi tenen dret, penso especialment no, en els menors i en els, no, i en el qui té dret a asil, doncs la solidaritat no només l'hagin de fer els veïns i veïnes de Ceuta, sinó el conjunt dels ciutadans de tot l'Estat, que estem parlant, evidentment, de 50 milions de persones, no?
0: Aquesta crisi migratòria a Ceuta, evidentment, doncs, està afectant, no?, de manera directa a tot el

0: que és l'actualitat, tant mediàtica com política, però més enllà d'això hi ha altres qüestions que voldríem abordar amb vostè, en aquest cas pel que fa a l'educació aquí a Catalunya. Avui vostè donava per fet que el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareixerà al Parlament abans del debat de política general per donar explicacions al voltant de tot el que ha passat amb les proves PISA. Per què creu que actuarà així el president?
1: Bé, perquè jo crec que és imprescindible, és a dir, no són suficients les explicacions, evidentment, que va donar, en aquest cas, no, la consellera Niubó. Crec que aquí també no, es necessita, evidentment, que el president de la Generalitat doni explicacions. Estem davant d'un govern que viu en una crisi permanent. Ho vam veure aquesta setmana, doncs, amb el cessament de la número 2 del Departament, amb la secretària general del Departament d'Educació. Per tant, és un govern que sembla que viu en una crisi permanent i jo crec que, evidentment, a les portes del que sembla un inici de curs convuls, amb una vaga convocada, en aquest cas, pels docents, i després del que va passar no, pel que fa referència a les proves PISA, crec que no mereix aquesta explicació. I, sobretot, com pensa intentar el govern de la Generalitat resoldre la crisi que viu l'educació pública en el nostre país? Per tant, crec que això és un dels deures pendents que té el govern en aquest inici de curs. Crec que no ha fet la feina durant l'estiu. Ara, aquesta setmana estem veient que, finalment, sembla que hi tornen a haver-hi reunions amb el representant dels mestres, però el que no entenem és no, perquè s'ha deixat passar pràcticament tot el mes de juliol i tot el mes d'agost sense intentar abordar una solució que per nosaltres passa per un acord de país que inclogui el conjunt de la comunitat educativa, que no, amb, evidentment, els mestres, però també les associacions de pares i mares, experts, també, evidentment, els grups parlamentaris, en els quals acordem conjuntament quines han de ser les prioritats no, pel que fa a l'educació, o sigui, ha de ser, per exemple, la reducció de ràtios a les aules, i per tant que hi hagi menys nens per aula, la climatització de les escoles, que també ha estat una de les demandes, no, d'aquest estiu per les altes temperatures que hi ha a les aules, per exemple, evidentment, també no tot el que té a veure amb les necessitats especials d'una part de l'alumnat, i per tant que hi hagi professorat de reforç o les aules d'acollides. Això s'ha d'acordar. No, jo crec que ara mateix el govern no té cap no credibilitat per anar fent anuncis de manera unilateral si això, evidentment, no és acceptat pel conjunt de, no, de la comunitat educativa.
0: Creu que una manera de solucionar el problema seria destituint la consellera d'Educació, Esther Niubó? Ara deia vostè, no són suficients les explicacions que ha donat la consellera. Des dels comuns, continuen confiant en la figura de la consellera Niubó?
1: Bé, nosaltres, ja ho va dir la nostra presidenta, la Jessica Albiach, que si la consellera, no, en aquest inici de curs, i especialment, doncs, durant aquest mes de setembre i d'octubre, no és capaç de redreçar el conflicte, no és capaç, no, de rellançar el Departament d'Educació. Veurem ara amb aquests nous canvis que s'han produït a la conselleria, és evident que arribarà el moment de demanar responsabilitats també de la consellera d'Educació. Per tant, jo crec que el govern té feina per fer, veurem si és capaç o no de tancar aquesta crisi amb els docents, però evidentment a nosaltres el que ens preocupa també són de com, no, com es milloren d'una vegada per totes els resultats dels alumnes de Catalunya. I, per tant, nosaltres seguim tenint no, aquesta exigència de responsabilitat damunt de la taula si finalment la consellera no és capaç de resoldre la situació.
0: Així comença el curs polític, però un parell de qüestions més per fer front a la compra especulativa, ja que els comuns, doncs, gran part, no, de la seva força, també, doncs, com a soci d'investidura, passa per les polítiques en matèria d'habitatge. Fer front a la compra especulativa és un dels reptes durant aquest curs. Ja han iniciat el diàleg amb el govern, amb Esquerra i amb la CUP per reformar la llei. Quins terminis es plantegen perquè el nou redactat pugui arribar al Parlament?
1: Bé, nosaltres és veritat que hem començat a parlar amb el govern. La nostra idea segueix sent la mateixa, doncs, que durant aquest mes de setembre puguem intentar, doncs, millorar aquells aspectes de la llei que compartim que es poden millorar, però evidentment nosaltres pensem que la política d'habitatge a Catalunya ha tindrat dues potes fonamentals. Una, evidentment, és augmentar la construcció d'habitatge protegit a Catalunya, que durant 10 anys no se n'ha fet, perquè la gent també ho sàpiga. Durant pràcticament entre 10 i 12 anys la Generalitat només va construir 550 pisos de protecció oficial a Catalunya. Per tant, se necessiten moltíssims, això és una part, però l'altra, evidentment, és regular el mercat i és impedir que avui l'habitatge es converteixi en un actiu financer. És a dir, aquí, avui, al nostre país, les classes mitjanes, la gent treballadora, no pot accedir a la propietat privada, no pot comprar una casa perquè hi ha qui competeix directament pagant fins i tot el comptat. És a dir, el 60% de les transaccions d'habitatges que es produeixen al nostre país es produeixen sense hipoteca. Qualsevol persona que ens estigui escoltant

0: sap perfectament que una persona treballadora, una persona, evidentment, no de, de classe mitjana, no pot comprar-se un pis avui al nostre país al comptat. Per tant, cal posar límits a qui està acumulant vivenda simplement per, no, per utilitzar-ho com una acció de borsa o com qui inverteix en bord, i això no pot passar. Per tant, aquestes dues potes per nosaltres són fonamentals, és a dir, construir habitatge el més ràpidament possible, augmentar el parc d'habitatge protegit, però a la vegada també doncs, regular el mercat, perquè això no pot ser, no, la llei de la selva o el campi qui pugui.
1: David Cid, portaveu parlamentari dels Comuns, gràcies per atendre'ns aquesta tarda a La Brúixola. Que vagi molt bé.
0: Gràcies a vosaltres. Un plaer.
2: Posem rumb a l'actualitat a La Brúixola amb Lola Sorribas.
3: Si tienes más de 60 años, en Viajes El Corte Inglés con el programa de vacaciones económicas, hay otra forma de viajar. Plazas garantizadas en costas, islas o circuitos. Reservando por 14 euros con 30 euros de regalo en tu próximo viaje y cancelación gratuita si consigues plaza de turismo social. Consulta condiciones.
4: Me preocupa la salud de mi familia. Aunque lo que de verdad me preocupa es que mis vecinos de al lado estén más sanos que nosotros. Es que verles tan sonrosaditos me pone mala. Por eso tengo mi seguro de salud con Becerro y Acebes. Porque además de cuidar de los míos, se aseguran de que ellos estén cada día peor. No sé muy bien cómo lo hacen, pero mira, ahí se les oye toser.
5: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio se valora como más creíble y cercana. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
6: El sexo no tiene edad. Demuéstralo tomando Energisil Senior. Energisil contiene zinc que recupera tu testosterona incluso al pasar los años. Energisil Vigor Senior.
1: A les 7:35, moment de repassar altres coordenades de La Brúixola del dia d'avui, 2 de setembre. El mercat laboral català nota la fi de l'estiu. Catalunya tanca el mes d'agost amb prop de 15.000 persones més a l'atur respecte al passat mes de juliol i gairebé 60.000 menys d'afiliats a la Seguretat Social. Això és un descens que ens deixa menys de 4 milions d'afiliats. Una situació esperable, tenint en compte que la fi de l'estiu sempre ve acompanyada de la finalització dels contractes vinculats a l'oci i el lleure. Des del govern asseguren que treballen per garantir feines més estables i que avancen que estudiaran quin paper ha jugat el procés de regularització en les xifres. D'altra banda, des de sindicats i patronals demanen un canvi estructural. Ferran Cuixart, explica'ns. Què tal? Bona tarda.
7: Bona tarda. Sí, tradicionalment l'agost indica sempre la fi de l'estiu, per tant, la finalització de les feines vinculades a la temporada vacacional, unes feines que solen ser estacionals i sovint també precàries, com l'hostaleria, el turisme i el sector serveis. Pel que fa a l'atur, estem parlant d'un augment del 4,63% respecte al mes de juliol i consten registrades com a parades 329.468 persones. Es tracta de la comunitat autònoma on més ha pujat l'atur. Per demarcacions, Barcelona és qui més enregistra, però percentualment la pujada semblant a totes les províncies i per sectors s'ha notat sobretot amb el col·lectiu de persones que no tenien feina anteriorment i també a serveis i turisme. I si parlem de les afiliacions a la Seguretat Social, Catalunya registra un descens de prop de 60.000 persones quedant-se per sota dels 4 milions d'afiliats, una situació més contundent respecte a la resta de l'Estat i que no s'esperava tenint en compte el procés de regularització. Aquest ha evitat una caiguda superior en aquest sentit, però obre la porta també a que hagi fet augmentar les xifres d'atur. Escoltem el secretari de Treball de la Generalitat, Paco Ramos.
8: Clar, el nostre objectiu sempre és créixer en ocupació i créixer en ocupació de qualitat. Hem de veure què és el que està passant. La regulació sembla que ha tingut un efecte de creixement pel que fa a l'afiliació. Per tant, si l'Estat calcula que és un 20% de creixement de l'afiliació que es deu a la regularització, bueno, per això hi haurem de veure què ha passat en altres sectors perquè, malgrat aquesta aportació, l'afiliació no hagi crescut.
7: Des dels sindicats van més enllà, critiquen la dependència que Catalunya té amb les feines estacionals, el sector serveis i el turístic. Apunten que s'ha de fer un canvi estructural real per convertir aquest en sectors de més qualitat. Escoltem Òscar Riu, secretari de Política Sindical de l'UGT.
9: No podem seguir creant ocupació que es destrueix any rere any quan s'acaben aquestes temporades. Sectors laborals que el que fan és augmentar la precarietat i augmentar la pobresa de la nostra societat.
7: I pel que fa a Pimec, la petita i mitjana empresa consideren que la situació és preocupant, apunten que Catalunya no està en cap situació de crisi ni tampoc de recessió, per això no es pot permetre aquestes xifres cada estiu. Escoltem Josep Ginesta, secretari general.
10: A revisar, a repensar les polítiques d'ocupació per poder fer que en el nostre país les persones transitin des del no treball al treball, transitin des de l'atur registrat a llocs de treball que les empreses del nostre país segueixen ofertant.
7: I destaca també que no només ha estat un factor que ve de l'estacionalitat, sinó que sectors com la construcció o la indústria també han notat un descens.
1: Gràcies, Ferran. Més coses. El futur campus de l'Hospital Clínic dona les primeres passes per estar operatiu de cara al 2035. Aquest ampliarà la seva superfície, tindrà un miler d'habitatges i tres grans espais verds, Joan.
11: I situarà la nova facultat de farmàcia a Esplugues de Llobregat. L'alcalde del municipi, Eduard Sanz, aplaudeix l'arribada de la facultat.
12: L'arribada d'aquesta facultat significa completar també un ecosistema necessari en la part de recerca, en la part de docència, necessari pel seu desenvolupament conjunt. És a dir, un nou motor d'oportunitats per a la nostra ciutat.
11: L'edifici es farà en un terreny cedit per l'Ajuntament en previsió d'entrar en servei al setembre del 2032, encara queden uns anys. El document preliminar aprovat avui amplia el campus de salut de 10 a gairebé 13 hectàrees, preveu transformar l'accés a Barcelona i també reserva sòl per edificar 1.125 habitatges, la meitat d'aquests protegits, i es tractarà d'un hub projectat entre Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat i Esplugues.
1: I la Setmana del Llibre en Català ja escalfa motors per celebrar la seva edició número 44, que tindrà lloc del 18 al 27 de setembre al Passeig Lluís Companys de Barcelona, a Montse Valls.
13: L'esdeveniment reunirà uns 330 expositors, prop de 300 segells editorials i més de 350 activitats repartides en uns espais. Durant 10 dies, els visitants podran participar en presentacions de llibres, converses amb autors, signatures, recitals, homenatges i també lliuraments de premis en una de les principals cites anuals del sector editorial en català. Entre les novetats d'enguany, la setmana incorporarà una col·laboració amb la Casa de Creació Digital en Català per fomentar l'ús de la llengua a internet. També estrenarà un espai d'entrevistes. Cristina Domènech és la directora de la cita.
14: A l'espai de lectura Caixa de Guissona, el convertim en un petit auditori on es faran entrevistes en profunditat molt literàries. Seran d'una hora de durada i aquí sí que entrarem en temes de forma, de fons i de treball dels autors.
13: A més, cada tarda s'hi organitzaran converses amb creadors de continguts i prescriptors literaris digitals, així com diverses activitats relacionades amb els nous formats de comunicació i els podcasts.
2: La brúixola, el so de la tarda a Onda Cero Catalunya.
1: Moment ara de treure el cap per la nostra finestra al món per repassar alguns dels temes que avui marquen l'actualitat internacional. I avui no acabarà aquí el nostre viatge informatiu per arreu. En una estona, de la mà d'Intermón Oxfam, coneixerem la situació humanitària al Nepal quan fa una setmana de l'allau de gel i de roca que ha deixat més de 1.000 morts. Abans, però, repàs d'altres notícies internacionals, Joan.
11: Sí, va, ens hi posem perquè ja té que avui, sobre la taula. Fa tot just unes setmanes Alemanya va acusar frontalment Rússia d'haver intentat atacar amb un dron carregat d'explosius l'aeroport de Leipzig, que és una infraestructura clau per la logística militar alemanya i de l'OTAN. L'aparell va ser localitzat, això sí, a prop d'un avió de càrrega ucraïnès abans que pogués explotar, i Berlín ho considera un acte de sabotatge rus en territori alemany.
1: Ara la investigació ha fet un pas més. La policia alemanya assegura haver identificat dos sospitosos vinculats a l'operació gràcies a restes d'ADN trobades en el dron i en el material explosiu. Tots dos tenen passaport rus, segons diversos mitjans alemanys.
11: I la resposta política també ha anat en augment i ha escalfat l'ambient. Alemanya ha anunciat represàlies diplomàtiques contra Moscou, mentre que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha advertit que aquest cas representa una nova escalada dins de la Unió Europea. Amb aquestes mateixes paraules s'hi ha referit. Per Brussel·les ja no es tracta només de la guerra d'Ucraïna. La preocupació és que les anomenades operacions híbrides russes, des d'atacs informàtics fins a sabotatges o drons, hagin passat de les fronteres a l'est a actuar directament dins del territori europeu, una acusació que Moscou rebutja completament.
1: Destaquem també una altra notícia que ahir ja els avançàvem. De fet, es va produir durant aquesta secció i ha crescut en les últimes hores. La tensió entre els Estats Units i l'Iran ha fet un nou salt això en les últimes hores.
11: Ahir, Washington va bombardejar objectius de la Guàrdia Revolucionària iraniana en resposta al bloqueig que hi ha actualment a l'estret d'Hormuz, i els dèiem que la notícia ha escalat perquè Teheran ha contestat de matinada atacant instal·lacions vinculades als Estats Units en diversos punts de la regió. Aquest dimecres, Washington assegura haver llançat una nova ronda d'atacs contra objectius militars iranians. Per tant, tot apunta a un augment del conflicte un cop més.
1: La preocupació, però, va molt més enllà de l'àmbit militar.
11: Sí, el focus torna a estar a l'estret d'Hormuz, on una de les rutes marítimes més importants del planeta per al transport

0: l'export de petroli. L'Iran adverteix que si no pot exportar el seu propi cru, tampoc ho podran fer la resta de països del Golf, una amenaça que ja està fent pujar els preus de l'energia.
1: I l'última notícia internacional que copsem en aquest repàs de titulars, intentem que sigui una mica més amable que les anteriors. Si es pot, avui ho hem aconseguit.
0: Sí, perquè una associació de consumidors britànica ha aconseguit publicar a Booking un anunci fals oferint allotjament al número 10 de Downing Street.
1: Una adreça que a alguns els pot sonar familiar.
0: Ja ho pots ben dir perquè és la residència oficial del primer ministre del Regne Unit. Per només 64 euros la nit, qualsevol turista podia reservar una habitació a tocar del Parlament Britànic. L'objectiu era posar a prova els sistemes antifrau de la plataforma, que presumeix d'utilitzar intel·ligència artificial per detectar anuncis fraudulents. Doncs bé, la realitat és que l'anunci va superar tots els filtres i fins i tot va arribar a rebre peticions de reserva. Els responsables de l'experiment van anar encara un pas més enllà, van publicar una ressenya falsa destacant l'amabilitat de Larry, el famós gat que viu a Downing Street. Per sort, cap turista ha acabat compartint pis amb el primer ministre britànic, ni amb el gat.
1: Seria interessant de veure. En punt, 7:45 del vespre, als esports. Com sempre, amb el José Agustín Gómez. José, què tal? Molt bona tarda.
2: Bona tarda, Lola.
1: A veure, què tenim avui?
2: El tancament del mercat d'estiu.
1: Vinga.
2: Pels fitxatges, amb un Barça que no va incorporar ningú més. Ja tenia inscrits a la Lliga de Futbol Professional a Gabriel Jesús i Livakovic, darreres incorporacions. Però sí que va tancar una operació de sortida, la de Marc Casado, que jugarà la present temporada al Deportivo de la Coruña, cedit amb opció de compra. El migcampista ha parlat avui abans de viatjar cap a Terres Galegues.
3: Bé, bé, bueno, estan muntant un molt bon projecte i amb ganes d'il·lusió. Deixar d'anar a jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve. Sí, com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno, com et dic, il·lusionat amb el projecte que té el Depor i ja està, poca cosa més.
4: Te'n vas una mica molest amb el que ha passat, que t'han tret el dorsal, etcètera, o no?
3: No, ja hem parlat amb el club, com hem gestionat nosaltres les coses, com ho han fet ells i ja està. Tots tenim coses a millorar, tots hem fet coses bé i coses a millorar i ja està.
2: Finalment, com ja era conegut, Julián Álvarez continuarà vestint la samarreta de l'Atlético de Madrid. Uh-huh. Avui ha parlat el barcelonista Dani Olmo en un homenatge que li han fet a Terrassa, com a campió del món aquest estiu, sobre la situació viscuda pel davanter argentí.
5: Bueno, Julián es un gran jugador, un gran 9, uno de los mejores del mundo sin duda, pero así es el fútbol, al final algunas cosas pasan, otras no, la vida continúa, la vida sigue, al final yo creo que, como he comentado antes, el club ha hecho un trabajo magnífico, ha reforzado la plantilla de una manera espectacular y tenemos equipo para ir a por todo.
6: Entender, no lo entiendo, al final todos tenemos nuestros sueños, yo creo que Julián también fue claro en ese aspecto, él luchó, evidentemente, por sus sueños, pero bueno, al final también hay otras situaciones externas que al final uno no puede controlar.
2: Per la seva banda, l'Espanyol va tancar el mercat amb la sortida de Rubén Sánchez, traspassat a l'Elx, i el fitxatge del lateral dret, Andoni Gorosabel, feliç per la seva arribada al club blanquiblau.
7: Bueno, yo creo que al final es un club que tiene mucha tradición, muy cercano con su gente y bueno, me siento tan identificado con eso y la verdad que con muchas ganas de poder debutar aquí y nada, con ganas de dejármelo todo. Yo creo que, como dices, ¿no? Ya son unas cuantas temporadas, pues un poco pues, mi experiencia, el darlo todo, el dejarte todo en el campo, que es lo que he hecho todos estos años, y bueno, pues un poquito de alegría también, lo que se pueda, y eso.
2: A segona divisió, el Centre Esport Sabadell va incorporar el porter Marc Vidal, el migcampista Yusif Ubusu i a l'extrem Ángel Baena. El Girona no va tancar ahir cap operació ni de sortida ni d'entrada. Almenys operacions importants, però pot fer totes dues coses a les properes hores. Per un costat, Ounahi està molt a prop de sortir cap a Panathinaikos i Carles Pérez podria arribar amb la carta de llibertat després de desvincular-se del Celta. Per últim, Pau Lavadós es fica a la segona ronda de l'Open d'Estats Units després de superar a les darreres hores a l'australiana Daria Kasatkina per 6-1 i 6-4. Coco Gauff serà la seva següent rival.
1: Doncs informació que s'ampliarà a partir de 9:15 a la brúixola del Radio Estadio. José Agustín Gómez, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres.
1: I si els pregunto què han fet aquest estiu, de ben segur que algú, molts, la majoria, em diran anar a la platja. Doncs com hi van i com ho viuen les persones que tenen alguna afectació física i que se'ls impedeix en aquest sentit doncs poder gaudir del mar com ho fa una altra persona. Petita posa per la publicitat i ho descobrim.
8: La brúixola, al nord de cada tarda.
9: Cristina, ya lo tenemos, acaba de llegar.
10: ¡Hombre, por fin! Ahora sí.

0: La Mesa con Cristina Pardo. Esta noche a las 11 estreno en Antena 3.
1: Soy Mar Márquez.
2: En una carrera tienes que evitar que otros ocupen tu lugar.
3: Y cuando proteges tu casa, también. Y es que, cuando cada segundo cuenta, en Verisur detectamos antes un intento de ocupación para dar aviso inmediato a la policía, enviándoles las pruebas necesarias para evitarlo. Para proteger tu casa frente al robo y la ocupación, confía en Verisur. Llama al 900-272-272. Verisur.
4: Per a molts, l'estiu és sinònim de platja, de sorra als peus, de salnitre a la pell, de banyar-se al mar sense pensar-hi gaire. Però hi ha persones per a qui arribar fins a l'aigua, capbussar-se i gaudir d'una estona de bany no és tan senzill. En aquest escenari és on entren en joc serveis com el de suport al bany, que fan possible que una cosa que per a molts és de la vida quotidiana, per d'altres també pugui ser-ho. Ara que l'estiu ja va quedant enrere, que les platges podríem dir que es van buidant, malgrat que encara hi ha sol i calor, però això sí, comencem a recuperar la rutina, potser és un bon moment per posar el focus en una realitat que tot s'ha de dir no és estacional, perquè les necessitats d'accessibilitat no marxen quan s'acaba l'estiu i tampoc ho fa, evidentment, el fet de gaudir del mar. Per això ara volem parlar amb la Sandra Cartena. Ella és la coordinadora del Servei de Suport al Bany a les Platges de Barcelona. Fa uns 10 anys que acompanya persones en aquest moment d'entrada i sortida al mar. Sandra, què tal? Molt bona tarda.
5: Hola, molt bona tarda.
4: A veure, per posar-nos en situació, què significa per una persona que té una limitació poder entrar i sortir al mar?
5: Bueno, al final el que nosaltres fem és trencar barreres arquitectòniques que hi ha a tots els jocs i gaudir com un mes a la platja, que la platja és per tot.
4: Quan parlem de suport al bany, exactament què és el que feu? Com és l'acompanyament des que una persona arriba a la platja fins que després doncs, ha de sortir de l'aigua?
5: Bueno, l'acompanyament que fem és molt variat i depenent de la patologia que tingui i les necessitats que tingui cada usuari. La veritat és que nosaltres pues, arriben aquí al nostre mòdul, fem el nom o els inscrivim si és el primer cop que venen. La nostra zona està adaptada. Tenim passeres que arriben fins l'aigua, tenim pèrgoles amb zona d'ombra, tenim mòduls adaptats al canviador, tenim cadires de plàstic, tombones, llavors ells venen i depenent de cadascú la necessitat que tingui, doncs nosaltres li fem una cosa o fem una altra cosa. Llavors fem transferències de la teva cadira a la cadira amfíbia per anar cap al mar a banyar-nos o també pues, acompanyem caminant amb muletes o el que la persona necessiti.
4: Mm-hmm. De quin tipus de problemàtiques estem parlant que presenten aquestes persones? Perquè ens en fem una idea.
5: Quasi totes les patologies que puguem dir ara mateix, totes, la gent ve aquí i pot dir. Al final és que, si no està el nostre servei, ells no podrien ni acostar-se a la platja. Mm. Llavors, bueno, hi ha patologies que són menys greus i hi ha patologies que són molt més greus i que necessiten doncs, molta més suport i necessitats.
4: Que entenc que això se us ha d'avisar abans amb temps o sou un servei que ja esteu obert allà a la platja, marcat d'alguna manera que la gent ja sap que ha de venir allà. Com funciona? No sé si és un sistema de reserves.
5: Sí que tenim un sistema de reserves, però no és obligatori fer la reserva. L'únic que és obligatori fer la reserva és pels grups grans, més que res per organitzar-nos nosaltres i saber quantes persones venen, tal, més que res per l'aforo que tenim nosaltres a la platja. I llavors, pues, després, els usuaris que venen sols o amb acompanyants, no fa falta que facin reserva. Ells, pel boca a boca, o bueno, per internet i tal, a la web de l'Ajuntament, tenen allà les normatives, els horaris, els punts i tot això i el que fem. Mm-hmm. Llavors, bueno, si s'informen per allà i si no, també truquen al telèfon i nosaltres també n'informem i tot això.
4: Dèiem que tu fa uns 10 anys que formes part d'aquest servei. Com ha evolucionat amb el temps? No sé si s'han anat destinant més recursos, si també hi ha més conscienciació social, encara queda feina per fer. Explica'ns una mica.
5: Sí, hi ha molta

0: feina per fer encara. Però bueno, sí que ha canviat moltíssim, perquè al principi aquest servei era voluntariat. Aquí venia gent a banyar altra gent i ja està, i era així. Al final, pues, bueno, vam fer que tot fos pues, un treball, no?, amb una normativa, amb moltes coses més. També abans no hi havia ni canviadors, ara tenim un canviador que és molt gran, tenen camilles, tenen dutxes, tenen el WC adaptat, que puja, baixa... Bueno, doncs la veritat és que ara està molt bé. Que queda camí? Sí, com totes les coses. Però bueno, la veritat és que... això sí, a mi em dona molt d'orgull estar en aquest treball.
1: No sé si al llarg d'aquests anys destacaries algun moment d'alguna història, algun usuari que t'hagi quedat especialment gravat.
0: Sí, bueno, hi ha moltes històries i al final nosaltres som una gran família. D'any en any els usuaris venen, ens coneixen, estem moltes hores amb ells, llavors sí que hi ha molts usuaris que ja han marxat, malauradament, i que, bueno, i que s'estimaven molt, i bueno, sempre es quedaran amb nosaltres al mar, això ho sabem.
1: Quina és la realitat que us trobeu quan arribeu a la temporada de bany pel que fa a la demanda? És a dir, amb els recursos que teniu, això es pot assumir? No, abans ens deies, encara queda feina per fer. Precisament et volia preguntar concretament pels recursos.
0: Bueno, al final pensa que aquest servei, com qui diu, és molt nou, no? Sí que hi han passat molts anys, però bueno, la gent no estava molt assabentada. Llavors, cada any que passa, l'afluència puja més, llavors sí que és veritat que jo crec que d'aquí uns anys hauríem d'ampliar tot això i ojalà tots els ajuntaments fessin igual que l'Ajuntament de Barcelona.
1: Com actuen o haurien d'actuar, clar, els banyistes que es troben al voltant d'aquesta activitat, no podríem dir? No sé si han de mantenir certa distància, si no, i si no és així, doncs quines normes, no?, en aquest sentit?
0: Nosaltres estem conjunts amb ells, o sigui, estem a la platja i al final la platja és de tots. Sí que és veritat que, bueno, depèn del dia, depèn de la persona, tenim algun conflicte, no?, perquè no entenen... que, per exemple, la mirada que tenen ells com que tenen un privilegi i al final no és així. Nosaltres crec que el servei també està per conscienciar una mica la gent i educar de que, bueno, normalitzar aquestes coses i que no és res dolent.
1: Ja per acabar, aquesta necessitat, clar, sobretot imagino que s'evidencia més durant l'estiu, però creus que s'hauria d'intentar entendre com una accessibilitat que no ha de ser estacional?
0: Sí. Afirmatiu. Sí. És més, jo tinc un projecte ja fet perquè això tingui més mesos i que la gent, encara que no sigui fer banys, pues pugui venir a la platja d'aquí, perquè estar mirant al mar i estar a la platja és beneficiós per la salut.
1: I ara els propers passos d'aquest projecte, què seria? Portar-lo a l'Ajuntament, en aquest cas?
0: Ja veurem, aviam què fem, però sí, m'encantaria, la veritat que sí.
1: Doncs a tots els desitjos positius, perquè sempre doncs això és un regal quan hi ha persones que destinen el seu temps a fer més accessible i fer més amena la vida dels altres, especialment doncs, si tenen alguna dificultat per gaudir de coses que l'altra gran part de la gent doncs, pot fer amb normalitat, com és estar i gaudir i capbussar-se en el mar. Gràcies a Sandra Cartena, coordinadora del Servei de Suport del Bany a les Platges de Barcelona, per atendre'ns a la brúixola. Que vagi molt bé, una abraçada.
0: Gràcies, que vagi molt bé.
1: I aquesta temporada, quan arribem a les 8 del vespre, una dada que els expliquem mitjançant un element concret. En aquest cas, una xifra, el número 20.
2: Que és el nombre de dies que es retallarà la barema de la denominació d'origen Costers del Segre. Acabarà 20 dies abans del que és habitual. I és així per l'avançament excepcional de la maduració del raïm a causa de la calor. Una collita més curta que el sector espera que no es tradueixi en una afectació notable al sector del vi. També ho espera Òscar Ordeig, que és conseller d'Agricultura.
3: No hi pot haver cap restaurant de Catalunya que no tingui, que quan demanis la carta de vins, no hi hagin els vins catalans o de les denominacions d'origen.
2: El conseller reia, però és un tema que el preocupa, i assegura que hi farà front.

0: I demano aquí, si us plau, però hem de ser beligerants amb això. Per tant, confiança, segona, projecte, no caurà del cel, hem de ser els que millor ho fem, veure quines són les millors pràctiques arreu del món i aplicar-les si podem, i per últim, com he dit, unitat.
1: Resiliència davant dels efectes del canvi climàtic, estudiar les tècniques que utilitzen arreu per pal·liar la calor al camp, aquesta és la recepta del conseller. Amb tot, la collita, en comptes d'allargar-se fins al 18 o 22 d'octubre, enguany es preveu que hagi acabat a finals de setembre.
2: Doncs 20 dies que se retallarà la barema de la denominació d'origen Costers del Segre, és la dada d'avui. Arribem ja en uns segons a les 8. Fem un cop d'ull a què passa arreu del territori amb l'editorial de Marta García Ayer i tornem.

0: pero es nula, no hay gestión, es meter la cabeza dentro de un agujero.
1: Clar, a hores d'ara la situació és molt complexa, per què? Perquè en plena, al mig de la plaça Sant Jaume, hi ha 10 furgons de Mossos d'Esquadra que divideixen aquesta manifestació amb la concentració d'unitats i d'entitats que s'anomenen antifeixistes i antiracistes. Per què? Doncs perquè ells no entenen que les persones que han entrat de forma il·legal aquí a Espanya siguin persones, com estem explicant, il·legals, sinó simplement persones, i diuen que estan en contra del discurs un racista que fan, entenen alguns partits com PP i Vox, i per això han convocat aquesta manifestació en contra aquí també a la plaça Sant Jaume. Escoltem en David, un dels portaveus de les entitats convocants.
2: I realment, com a UCFR, sempre hem dit cap persona és il·legal, drets humans per tothom, sense importar l'origen, religió, color de la pell, perquè en aquest planeta tots i totes som sers humans i ens mereixem un respecte que no s'està donant aquestes persones que estan encara, després d'un mes, malvivint als carrers de Ceuta.
1: Per tancar l'ola, per tant, i perquè ho puguem entendre a la perfecció, són dues manifestacions, les dues en suport a Ceuta, però unes que estan centrades més en criticar la gestió que el govern de Pedro Sánchez està fent d'aquesta crisi humanitària, i d'altres que intenten mirar i vetllar pels drets de les persones migrants que han arribat d'una forma, en aquest cas, il·legal aquí a Espanya.
3: Per tant, Ricard, si abans ens parlaves d'unes 200 persones que es trobaven a la zona, ara entenc que han augmentat amb aquesta confluència de les dues manifestacions.
1: Sí, sí, moltíssim, de veritat. Al començament, clar, com l'antifeixista havia començat a les 7 de la tarda, semblava que hi havia més gent en aquella banda, però no ens trobem nosaltres a hores d'ara. Pel que puc veure amb els meus ulls, jo calcularia que podem superar fins i tot el miler de persones. Haurem de comprovar i esperar a veure què diuen les xarxes oficials de la Guàrdia Urbana, però la sensació és que hi ha molta gent. Estic inundat i replet aquí al costat meu de persones de bandera d'Espanya i que estan fent suport i costat a la població de Ceuta, així que sí, sembla que en aquesta banda on ens trobem nosaltres ja ha guanyat a nivell de volum de gent que hi dona suport.
3: Doncs gràcies, Ricard, per aquesta fotografia que ens has transmès ara aquí a la brúixola del que s'està vivint a la plaça Sant Jaume. Gràcies, molt bona tarda.
1: Adéu, bona tarda, Lola.
3: Nosaltres ara canviem de qüestió en plan internacional quan passen exactament 12 minuts de les 8 del vespre.
4: La brúixola. El so de la tarda a Onda Cero Catalunya.
5: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
6: Hola, esto te interesa.
7: Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas.
6: ¿Y lo del sorteo?
7: Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com.
8: Basada en el fenómeno literario.
9: Menuda coincidencia. Su hija y mi sobrina nacieron la misma noche. Eso sí que es cosa de médicas.
10: Si quieres te molestas en conocerlo.
8: Dos hermanas.
10: Clara es tan Valdés como Catalina.
8: Un secreto.
10: Y te tienes que hacer cargo de ello.
8: Que cambiará sus vidas.
10: No aguanto más en conocer a mi hija.
8: Para siempre. Las hijas de la criada. Mañana a las 11 de la noche estreno en Antena 3.
11: La serie completa ya disponible en A3 Player.
3: Diàriament fem un repàs dels titulars en clau internacional que marquen la jornada, però un cop a la setmana sí que ens agrada seure amb més repòs i deteniment i abordar alguna de les qüestions que en clau internacional doncs, han passat en els últims dies. I, de fet, fa una setmana que una allau de gel i roca al Nepal va desencadenar una de les pitjors catàstrofes naturals que ha viscut el país en les últimes dècades. El balanç supera ja el miler de víctimes mortals i encara hi ha milers de persones més desaparegudes. Mentre continuen les tasques de rescat i d'identificació de les víctimes, les organitzacions humanitàries alerten que ara comença una altra fase igualment crítica, que és atendre les persones que ho han perdut tot i acompanyar-les també en la reconstrucció de les comunitats afectades. En podem parlar ara amb Pilar Orduña, és responsable humanitària d'Oxfam Intermón. Pilar, què tal? Bona tarda, buenas tardes.
12: Hola, bona tarda.
3: Gracias por atendernos. Ha pasado una semana desde la tragedia. ¿Cuál es la situación humanitaria sobre el terreno a día de hoy y cuáles son las necesidades más urgentes de la población afectada?
12: Pues mira, según la última actualización que estaba revisando con fuentes de las autoridades

0: que son ambas cosas necesarias. Nosotros en Oxfam precisamente trabajamos en estos dos frentes, ¿no? O sea, para mí una solución a nivel estructural es los países ricos, los que más contaminamos, debemos de responsabilizarnos por todos los impactos que van asociados a la crisis climática en el sur global. Es decir, tenemos responsabilidades como, por ejemplo, aportar financiación necesaria para hacer frente a estos desastres climáticos, adaptar las economías, los medios de vida, la infraestructura, los sistemas de alerta, en fin, entre otros, ¿no?, a estos riesgos que van asociados con el cambio climático.
1: Doncs Pilar Orduña, responsable humanitària d'Oxfam Intermón, gracias por trasladarnos la realidad que se está viviendo ahora mismo en Nepal. Gracias también por todo el trabajo que están haciendo encima del territorio. Un abrazo, que vaya bien, ánimos, buenas tardes.
0: Buenas tardes, muchas gracias.
2: L'agulla que apunta a l'actualitat. La brújula a Onda Cero Cataluña.
3: ¿Sientes que tus créditos y tarjetas absorben casi todo tu sueldo? ¿Que cada mes vives solo para pagar deudas? Con Agencia Negociadora recobrarás el aliento y la tranquilidad. Si tienes casa en propiedad, reduciremos tus pagos mensuales hasta en un 80%. Volverás a disponer de tu sueldo y te librarás de la esclavitud del fin de mes, sin abogados y sin procesos judiciales. Llámanos gratis al 900-900-770, 900-900-770 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
4: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales. Experiencias extraordinarias alrededor del mundo. Disfrute de privilegios exclusivos reservando en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
1: Després de parlar de la situació actual al Nepal, anem tancant ja aquesta brúixola. Abans de marxar, però, repassem titulars del dia d'avui. Primer de tot, haurem d'estar pendents de com evoluciona la doble concentració que s'està produint al centre de la capital catalana amb motiu de la crisi migratòria de Ceuta, tal com ens explicava el nostre company Ricard Jiménez, una situació que a la plaça Sant Jaume de Barcelona s'està vivint amb certa tensió i que està agrupant centenars de persones. Altres informacions del dia d'avui en clau de crònica negra, ho hem explicat, ens ha colpejat la mort d'un nadó que s'ha trobat al barri de la Mina, dins d'una bossa de plàstic. En la mateixa línia, també els Mossos han detingut a València els pares d'un altre bebè desaparegut a Santa Bàrbara, al Montsià. Encara, però, no es coneix l'estat d'aquesta criatura. Una tarda, la d'avui, també, marcada per la compareixença d'unes 800 persones a Manresa per retre homenatge de l'home de 45 anys mort a mans de dos menors d'edat durant les festes d'aquesta ciutat. Com dèiem, avui hem de lamentar una part informativa amb una crònica negra important. Això pel que fa als titulars de la jornada d'avui, però ahir els explicàvem que en aquesta temporada volem acabar el programa amb una cançó a través de la qual podem reflexionar sobre alguns dels temes de la jornada. Quin és el cas d'avui, Joan?
5: A veure, expliquem-ho bé. És una cançó que ens evoca algun tema, història o idea que ha sigut protagonista del dia, que no s'agafi directament al significat de la cançó amb el que volem transmetre. Doncs avui hem parlat d'una notícia que s'està allargant més del que tothom voldria, la situació a Ceuta, que no es resol després de setmanes, i encara tenim poc clar quin és el camí que el govern està seguint per desencallar tot plegat, quines previsions té i quins terminis s'estipulen per la resolució. I això ens ha fet pensar en una cançó que juga precisament amb aquesta idea, un camí que avança el seu curs, que es construeix mentre s'hi passa sense un full de ruta clar. Per això avui tancant el programa els Talking Heads amb el seu Road to Nowhere.
1: Doncs amb aquest Road to Nowhere tanquem aquesta segona brúixola del mes de setembre. Ens acomiadem, tornem demà dijous a partir de les 7 de la tarda i fins a 8:45 del vespre. Ho farem amb la primera tertúlia de la temporada. Evidentment, com s'ha fet a palès durant tot el programa, és molta l'actualitat que haurem d'analitzar durant el dia de demà. Per tant, ens emplacem a partir de les 7 de la tarda. I ara, temps d'esport a dojo de la mà de l'Albert Arranz amb la brúixola del Radio Estadio. Ens acomiadem aquí en una brúixola que ha estat possible gràcies al suport tècnic de Vicenç Armero. Que vagi molt bé. Fins demà. Bona nit.

0: La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Arran.
1: I amb la realització musical del Vicenç Armero, que és el que et fa moure els peus mentre estàs ficat en un embolic de tràfic, eh? En fi, és el que té setembre. Passen 4 minuts, gairebé 5, del punt horari de 8:45, i és una hora fantàstica per resumir l'actualitat futbolera de la jornada que en clau blaugrana passa per fer balanç de mercat d'estiu amb més despesa que ingressos i per escoltar un campió del món. Víctor Llucià, bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda, perquè Dani Olmo ha estat aquesta mateixa tarda homenatjat a la seva ciutat natal, a Terrassa, la cocapital del Vallès Occidental, després de guanyar el Mundial amb la selecció espanyola aquest passat estiu. Ara tot seguit el sentirem, perquè ha repassat l'actualitat blaugrana, sobretot pel que fa al mercat de fitxatges, que va tancar ahir just abans de la mitjanit. Un mercat en què el Barça no ha pogut aconseguir el seu gran objectiu, que es proposava a principis del mes de juny, la contractació, la complicada contractació, com s'ha demostrat, del davanter de l'Atlético de Madrid, Julián Álvarez. S'ha mullat al mitja punta del Barça. Escoltem Dani Olmo.
3: Bueno, Julián es un gran jugador, un gran 9, uno de los mejores del mundo, sin duda, pero así es el fútbol. Al final algunas cosas pasan, otras no. La vida continúa, la vida sigue. Al final yo creo que, como he comentado antes, el club ha hecho un trabajo magnífico, ha reforzado la plantilla de una manera espectacular y tenemos equipo para ir a por todo.
4: Entender, no lo entiendo. Al final todos tenemos nuestros sueños. Yo creo que Julián también fue claro en ese aspecto. Él luchó, evidentemente, por sus sueños, pero bueno, al final también hay otras situaciones externas que al final uno no puede controlar.
2: Contundent, Dani Olmo, expressant el seu sentir i criticant la postura que ha pres en aquest mercat l'Atlético de Madrid. Un mitjapunta que ha jugat els tres primers partits de Lliga, el del passat dilluns contra el Rayo Vallecano com a titular al Camp Nou, però té una competència ferotge en la seva posició, encara que ell manifesta que pot jugar on Hansi Flick el necessiti.
4: No, al final el míster em coneix a la perfecció, ja sap les posicions a la que puc jugar, l'equip s'ha reforçat molt bé, des del club han fet un treball espectacular i hi ha jugadors, com ben has dit, com Rafinha, com jo mateix, com Gabriel Jesús, que acaba d'arribar, jugadors de sobres per poder assolir en aquest aspecte, aquesta posició, i jo estaré preparat individualment i personalment per on em toqui jugar, donar sempre el 100%.
2: Ho dèiem a l'inici, avui era Dani Olmo a Terrassa per rebre un homenatge per haver guanyat la Copa del Món de la FIFA aquest passat estiu a les ordres de Luis de la Fuente, i a més sent una peça molt important dins de l'equip. És un homenatge que va decidir no fer el Barça en el partit davant l'Atlètic Club després que diversos agents de la Policia Nacional colpegessin un aficionat del Barça menor d'edat que duia una bandera estelada abans d'entrar al partit al Martínez Valero contra l'Elx a la primera jornada de Lliga. Una decisió que Dani Olmo respecta.
4: El club decidió que no era el mejor momento para hacerlo. Nosotros como jugadores al final lo respetamos, al final nosotros sabemos que, y el club nos valora al 100% ese mundial que hemos conseguido. Al final también se pensó que no era el escenario adecuado después de todo lo sucedido. Al final es respetable, no pasa nada, y ahora yo también a disfrutarlo de manera individual también aquí en Terrassa con toda mi gente, que ya tenía ganas.
2: I més enllà de Dani Olmo, com deies, Albert, el Barça ha tancat el mercat de fitxatges d'estiu amb més despeses que ingressos. És normal, és l'habitual, són comptadíssimes les excepcions que un equip que aspira a guanyar tots i cadascun dels títols que competeix doncs acaba guanyant diners en el mercat de fitxatges. En total, 174 milions d'euros d'inversió, la despesa més alta de l'etapa de Joan Laporta com a president del club blaugrana. A la davantera, el Barça ha gastat 112 milions d'euros amb Anthony Gordon, Adeyemi, Hamza Abdelkarim, Jesse Bisigu i també l'últim a arribar, Gabriel Jesús. Aquesta xifra li hem d'afegir els 60 milions de Rodri, els 2 milions del porter Dominic Livakovic i també la contractació de Joao Cancelo, encara que a cost zero. I en el capítol de sortides, el Barça ha ingressat 104 milions d'euros, gairebé la meitat, gairebé 50, un total de 48,5 per la venda de Ferran Torres al Paris Saint-Germain de Luis Enrique. 11 quilos per Ansu Fati al Mònaco, uns altres 11 per Tomi Márquez que han traspassat a l'Sporting de Braga, 8,5 per Héctor Fora a la Reial Societat o 6 de Jofre Torrents a l'Ajax. En aquests dos últims casos, en el cas d'Héctor Fora i de Jofre Torrents, el Barça encara conserva un tant per cent d'aquests futbolistes. Quantitats manuals

0: menors ha ingressat al club per Jean Virgili, Álvaro Cortés, Iñaki Peña o Guille Fernández i fins i tot ha rebut diners d'altres operacions, d'altres clubs, fins i tot de futbolistes que ja no pertanyien al Barça, com Nico González, Marco Corella o Marc Guiu, entre d'altres. En canvi, per Marc Casado, el Barça no ha rebut diners, perquè ha marxat cedit al Deportivo de A Coruña. El migcampista de Sant Pere de Vilamajor ha marxat explicant que es podrien haver fet una miqueta millor les coses. Declaracions just a l'aeroport del Prat.
1: Bé, bueno, estan muntant un molt bon projecte i amb ganes d'il·lusió. Deixar de donar a jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve. Sí, com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno, com et dic, il·lusionat amb el projecte que té el Depor i ja està, poca cosa més.
2: Te'n vas una mica molest amb el que ha passat, que t'han tret el dorsal, etcètera, o no?
1: No, ja hem parlat amb el club, com hem gestionat les coses, com ho han fet ells i ja està. Tots tenim coses a millorar, tots hem fet coses bé i coses a millorar i ja està.
0: Autocrítica de Marc Casado, però també amb un dard al club, sense cap mena de dubte. Demà els homes de Hansi Flick es tornaran a entrenar a la ciutat esportiva Joan Gamper per preparar el partit davant el València de la quarta jornada de Lliga, que es jugarà diumenge a 4:45 de la tarda a l'estadi de Mestalla. Per últim cop jugarà el conjunt blaugrana en aquest estadi mític del futbol espanyol, al Mestalla.
3: Sigue la Vuelta en directo de la espectacular salida en Mónaco a las grandes cimas de España. La Vuelta recorre ascensiones como el Alto de Aitana o el Collado del Alguacil. Vive todas las etapas en directo en RTV, Eurosport y los canales oficiales de la carrera. La Vuelta, del 22 de agosto al 13 de septiembre. Más información en lavuelta.es.

0: Falta un minutet per tres quarts. Com està el DJ Armero? Està que lo peta, eh? Bueno, això jo no sé si és de modern dir que lo peta o va sent ja una mica caspa, eh? En fi, sigui com sigui, l'Espanyol tanca mercat, pregunto, millorant la plantilla. José Agustín Gómez, bona tarda.
1: Bona tarda, Albert. Monchi va dir...

0: en una de les seves rodes de premsa que la valoració caldria fer-la a final de temporada, quan tinguéssim una campanya sencera per poder valorar l'aportació dels nouvinguts. El club blanquiblau ha fet 7 incorporacions: Calatrava, Unai Núñez, Vanya Drukušić, Hartman, Gabriel Moscardo, Brian Zaragoza i Andoni Gorosabel. De tots aquests, l'únic que és propietat blanquiblava és Calatrava. La resta són cessions amb opció de compra. El darrer fitxatge perico, Gorosabel, ha parlat pels mitjans del club a les darreres hores sobre la seva arribada a l'Espanyol.
1: Bueno, yo creo que al final es un club que tiene mucha tradición, muy cercano con su gente, y bueno, me siento tan identificado con eso, y la verdad que con muchas ganas de poder debutar aquí, y nada, con ganas de dejármelo todo. Yo creo que, como dices, ¿no? Ya son unas cuantas temporadas, pues un poco pues, mi experiencia, el darlo todo, el dejarte todo en el campo, que es lo que he hecho todos estos años, y bueno, pues un poquito de alegría también, lo que se pueda, y eso.
0: A part de les incorporacions, han tornat cedits com Bauza, Marcos Fernández, Javi Hernández i Rui Hinojo, que es queden a la primera plantilla. Per contra, han sortit del club José Salinas al Málaga, Pablo Ramón al Racing de Santander, José Grajera al Burgos, Antonio Roca al Mallorca, Miguel Rubio al Valladolid i Rubén Sánchez a l'Elx. Estem parlant de jugadors que tenien contracte amb el primer equip la passada temporada, encara que alguns estiguessin cedits. Traspassats han estat Rubén, mig milió d'euros, més un 25% de futures plusvàlues, Miguel Rubio, traspassat amb futurs percentatges en una venda, i Pablo Ramón. Salinas, Roca i Grajera estan cedits amb opció de compra a final de temporada. També han marxat Carlos Romero, Engonge, Terrats i Piquel, que estaven cedits al conjunt blanc i blau. Calero finalitzava el seu contracte i va marxar al Màlaga després que l'Espanyol no li oferís la renovació. Demà serà el dia per fer la presentació de Brian Zaragoza i Andoni Gorosabel. Posteriorment, Monchi, com a director general esportiu, farà valoració del mercat espanyolista.
2: ¡Vigor, gor, gor, gor, gor, gor, gor, gor, gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
3: Hay cosas que merecen toda tu atención. Tu familia, tus amigos, tu tiempo. En O2 no tendrás sorpresas ni complicaciones para que puedas dedicarte a lo que de verdad importa. Fibra por 27 euros y ahora añade Movistar Plus por 6 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551. O2, respira.

0: Si t'agraden la ràdio i el futbol, la brúixola de Radio Estadio, a Onda Cero Catalunya, amb Albert Arranz.
1: I amb el gran Sergi Font, Diari ABC. Hola, Sergi, com estàs, Fontini?
2: Hola, què tal, com estem? Bona tarda.
1: Com ha anat aquest estiu per les Seychelles, nano?
2: Molt bé, molt bé. Bueno, no tan lluny.
1: Ah, no?
2: He estat a Mallorca, que és molt semblant a les Seychelles, eh?
1: Ja
2: molt semblant.
1: Ja te digo.
2: Molt semblant i més a prop, però molt bé.
1: La gent gastant-se la pasta anant allà a Caribe i no sé què, i les Balears són una cosa de bojos, noi.
2: Brutal, brutal.
1: Totalment d'acord. I a més tenen ensaïmada, sí senyor.
2: Per sí, cert, senyor.
1: Amb cabell d'àngel o no? Ojo, ojo, que et jugues el teu futur com a contertuli aquí i tota la pasta que et paguem, eh? Ojo
2: a
1: la resposta.
2: A mi m'encanta el cabell d'Àngel.
1: Ja!
2: Jo amb cabell d'Àngel.
1: Adiós. Desconvocao.
2: Adiós. Desconvocao, eh?
1: No m'agrada bueno, gens.
2: Però, escolta, el trec i me'l menjo a part, eh?
1: Ah, vale.
2: Si estem parlant de pasta, el trec i després me'l menjo després.
1: Em faig una truita de cabell d'Àngel.
2: Correcte.
1: Gavi Sanz, Mundo Deportivo, hola.
3: Hola, què tal? Bona nit, com esteu?
1: Com està, lladre? Així que en el Barça li van oferir Ualtemade a les darreres hores per veure si picava la porta i el Deco i companyia?
3: Sí, això és el que acabo de publicar a la web de Mundo Deportivo.
1: I know.
3: Va arribar tard, per lo que ens va explicar el mateix Gabriel Jesús, que estaven ja en contactes des de feia una setmana, i quan ja va arribar la proposta, el Barça ni tan sols la va escoltar, simplement va dir que moltes gràcies, però que ja tenia un altre.
1: El Ualtemade, que ha acabat a la Juventus, la Juventus jugarà a l'Europa League, cedit pel Newcastle, és aquell sí. Jugador de 1,98 m que té la cara de Rudi Boehler, però del 2026, i que jo pensava, quan he llegit la notícia, dic, s'hauran equivocat i volien oferir-li en el Sekulić.

0: d'ala pivot, perquè, mare de Déu, senyor, quin tros de tio més alt. És una cosa tremenda,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí. A més, han anat a la Juve per 5 milions, em sembla.
0: Caramba, pots rematar els corners de cap sense saltar. O sigui, és tremendo, és tremendo. En fi, entrem en matèria.
1: Bueno, és a la meva alçada, és a la mateixa.
0: Més o menys, més o menys, més o menys, més o menys, sí, senyor. Permeteu-me que escoltem altre cop de Dani Olmo, que avui ha rebut l'homenatge com a campió del món en la seva ciutat natal, a Terrassa. I ha dit que no entén la posició de l'Atlètic de Madrid en el cas Julián Álvarez.
2: Entender, no lo entiendo. Al final todos tenemos nuestros sueños. Yo creo que Julián también fue claro en ese aspecto. Él luchó, evidentemente, por sus sueños, pero bueno, al final también hay otras situaciones externas que al final uno no puede controlar.
0: ¿Qué es lo que no haurà entès Dani Olmo, Sergi Font?
3: Bueno, pues no antes que a la millor l'Atlètic de Madrid, tenint en compte que Julián Álvarez volia anar al Barça i que el Barça volia que fitxés per l'equip, que no el deixés anar, però és que, bueno, tot és molt complex, estem parlant de molts diners, és que al final els jugadors valen molts diners, ells tenen que ser conscients de lo que cobren i de lo que costen. I lo que un club inverteix per deixar-los anar. Llavors, o per fitxar-los. Llavors, bueno, jo crec que és molt comprensible la posició de l'Atlètic de Madrid en aquest sentit. Escolta, és un actiu de l'Atleti i si posa un preu, que el deixi anar, i si no, si el paguen que vagi, si no, pues fora. Jo estic aquí amb l'Atlètic de Madrid, en aquest sentit.
0: Jo és que li hagués dit al Dani Olmo, és que no hi ha res a entendre. És que, Gavi, té un contracte firmat fins al 2030. I el propietari dels seus drets és l'Atlético de Madrid, i si ningú ve amb una oferta que li interessi o l'Atlético no li interessa vendre el segons quin equip, és perfectament capaç, o sigui, capaç, ja ho ha demostrat, però és perfectament lícit que ell no tingui una proposta que no li interessa perquè té els drets del jugador.
1: Anem a veure. Jo crec que aquí hi ha una porció de...
0: Això del sueño és una demagògia com un piano.
1: Un moment. Jo crec que d'aquesta porció d'història que hem sabut durant els darrers mesos hi ha algunes coses que se'ns escapen. És a dir, no sabem, perquè s'han donat infinitat de versions, quines converses ha tingut Julián Álvarez amb l'Atlètic de Madrid durant els darrers mesos. Si és veritat o no que li va dir que sortís i que digués això, si és veritat que li va dir que portava una oferta, si és veritat que li va dir que l'ajudaria a anar a sortir. No ho sabem de veritat, perquè li preguntaràs amunt i et dirà una cosa i li preguntaràs amunt altra i et dirà una completament diferent. Aleshores, jo trobo molt lícit el que ha fet el Barça. El Barça ha fet una proposta, ha anat allà. No entenc el comportament de l'Atlètic de Madrid, sobretot si és veritat que li va dir que l'ajudaria a buscar una sortida. El jugador...
0: No és aquesta la darrera versió, no és aquesta la darrera versió que jo he escoltat. La darrera versió que jo he escoltat és que Miguel Ángel Gil Maligny diu: si traes una oferta de 125 millones o más y nos convence, te ayudaremos a completarlo.
1: Però tu mateix ja m'estàs dient una versió.
0: Sí,
1: o sigui, que tu tens una versió...
0: Hi
1: ha gent que té unes altres. És a dir, jo crec que és una mala operació. Julián Álvarez, l'Atlètic de Madrid, durant aquesta temporada, és una mala operació. Ha estat una mala operació pel Barça i ha estat una mala operació per l'Atlètic de Madrid i pel propi jugador. I això ningú pot negar. L'Atlètic de Madrid es queda un jugador malhumorat, emprenyat i que haurà de reconduir. El Barça jo crec que ha actuat bé, ha fet una oferta, ha fet el que havia de fer, ha seguit els passes que evidentment se fan durant tots els anys i de la mateixa manera tothom, i per tant no entenc el comportament de l'Atlètic de Madrid.
0: Jo de veritat...
3: Escolta, Gavi, perdona, eh? Això és el mateix que va passar quan Messi va enviar el burofax, volia pirar gratis i el Bartomeu no el va deixar i tothom deia, ostres, és que el Messi no se'n pot anar, i es va quedar i després va guanyar un munt de coses i lligues i tal. Llavors, escolta, és un actiu del club. És a dir, el club ha pagat una pasta brutal per aquest tio i aquest tio ha de respondre a un contracte. Llavors, escolta, vostè se'n vol anar, porti la pasta que val vostè i se'n va.
0: I se'n va en el club que jo vulgui.
3: Clar, no, en el club que em doni aquesta pasta. És a dir, vostè diu, jo el tasso a vostè en 125 quilos.
0: Ja, però
3: si vostè posa 125 quilos, vagis on vulgui.
0: Però, no, bueno, aviam, depèn. Depèn,
3: bueno,
0: perquè
3: he
0: de reforçar jo amb un jugador que perdo quan crec en ell, perquè totes les declaracions futbolístiques, parlo de les futbolístiques, han sigut a favor de Julián. Els jugadors, els companys...

0: al capità, al entrenador, tots contamos con él, és un activo, vamos a ayudarle, bla, bla, bla, bla. Futbolísticament, cap problema des d'aquest punt de vista. Una altra cosa és que després s'entenguin, li agradi més el sistema, ahí no entro.
1: Sí, però, ¿vale? però jo aconsegueixo aquí el 50% de l'argument, que és, te vamos a ayudar a salir, te vamos a ayudar a salir, però trae 125 quilos.
2: Ja, bueno, pues, però, ja, però aquest, perdoneu, per aquest plantejament està molt bé, però us he de recordar que el primer que va fer l'Atlètic de Madrid van ser uns memes en fotent-se del Barça, en fotent-se d'una oferta que el Barça havia fet, que potser no arribava a el que ells volien. No passa res. Què ha passat amb el Rodri i el City? El Barça va fer una oferta al City, el City li va dir que no li agradava, s'han tornat a seure i han arribat
0: vale,
2: a una.
0: Vale, vale, pues jo, ja està. Vale, però a lo millor, si el Barça jugués la Premier...
2: És més, i perdona, ja, i quan jo deia que era una mala operació, s'ha demostrat perquè l'Atlètic de Madrid al final no ha pogut incloure el Tagliafico, perquè no té un espai salarial o per lo que sigui, no sé. Però bueno, però li ha costat, ha tingut una primera conseqüència.
0: Ja, però tu, a lo millor, tu pots arribar a entendre, per exemple, si al Barça juguem, estem fent futbol ficció, ràdio ficció, si al Barça jugués Premier League, tu podries entendre que el City digui no, jo a la Juve vale, però jo a un rival per la Premier no le vendo a Rodri. Me da igual que me dé los 60. Si me los da la Juve, sí. Si me los da el Barça, no, porque será un activo menos que yo tendré, que Rodri, yeah. Y que reforzará al rival con el mismo objetivo que el mío, ir a por la Premier League. Bueno, pues això és el mateix que ha passat a la Lliga Espanyola.
2: No, però quan tu fas aquest plantejament, deixes de banda el que han parlat ell i el jugador i l'Atlètic de Madrid.
0: Depèn de quina de les 13 versions agafis. Però ja està.
2: Exacte. Però tu no creus que el Julián Álvarez li va plantejar que volia sortir a l'Atlètic de Madrid?
0: Això és evident perquè ho ha fet públic.
2: Això és evident. Pues, i tu no creus que l'Atlètic de Madrid va dir bueno, pues, si vens amb una oferta, home, on vulguis anar, el però, que sigui, però, vale, pues, perfecte.
0: Però dic jo...
2: El Barça arriba, fa una oferta...
0: Ja.
2: I ells el que fan és enfotre-se'n, bueno, perquè no donava igual. De fet, una de les respostes que van fer va ser de contraoferta que van fer, va ser, bueno, vale, 125 milions i Marc Bernal, amb la qual cosa pots entendre que no era una contraoferta raonable.
0: La forma és discutible, com tot. Al fons, jo crec que és bastant de sentit comú futbolístic. Per què li he de vendre el millor davanter que jo tinc en un rival pel mateix campionat que jo lluito, que és la Lliga? Però, escolteu, surto un moment del tema Julián Álvarez, perquè el leitmotiv d'aquesta proposta i d'escoltar Olmo una altra vegada era el no entendre d'ell. Entendrà Olmo Sergi Font que Marc Casado hagi hagut de marxar malgrat que volia quedar-se al Barça?
1: Bueno, és que al final els equips... A veure, Marc Casado tenia que buscar una sortida. Jo crec que ha buscat la que més li convenia. I al final ha imparat el que volia el jugador. És a dir, si sabia que aquí no anava tant minuts, el jugador ha entès i ha intuït que no estava dintre dels plans de Hansi Flick, i que no tindria pues, aquest futur garantit, el normal és que busqui una sortida. On vulgui el jugador, perquè té contracte, i aquí sí que té la paella pel mànec al jugador. Llavors, bueno, en el Depor sap que podrà jugar, que tindrà minuts i que es podrà reivindicar davant del Barça, que podrà tenir minuts i tornar. Al final és el que vol. Per això és una sessió. Evidentment, el Barça el que hagués volgut fer és vendre'l per tenir més marge salarial, per poder engrassar diners i per poder trincar pasta per un jugador que podrà ser titular en qualsevol equip de la Lliga.
0: Per cert, no, m'he oblidat d'un tema del Dani Olmo. Dani Olmo ha rebut avui, com deia al principi, l'homenatge de la seva terra, de Terrassa, del seu poble, de la seva ciutat. Bueno, què anem a dir?
2: Jo volia afegir sobre el tema Casado...
0: Ah, perdó, ara hi tornava, però digues.
2: No, que aplicant la vostra lògica, és normal que el jugador marxi, no entre els plans del tècnic.
1: Clar, sí, sí.
2: I llavors, pues, el lògic és que se'n vagi a qualsevol club que li obri les portes i que vulgui fitxar-lo. De fet, el Barça ha demanat fins a l'últim moment entre 30 i 40 milions d'euros i a finals ha marxat cedit.
0: Mm-hmm. Avui ha rebut Olmo a Terrassa l'homenatge pel títol de campió del món. Us passo el marrón, ho sé. creieu que li faran anar al seu club a l'homenatge per campió del món? Creieu que no cal? Creieu que sí cal? Millor no meneallo? Com ho veus tu, Sergi?
1: Home, jo crec que tindria que tenir un homenatge a tots els jugadors que han guanyat el Mundial. Tindria que tenir un homenatge perquè és un reconeixement molt important. És a dir, si al final, si un jugador guanya, com s'ha vist en el club, la pilota d'or, per exemple, o el FIFA World Player, o aquest tipus de reconeixements, i se'ls reconeix...
0: I el jugador del mes.
1: O el jugador del mes. Hòstia, un Mundial, jo crec que ha de ser, però no només perquè l'hagi guanyat Espanya, eh? És a dir, si el guanyés França, doncs que li fessin el Koundé. És a dir, aquestes coses jo crec que ha de tenir un reconeixement perquè és un títol molt important que es juga cada 4 anys i crec que és el títol més important que hi ha ara mateix en el món del futbol. Ara, que no ho fessin o que no ho facin, bueno, hem de veure també la ideologia de qui dirigeix el club i per què ho fan. Al final tot és política. Diuen que el futbol no és polític, però sí que és política.
0: Gavi.
2: Bueno, jo crec que ja ha passat massa temps i jo ja no faria. Jo ja no...
0: Ja no, eh? Ja ho deixem córrer, eh? Ja ho deixem per...
2: Jo
0: la propera. Escolta, Gavi. Per la propera.
1: Escolta, Gavi. Perdona una cosa.
2: Puc donar la meva opinió?
1: No. Et vull fer una pregunta. Una pregunta. Si el Barça guanya... Escolta, si el Barça guanya la Lliga a la jornada 30, durant les 8 jornades posteriors li faran el passadís, no? No diran que ha passat molt de temps. No diran que ha passat molt de temps per fer aquest reconeixement. No? Doncs pues això és el mateix, és a dir... Sí o no? La guanya de la jornada 30 ja ha passat un mes, no l'han de reconèixer que ha guanyat
2: el passadís. M'estàs barrejant temes. I jo crec que,
1: no t'estic barrejant temes.
2: Escolta, però puc opinar o no?
0: Clar que sí, Gavi.
1: I tant.
2: Doncs vinga, doncs opino.
0: Vinga.
2: Jo crec que ja ha passat massa temps, que va haver un moment, va existir l'oportunitat de fer el homenatge, que per una incidència que va passar a Elx no es va poder fer, el Barça va fer un comunicat
1: excusa,
2: de protesta.
1: Una excusa.
0: No es va poder, no. No, es va poder, no.
2: Com que excusa?
0: No es va poder, no, Gavi. No es va voler. Gavi,
2: perquè el Barça va fer un comunicat dient per què no es feia també, eh? O sigui, no passa res.
0: Ja, però
2: el Barça va considerar que un dels seus aficionats havia estat agredit per portar una bandera estelada.
0: I què té a veure això amb el títol de campió del món de 8 jugadors del teu equip?
2: Pues em sembla bé que no era el moment políticament per fer-ho.
0: Però què políticament si han guanyat la Copa del Món? Què dimonis?
2: Però és a dir,
0: et faig una pregunta.
1: És que no té res a veure una cosa amb l'altra.
0: Claro, et faig una pregunta. Gavi, et faig una pregunta. Si el Mundial el guanya França, Koundé rep homenatge a l'altre dia, sí o no?
2: Però és que de veritat, m'esteu fent plantejaments hipotètics de moltes respostes. El fet és el següent. Hi havia el plantejament de fer un homenatge als campions del món? Sí. Estava programat i previst? Sí. Va passar un incident que el club va lamentar...
0: Que no té relació amb la Copa del Món? Sí.
1: Sí, i escolta, perdona, amb moltes pressions perquè no es fes des de fora del club, i això ho sabem tots, eh? Amb moltes pressions i amb manifestacions que estaven organitzades, per exemple, per l'assemblea, per l'ACN, vale? Perquè no es fes, que ja estava organitzada la manifestació, i hi havia moltes pressions polítiques perquè no es fes això.
0: En fi, digue'm, Gavi, posem la puntilla.
2: No, dona igual. El Camp Nou, per exemple, es va expressar sobre aquesta incidència o aquest accident, o el com vulgueu dir, que va bé a ells.
0: I què té que veure?
1: És independent, exemple, Gavi, però que és independent
2: que
1: no de la Copa del Món.
2: Però independent
1: de la Copa del Món.
0: Que no té res
1: que
0: a veure.
1: No té res a veure una agressió a ells, No té res a veure.
2: Anem a veure que el Barça va decidir prendre la decisió en base a el que havia passat a l'Elx sobre aquest assumpte.
0: Un assumpte que no té res a veure, Gavi, amb la Copa del Món.
2: Per tu no tindrà res a veure, però pel Barça sí. Per tu no tindrà res a veure, però pel Barça sí.
0: Perquè ha volgut que tingui a veure amb la seva decisió.
2: És igual, és una qüestió de club. És una qüestió de club, és una decisió de club. Per tant, ha decidit que el que hi havia programat es desprogramés. Punto.
0: O i tant, que punto. Com si volen portar els colors de l'Altafulla a partir de demà. No deixa ser una entitat privada. Gràcies a Déu, no és una entitat pública, cap club. ho és. Vale?
1: Mira, si al final,
0: poden
1: final
0: fer el que vulguin, polític. Però estem opinant i donant la nostra, ja està.
1: Al,

al final és un tema polític. Jo crec que mentre que estigui, per exemple, la Porta en el càrrec, és impossible que Espanya jugui un partit en el Camp Nou. M'entens? És a dir, llavors és un tema polític.

0: Ser Mercato, va, el Barça ingressa, correcte, gasta, perdó, 174 milions, Madrid 225, Barça 174, Atlético de Madrid 123, i a partir d'aquí la cosa cau dramàticament. El Betis 30, el Depor 26, i anem baixant fins trobar l'Espanyol al 17 amb 5,5, i l'Atlètic Club, que decideix 0. Mentre que en els ingressos, el Barça ingressa 104,9, i la taula que jo veig aquí dona 58,5 al Real Madrid, que per altres bandes m'arriben fins a 224, però bueno, ells sabran quina és la diferència. Sigui com sigui, a tu et dona la sensació, com a mi, Gavi, de que el Barça ha fet els deures d'aquesta temporada i massa allà?
1: Sí. Bueno, aviam, el Barça es va plantejar d'entrada el fitxatge d'un central i d'un davanter. Al final ha vingut el Gabriel Jesús i el central no ha fitxat ningú, però amb els altres fitxatges que ha fet, jo crec que ha format i armat un planter bastant competitiu. Jo crec que és un bon planter per conquistar tant la Lliga com la Champions League. S'ha gastat 174 milions, que em sembla és la xifra més alta dels mandats de la Porta en inversió de fitxatges, i ha ingressat de tota manera 100 i pico euros, 104 milions d'euros amb ingressos, i sobretot amb una base de jugadors del planter, que això significa que el modus operandi del Barça ha canviat, la manera d'anar al mercat del Barça ha canviat, és a dir, ha guanyat diners en jugadors de la Pedrera, sabent que formarà més jugadors i que també li donaran un rendiment important i que també seran actius importants. I això està bé. Jo crec que el Barça s'ha fet un bon mercat.
0: Fontini, em deia allò dels més enllà, pensant en la tornada a Montjuïc. Perquè, clar, el Barça està gaudint de l'estadi, però no serà sempre així. De fet, a meitats de la temporada que ve, corregiu-me si m'equivoco, està pensat la emigració altre cop cap a l'estadi Olímpic, perquè s'ha de posar la tapa, per entendre'ns, la coberta en l'estadi. I clar, està entre 3 i 5, 6 mesos fora d'un escenari d'ingrés com és el nou Camp Nou, doncs a mi em dóna la sensació de que aquesta morterada val pel mercat d'estiu d'aquest any i el que ve.
2: Sí, bueno, no ho sé, però és a dir, evidentment, el del Montjuïc és un malson i tot això, perquè és al final
0: haver-se acabat ja d'una vegada. Tot val a dir-ho.
2: Sí, però bueno, però en el que estàvem parlant dels fitxatges i tal, jo coincideixo completament amb el Gavi. Jo crec que, mira, si el fitxatge de Gabriel Jesús surt bé i no té cap problema al genoll, jo crec que el Barça ha fet una operació a l'estiu d'excel·lent. És a dir, brutal. Jo crec que és el millor, l'equip que millor ha fitxat no et diré d'Europa, però d'Espanya segur. És a dir, perquè t'ha fitxat a un galàctic com és Rodri. Rodri, i ha tocat totes les línies. I a més, és a dir, ha buscat un nou, que és Gabri, per 10 quilos. Aquest tio, per 10 quilos... És a dir, Gabriel Jesús és molt bo, és un tio que a la pressió és molt bo.
0: Tres anys sense anar a Brasil, ho recordàvem ahir, eh?
2: Bueno, dona igual que no vagi a Brasil. És a dir, al final, el que importa és el que faci en el teu club.
0: Mostra de que no estàs prou bé com per ser internacional.
2: Bueno, però és un nou.
0: Lesions pel mig.
2: Bueno, davanters, a Brasil tu fots una pata a una pedra i surten 5. Vale? Llavors, és a dir, és un tio que el Pep Guardiola el va tenir. És a dir, si Guardiola no és tonto, Guardiola se'l va tenir...
0: Fa 10 anys.
2: Bueno, era perquè era molt bo. Jo crec que és un tio que és un gran fitxatge, que et pot fer molta feina, que complementa molt bé aquesta plantilla, que el Barça s'ha recomposat molt bé, que 174 quilos és una inversió molt bona, tenint en compte que el Madrid ha fitxat a un tio que li ha costat 125 quilos, que és el fitxatge més car de la seva història.
0: Diomandé.
2: A l'Aljamer, exactament aquest. Per ser suplent, correcte. Llavors, bueno, veurem com funciona. I sí que coincideixo amb el Gavi que hi ha una variació ara mateix en la política de la cantera, que més que pujar és utilitzar-la per guanyar pasta, que és traspassos, però bueno, és que ha estat molt ben coberta.
0: Parles del Barça o del Madrid, d'utilitzar la cantera per vendre? Bueno, doncs el Madrid, ni te cuento. El Madrid...
2: Del Barça, del Barça.

0: Del Barça,
1: Madrid,
0: però,
1: ni te
0: però
1: cuento.
0: El
1: que fa servir la paperera no. per fer negoci, vamos.
0: Vamos, però escolta, Flick no és tonto i sap el que té, eh? I ja, sap ja. A qui t'ha de pujar.
1: La prova és Espart, no. sens dubte.
0: Clar.
1: La gran prova és Xavi Espart. Gavi, què anaves a dir?
2: No, anava a dir que a mi em sembla un molt bon fitxatge el de Gabriel Jesús, independentment de que tu puguis tenir dubtes de que si en els darrers 3 anys ha tingut alguna lesió, si no ha marcat molts gols, en qüestió de qualitat, preu i el moment i les circumstàncies que ha tingut el Barça, només per 10 milions em sembla un molt bon fitxatge que pot donar un gran rendiment. I jo crec que no s'ha de posar en dubte perquè si tu compares, per exemple, i ho estàveu dient vosaltres mateixos ara fa un moment, en Diomandé, has pagat amb Diomandé 120 milions, eh?
1: Sí, claro, però Diomandé el 2026 no és Gabriel Jesús el 2026. Ho sento.
2: Ja, però Diomandé fa gairebé un any estava jugant al Leganés, eh?
1: I tant.
2: Has de tenir una aposta molt clara, està molt convençut de que serà un jugador rentable per al preu que has tingut.
1: No, d'entrada que el podràs fer jugar, perquè, clar, el Madrid ha fitxat un jugador que d'entrada no pot jugar. I dius, com? Dic, no, és veritat, perquè les posicions del davant del Madrid són sota, cavallo i rei. Vinícius, Bellingham, Mbappé, Bellingham. Allà, clar, els altres van passant, que un dia va Brahim, un dia tindrà minuts Diomande, però no ha fitxat un titular indiscutible, corregiu-me si m'equivoco, Fontini.
0: Sí, no, correcte. Per cert, no parlarem d'Asensio avui, d'Asensio?
1: A mi, de veritat, eh?
0: No sé, perquè com que estem parlant de cantera...
1: semblants, nosaltres el tema de la vida privada, escolta'm...
0: No, bueno, vida privada, quan un...
1: Sí, vida privada. Vida privada. Una cosa és Valverde Tchouaméni en un vestidor, una cosa és Valverde Tchouaméni en un vestidor, l'altra és a les Palmes. Escolta'm, si no saps beure i si bebes no conduzques, pues és problema teu. Però per mi és fora... Per mi és fora...
2: La informació és periodística i s'ha de dir.
1: Jo no he dit que no es digui. Dic que a mi no m'agrada tocar en el meu programa coses que passen a la vida privada de la gent. Uh-huh. Però sigui del Madrid, del Barça o del Sant Pere de Ribes. Uh-huh. M'és igual. Vull dir, que diuen que li obriran expedient i que la multa pot ser tan alta com la del Tchouaméni i la del Valverde. Per mi no és el mateix cas. Vale? Ara, està
0: no,
1: clar...
0: Però el problema, però més allà el problema és que no pot fitxar per cap club, perquè com que no té carnet ara mateix de conduir, no pot anar a passar les proves. És a dir, no pot anar.
1: Per favor.
0: Aquest és el problema, que no té carnet i ara com anirà a entrenar?
1: Avui li han fotut 5 anys a Tiger Woods, sense carnet de conduir. I això que s'ha declarat, no culpable, però la justícia ha dit 5 anys sense carnet. No, home, simplement, i tanco el tema, i va per Asensio com va per qualsevol. Una miqueta de cap, o sigui, una miqueta de cap, saps? Vull dir, ja la vida normal de qualsevol de nosaltres, si ja has d'agafar el cotxe, noi, pues 0-0 sin alcohol, o suc de pinya, per exemple, que està boníssim, fresquet i amb uns gelets, saps? I més, si tens la possibilitat de que s'exposi el teu cas perquè ets un personatge públic. Vull dir, és que a més, si em diguessis, no, és la primera incidència que li passa a aquest home a la seva vida. Però és que ja sabem d'on venim. Oi que ho sabem d'on venim, en el cas d'ell? Pues haver après una mica. Però, en fi, tanco, que no vull parlar, insisteixo, sigui de l'equip que sigui, de coses que són fora, clarament, del món del futbol. Del cas Valverde i Tchouaméni en van parlar un fotimer, perquè havia sigut a dins d'un vestidor en un entrenament o després d'un entrenament, Mercato de l'Espanyol, algú 5 milions i mig. Algú creu que Manolo té raó quan diu és la millor plantilla que he tenido des que entreno a l'Espanyol?
0: Gavi?
2: Bueno, no sé, no la conec al detall, però sí que la inversió de 5,5 milions és una inversió molt baixa pel futbol espanyol. Jo crec que aquestes inversions...
1: No te creas,
2: fitxatges...
1: t'acabo de dir que el quart se n'ha deixat 30.
2: Sí, jo crec... Sí, però hi ha molta diferència entre els primers... Els dos primers i els tres primers i la resta. Hi ha molta diferència entre la inversió de l'Espanyol i els equips que acaben de pujar a la Premier League. Hi ha un desfase que va per fitxar important. Jo crec que l'Espanyol deu haver fitxat el que haurà pogut i el que ha sigut convenient per retocar les seves posicions amb la mínima

0: inversió i han sigut el resultat d'aquests 5 milions i mig, que no, bueno, si el
1: Hòstia, a
0: Manolo
1: mi
0: va
1: m'ha
0: estar content
1: impressionat
0: amb
1: el
0: el
1: fitxatge
0: que diu.
1: de Gorosabel,
2: Home, a mi em sembla un bon reforç per l'Espanyol, eh?
1: Molt, molt, molt,
2: Molt
1: molt bon
2: reforç, eh?
1: fitxatge el de Gorosabel.
2: Molt reforç. Abundant en el que deia el Gavi, xifra sumada de la inversió de tots els clubs de la Lliga Espanyola. 755 milions. Per posar un context, a França, la Ligue 1, 605. A la Bundesliga, 781. A la sèrie 1.160 i, bum, la Premier. 4.100 milions. Quina borrada.
1: Però aquí hem de veure qui està darrere no? de tots aquests fitxatges.
2: Darrere d'aquests fitxatges, la pasta de la
1: sí,
2: tele.
1: Sí, vull dir, si hi ha fons d'inversió... Si
2: en
1: han...
2: alguns casos, sí.
1: Bueno, doncs pues clar, és a dir, quan s'ha gastat el City? El City s'ha gastat una borrada, em sembla que és l'equip que més ha gastat.
2: Sí, sí,
1: però
2: mig,
1: si hi ha,
2: el mig
1: si hi ha
2: del
1: un
2: camp
1: tio,
2: del
1: hi ha un
2: City,
1: tio
2: mal com la
1: multimilionari que ho
2: plantilla el
1: posa...
2: Barça. Sí.
0: El City s'ha gastat 500 milions. I després
1: Clar.
0: li deien que si el Guardiola es gastava molts calés en contractacions.
2: També se'ls gastava, sí, també, també. També
0: també,
2: se'ls
0: però no
2: gastava,
0: tant.
2: També. Bueno,
0: també,
2: potser
0: però no
2: tant. No com els d'aquest mercat d'estiu. Vale, compro Pulpo com a animal de companyia, però no pujava jugadors de la Pedrera i d'ahir bevia, eh? Vull dir, això li va passant al Barça, perquè passa una vegada cada 10 anys que et pugi una camada com aquella, no? Última hora, un Nahi...
0: Bueno, però la qüestió és que els drets de televisió de la Premier no són els mateixos que la resta.
2: Una
0: són una borrada. És a dir, un equip que puja a, com es diu, a la primera divisió anglesa,
2: sí.
0: De rep un dineral, un autèntic dineral per fitxar o per tenir el club, amb la qual cosa ja amb això ja el desfase és majúscul.
2: Mira, una bona venda, informa Vicente Casal, home del Montilivi, del Radio Estadio Montilivi, per línia interna, o Unagi se'n va al Panathinaikos grec. Deixarà 14 milions més un en variable i el 20% d'una futura venda. És, jo crec, una molt bona venda del Girona, 15 quilos, però, ostres, jo Unagi, el Panathinaikos, jo el veia com amb un club de més entitat. Té futbol per anar amb un club de més entitat al marroquí, no ho penses, Sergi?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, el que passa que, bueno, al final estem entrant en una... Sí, exactament, estem entrant en una voràgine i en un moment en el que tu tens has d'escollir entre guanyar pasta o guanyar títols o reconeixement, per dir-ho d'alguna manera. Llavors, hi ha equips bueno, país àrabs i països, lligues que estan apostant fort, que dona molta pasta i que és una tentació.
2: I,
1: si al final és això.
2: I torno a el que dèiem de la Premier, Gavi. Tu no creus que la UEFA hauria de posar algun tipus de límit? Ho dic per al següent. No competeixen en les mateixes condicions tots els equips que juguen lligues europees. Champions, Europa League, me da igual. La Conference, me da igual. Estan equips inflats a calés amb equips que no... que perquè les seves normes de límit salarial, per exemple, l'espanyola, són més rigoroses, no poden invertir el mateix.
0: Bueno, pues és el que passa i la diferenciació que també hi ha a la Lliga Espanyola, que es pot
1: Correcte.
0: Fer un club com el Barça, pot fer un club com el Barça, que pot fer una inversió aquesta temporada de 174 perquè ha reflotat la seva economia, però hi ha equips que encara estan per això, per les 20 milions, i no poden fitxar, no poden anar ni al mercat a buscar un bon jugador.
2: Fontina?
1: Això és com, això és com si tu a la Fórmula 1 dius: escolti, per què no corren tots amb el mateix cotxe?
2: Bueno, a la IndyCar.
1: Escolti, perquè miri, Ferrari té una pasta brutal i McLaren, i Red Bull,
2: sí.
1: I pues, Williams i Haas, doncs pues, sí. No.
2: Ja, però és que, però
1: pues
2: és que a la
1: for, que
2: a la for, el senyor de la Fórmula 1 no li dona la gana de posar una norma que els iguali, perquè això existeix, es diu IndyCar, i l'Àlex Palou ha guanyat els 5 títols, els 4 darrers.
1: Sí, bueno, però això, aquesta diferència, Albert... En tots els esports, d'equip, d'equip existeix, en tots els clubs.
2: Ja.
1: És a dir, hi ha clubs que tenen més pasta i poden invertir més. És així?
2: No, no, clar, per això tu te'n vas a Mallorca i el Gavi se'n va a Mauricio. Pues és el que té,
1: clar.
2: No a Pochettino, sinó a les Illes. Clar, és el
1: a
2: que
1: les
2: té.
1: Illes, a les Illes.
2: I en vol
1: sí,
2: privat,
1: sí, sí.
2: Que m'ha anat, que m'he enterat, m'ho va dir el Miserax, em va trucar l'altre dia i em va dir: saps
1: bueno,
2: que el Gavi Sanz ha anat en vol privat? Dic, no fotis, dic, sí, sí, jet privat, tu.
0: El Miserax porta ja temps a la platja, que no es
2: mou. Però l'informen. Però
1: l'informen,
2: que
1: no
2: un mai deixa
1: una...
2: de ser periodista. Digues,
1: tu no saps una cosa, que el Gavi quan viatja no porta maleta, li porten
2: Hombre!
1: La maleta.

0: hombre, ya te digo. Y 3 metres per darrere, eh?
1: Vamos.
0: Por favor, què classes. Bueno, nois...
2: Tinc sèquit, sí.
0: Sí, tens sèquit. Hi ha una sèrie fantàstica que es diu El Séquito. No sé si l'heu vist. No, si no l'heu vist, busqueu-la. Està a 2 plataformes diferents. Una comença per N i una per H.
1: Però aquesta és...
0: El Séquito.
1: És la segona part. La
0: no,
1: primera
0: no,
1: és
0: no,
1: el,
0: no.
1: El Mojadito.
0: Que
1: Mojadito
0: malo.
1: I El Séquito.
0: Aquest acudit és propi del meu amic, del meu amic Juan Arias de la COPE.
1: No, hòstia, no fotis, tu.
0: Sí. Que mal trobar. Tinc unes ganes de trobar-me.
1: Ja no em truques més, eh?
0: Ja no em truco més. Bueno, se us ha fet cura, a que sí? Perquè és que tinc una
1: sí,
0: planxa.
1: Molt bé, molt bé. Sí, sí.
0: Tinc una planxa, que tinc que dir-vos que moltíssimes gràcies, que espero que en aquesta 23a temporada em seguiu acceptant ser tan pesat com les darreres perquè us perseguiré
1: sí, escolta,
0: a tots dos.
1: Fem algun programa, escolta, fem algun programa d'aquest de sopar o de...
0: convida l'Armero. Sí, està estalviant, ha demanat de fet un crèdit.
1: D'algun restaurant, alguna cosa d'aquestes d'alberg.
0: Anirà a un bal a la porta a celebrar els fitxatges. Anirem allà, vinga, allà, tot el que tingui, pinces cap a dins. Gavi Sanz, Mundo Deportivo, Sergi Font, Diari ABC. Us estimo molt, gràcies, fins la propera.
2: Abrazadota,
0: adeu. Seguim en directe a la brúixola de Radio Estadio Cataluña.
3: Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
4: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
3: Hazte mutuera.
4: Condiciones en Mutua.es.
5: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
0: Doncs les 9 i 22 clavades. Abans de continguts del Nits de Ràdio, amb el David Cervelló, de 2 de 2 fins les 6 en punt de la matinada, aquí a Onda Cero Catalunya. Estimat David, què tindrem avui? Bona nit.
6: Molt bones, Albert, com esteu? Doncs mira, avui, com que és nit de dimecraus, ja sabeu, ens agraden les tradicions, i les nits de dimecraus, de dimecres a dijous, el que fem és una mica de tertúlia. Comencem amb la tertúlia analitzant doncs els temes de la setmana i notícies d'aquestes que en el fragor de la batalla en el dia a dia doncs no hi ha tant de temps per poder-los analitzar i treure'ls i suc, però a la nit tenim més temps i els podem analitzar amb més detall. I clar, en aquest cas hem de parlar de coses que han passat aquest estiu, com ha sigut l'eclipsi. Jo crec que vam perdre una mica el nord, amb el tema de l'eclipsi, se'ns en van una mica i la gent estava obsessionada, bueno, ja estan reservant hotels en el lloc on n'hi haurà un d'aquí un any, ja es veu que es paguen barbaritats, no? Bueno, hi havia gent que anava tan protegida, amb tants filtres a l'hora de mirar l'eclipsi, que en lloc de perdre visió em va guanyar. Albert, és que la cosa ha estat molt forta amb l'eclipsi. Bueno, doncs analitzarem aquests i d'altres temes i, com sempre, farem propostes de llibres per entretenir-vos i per acompanyar a les matinades que, com sempre, us esperem de 2:15 i fins a les 6. Que vagi molt bé.
5: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
7: ¿Una zanahoria, una patata y ya?
8: No, no. Meses de trabajo, siembra, selección...
7: ¿Pero parece tan fácil?
8: Ese es el secreto.
7: Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.

0: la brúixola de Radio Estadio, la pròrroga.
1: 9 i 24, comencem la pròrroga, la brúixola de Radio Estadio Catalunya. Què ens deixa aquest dimecres 2 de setembre al marge del futbol, José Agustín Gómez?
2: Comencem destacant la victòria de Paula Badosa a la primera ronda de l'Open dels Estats Units de tenis, superant l'australiana Daria Kasatkina per 6-1 i 6-4. A la segona ronda, la rival de la Bagurenka serà Coco Gauff. El bàsquet Girona contracta el base lituà Dominikas Stenionis per suplir la baixa del lesionat Isaac Vázquez. Fernando Sanemeterio, director esportiu dels gironins, explicava aquest moviment de mercat.
3: Bueno, tras el infortunio de la lesión de Isaac, el club entiende y hace el esfuerzo y nosotros entendemos que necesitamos reforzar esa posición de base para empezar la competición con la doble competición con tres bases y bueno, pensamos en Dominikas, que es un jugador que el año pasado jugó muy bien en una liga evidentemente de nivel inferior a la ACB, pero que creemos que puede estar preparado para jugar a la CB y sobre todo que encaja bien en nuestro estilo de juego.
2: El jugador ja participarà en els propers amistosos de pretemporada.
1: 9 i 25, i des d'ara i fins les 10 toca obrir micròfon a dos sotscampions del món. Ella, a cop de pala. Ell, a cop d'estic.
4: Me preocupa la salud de mi familia. Aunque lo que de verdad me preocupa es que mis vecinos de al lado estén más sanos que nosotros. Es que verles tan sonrosaditos me pone mala. Por eso tengo mi seguro de salud con Becerro y Acebes. Porque además de cuidar de los míos, se aseguran de que ellos estén cada día peor. No sé muy bien cómo lo hacen, pero mira, ahí se les oye toser.
5: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio se valora como más creíble y cercana. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
6: Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
7: Quins són els errors més habituals que es cometen a l'hora de fer la declaració i com es poden evitar?
8: El més habitual és confirmar l'esborrany sense mirar-lo. L'esborrany és únicament un esborrany. Què vol dir? Que si jo l'estripo i no faig res, doncs no és res. Però si jo el confirmo i el presento, el converteixo en autoliquidació. Autoliquidació vol dir que jo mateix estic autoliquidant l'impost. Per tant, si aquell esborrany està malament, jo tinc totes les sancions que correspongui. Així que la meva recomanació principal és no confirmis cap esborrany que no hagis comprovat que les dades que hi ha allà siguin correctes.
6: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.
9: ¿Y si las finanzas fueran fáciles de entender? JP Financial es la marca que acerca las finanzas a las personas, hace comprensible lo complejo y abre la puerta a nuevas oportunidades para que más personas puedan decidir con criterio, seguridad y libertad. Porque tu vida te pertenece a ti. JP Financial. Entender para poder.
10: Soy Marc Márquez.
11: En una carrera tienes que evitar que otros ocupen tu lugar.
12: Y cuando proteges tu casa, también. Y es que, cuando cada segundo cuenta, en Verisur detectamos antes un intento de ocupación para dar aviso inmediato a la policía, enviándoles las pruebas necesarias para evitarlo. Para proteger tu casa frente al robo y la ocupación, confía en Verisur. Llama al 900-272-272. Verisur.
6: L'entrevista a la brúixola de Radio Estadio.
1: A vegades, dos passos enrere a la vida aclareixen el camí, a la vida i a l'esport. És el cas d'aquesta palista gironina de 27 anys que va decidir desconnectar de la seva disciplina, i no pas poc temps, prendre empenta i tornar amb més força que mai gairebé dos anys després. Al punt que saludem a tota una vigent sotscampiona del món, Laia Pèlex Massanas, bona nit.
13: Hola.
1: I enhorabona, sots campiona del món de K1 1000 metres al Mundial d'Aigües Tranquil·les a Poznan, a Polònia, noia.
13: Moltes gràcies.
1: Recordem, perquè no tothom està familiaritzat, Laia, amb el món de les pales, de remar, la diferència entre les categories C i K. El número que les acompanya és la distància, en el cas dels 1000, òbviament fa referència als metres, un quilòmetre. La K és de caiac, la C de canoa. Al caiac aneu asseguts o assegudes, a la canoa sobre un genoll. Més o menys és així, no, la història?
13: Exacte, ho has dit molt bé.
1: Gràcies. Les embarcacions són molt diferents, la canoa i el caiac?
13: Sí, són molt diferents. La principal diferència és que al caiac tenim timó,
1: sí,
13: que el portem en els peus. En el... Ah, no, el portem.
1: Ostres.
13: Està darrere.
1: Ostres.
13: De la piragua. Però el fem moure amb un pal que surt en el reposapeus.
1: Ostres, és com tocar la bateria, doncs, que toques amb les baquetes a les mans, però també el pedal a baix, amb el, aquell
13: bombo
1: que... Carai, carai, carai. Ostres.
13: Sí, hi ha un pal que sobresurt en el reposapeus, que el tenim entre els peus agafats,
1: sí,
13: i anem, el fem moure cap a la dreta, cap a l'esquerra.
1: Clar, però molta gent dirà, home, però si les competicions són en línia recta.
13: Sí, a veure, quan vas remant, te'n vas anant cap a un costat i cap a l'altre sense el timó.
1: Ah.
13: I també perquè la nostra modalitat, al final, competim en línia recta, però s'ha de...

0: arribar fins a la sortida. Hi ha modalitats, a més, que van fent voltes, quan entrenem anem fent voltes, o sigui, s'ha de tenir control del timó.
1: Ja, i les dimensions...
0: Com la bicicleta, que tens manillar, encara que baixis tot el rato endavant.
1: Oh, clar que sí. El que no teniu és timbre, a diferència.
0: Exacte.
1: Escolta una cosa, el tamany de l'embarcació, de la canoa i el caiac, són diferents o són el mateix?
0: Més o menys de llarg no són massa diferents, l'únic que la canoa pesa un parell de quilos més que el caiac.
1: Ah, bueno. Les pales també ho són de diferents, i la forma de remar també, que sí?
0: Sí, amb el caiac, bueno, com he dit abans, tenim timó, llavors la pala és entre cometes per ajudar a desplaçar-nos endavant a la canoa, a part que només tenen una fulla en un costat, perquè van remant només un costat, la pala també els serveix de timó, perquè ells no tenen timó. Llavors han de palejar diferent per una cosa que es retoma, per portar l'embarcació recta, que quan hi ha condicions una mica difícils com el vent o coses onades, és més difícil per ells que per nosaltres.
1: Que crec que el tenies en contra, si jo no vaig errat a la final.
0: Sí.
1: Després en parlem, perquè clar, competeixes també contra els elements atmosfèrics. Doncs posats en context, la Laia és la flamant sotscampiona del món absoluta, perquè val a dir que el seu dia ja va ser sotscampiona del món, sots 23, en aquell cas el 2019, al K2500 amb la mallorquina Aida Bauzà, però aquesta medalla és per tu soleta. Ja té lloc a casa o encara no?
0: Sí, bueno, exactament no, però més o menys sí, ja està ubicada.
1: Noia, què vol dir exactament no? O sigui, el damunt de la tele no, per exemple, no?
0: Exacte, per exemple.
1: Però està exposada o està amagada o està tancada pany i ferrallat?
0: No, de moment està una mica... no amagada, però no està gaire
1: mira,
0: exposada.
1: Mira, que, escolta, com vagis rondant per la casa i d'aquí dos mesos diguis ostres, on t'estava la medalla? Ojo, eh?
0: No, espero que no passi.
1: Bueno, al K2500 també tens una plata i un bronze europeu. Sembla obvi, però passar de remar amb algú a remar una sola, que suposo que canvia, necessita adaptació?
0: Sí, sobretot perquè és diferent el fet d'anar amb una embarcació d'equip, la palada, el temps de la prova, tot són diferents. El fet d'anar amb barco d'equip fa que la prova sigui més curta, llavors també canvia una mica la tàctica o la forma d'afrontar la prova. No és el mateix competir en el cas de 500 metres, per exemple. Una prova que pot anar de 1,50 a 2 minuts si hi ha molt de vent en contra. Bueno, rondem los 50, en K2 ja són 10 segons menys, més o menys, i en K4 10 menys encara. Clar. Llavors ja canvia inclús la forma de gestionar. Un és més explosiu, l'altre és una mica més aeròbic, i la palada igual. El K2 va més ràpid que el K1. Llavors també canvia la forma de remar.
1: El que passa és que... d'un profà, eh? El que passa és que, clar, quan tu vas amb una altra persona, has d'agafar una conjunció en el moviment, un automatisme, que quan tu vas sola, tot i que és moviment mecànic i repetitiu, home, doncs és diferent, no t'has de coordinar amb ningú. No sé si m'explico bé.
0: Sí, quan vas en K1 pots portar, remar o palejar amb la teva forma natural, la que millor et va bé, pots anar tu tot si vols anar al teu K1, però no passa res. En canvi, en un barco d'equip has d'anar molt sincronitzat amb les persones que vas, un K2 i un K4, o sigui, la tècnica pot ser diferent, entre cometes, visual, però els punts claus de la cadera, els punys o de l'hora d'entrar o sortir de l'aigua, els temps, sobretot, han de ser supercoordinats.
1: Ah. I a més tot el dia es bronques, en cas que no hagi anat bé, no t'has de barallar, no t'has de barallar ningú. Bueno, et barallar amb tu mateix, però això és una altra història.
0: Sí, és diferent.
1: Torno al K1 i a la plata mundial, amb aquella que encara no tenim localitzada, però que igual està al calaix dels mitjons. Arribes...
0: No, sí, sí, localitzada està.
1: Ho celebro. Arribes a la cita polonesa en bona forma. La prova... a Montreal, amb un quart lloc a la final A de la mateixa distància, la tercera Copa del Món de Piragüisme Sprint, com dic, al país de la Hoja de l'Arce, on va ser quarta a 42 centèsimes del bronze, que això ha de fer una ràbia, o no?
0: Sí, ja no és la primera vegada que ja per coses així et quedes fora o no classifiques. Al final, quan et diuen... dona-ho tot entrenant perquè no paris abans, perquè mai saps si per un pèl et pots quedar fora. Doncs, exacte. No, en aquest cas de Canadà ho vaig anar tot, crec que la prova va estar molt bé. No sabria dir-te què podia haver fet millor. Llavors, en aquest sentit, estic molt contenta. També s'ha de dir que tens la ràbia que et pot fer quedar quart, si has quedat quart per tan poc i notes que ho has pogut fer millor, encara va més ràbia, si saps que ho has donat tot, dius, bueno, doncs el quart, ja és el que hi ha.
1: Ja. A la final de Poznan,

0: sols et supera l'hongaresa Sokasikos, que s'endú l'or 102 segons 81 centèsimes més ràpida que tu. En algun moment a la prova va haver opció de guanyar, Laia?
1: A veure, el bo que dic, que aquest any hem competit moltes vegades, és que bé, saps com competeix la gent, saps més o menys on estàs al respecte de l'altra gent, almenys en aquell moment, i al llarg de la temporada el que he anat veient és que cada cop podia estar més a prop d'ella, ja que ella és la, va quedar campiona del món l'any passat també, llavors era la millor referència, i cada competició m'hi ha anat acostant més. Llavors, en el ritme mig, hi havia alguns moments que dic, estic molt a prop d'ella i normalment no estic tan a prop. Jo ho vaig intentar i sempre ho seguiré intentant, més igual contra qui competeixi. Quan hi estàs, has de pensar que pots guanyar. Llavors, si no guanyes, no passa res. Però no es pot sortir pensant que no ho pots aconseguir.
0: Clar que sí. El temps de la Sikos de l'hongaresa, 4 minuts, 11 segons, 95 centèsimes. Pot semblar que 4 minuts no són molt. De fet, generalment em trobo amb el 4 minuts a la meva vida cada vegada que vinc a la feina, agafant el metro o quan torno a casa. Perquè diu, pròxim tren en 4 minuts, eh? I no és gaire. Però pregunto, remant a màxima potència 4 minuts no es fan eterns?
1: És diferent. Realment, quan les condicions meteorològiques són una mica millors, tardem menys de 4 minuts en arribar. No molt menys, però ja es nota la diferència entre un 3,50 i un 4 i llargs.
0: El vent en contra del que parlaves.
1: Exacte. Que encara el dia de la final va baixar una miqueta, perquè el primer dia de la contrarellotge vam fer 4,35, allò sí que se'n va anar molt se'n va anar. Doncs a veure, sí canvia, però també canvia perquè no és el mateix, per exemple, fer un 200, que són 40 segons, un 500, que és un 50, o un 1000, que ja te'n vas a quasi 4 minuts. Ja canvia el metabolisme, ja canvia, un és més aeròbic, l'altre és més explosiu, llavors, què dir-te? Jo crec que el 1000, si t'has acostumat a aquest tipus d'entrenament més aeròbic, rascant l'umbral, sí, pateixes, no diré pas que no, clar que pateixes, però és un ritme més que es pot portar una miqueta més, diguem-ho així. Aquestes distàncies com els 500, o bueno, el 200 és molt curt, però els 500, per exemple, amb barcos d'equip vas a tope tot el rato. No hi ha part, o sigui, sí hi ha una mica de part al mig que és com la d'agafar aire, entre cometes, però és molt entre, molta entre cometes. El 1000 és literal, no vas tot el rato amb l'aigua al coll.
0: O sigui, ja tens per dosificar-te, vols dir?
1: Exacte, no és que sigui una gran dosificació, vas amb el pols pels aires tot el rato, ja. Però no estàs utilitzant metabolisme anaeròbic tot el rato, perquè ja te'n vas a 4 minuts. I llavors, és un patiment que, més, que es pot portar una mica més. En la meva opinió, hi haurà gent que el portarà pitjor, però... Ja.
0: Més controlat, vols dir. Però la dosificació, on acostuma a ser-hi? Vull dir, està establert? Jo dosifico sempre a la sortida, dosifico sempre als 500 o als 750, o depèn de la carrera, de la prova, de la cursa?
1: Depèn, jo crec, de dues coses, de com ets tu, com personalment, perquè hi ha gent que, per molt que dosifiqui més, menys, acaba morint al final, perquè li costa pujar, per exemple, doncs el que solen fer és apretar més al principi, controlant, però apretar més tota la prova perquè saben que al final arribin com arribin, no poden pujar. Hi ha gent que és al revés, com per exemple jo sóc més de sortir, controlar el ritme i a partir de X metres començar a donar-ho tot depenent del vent. I llavors és les condicions climatològiques. Si està molt de vent a favor, que la prova serà molt ràpida, no has de reservar gaire. Has d'anar bastant a tope tot el rato perquè la prova és més ràpida, el vent t'ajuda, i si has en contra, al revés. Has de distribuir encara millor i allargar encara més la part del mig perquè, si no, no arribes.
0: Deia al principi que la Laia ha tornat amb ple rendiment i èxit a un esport al que ets lligada des de gairebé sempre, perquè, clar, sent de Banyoles... No.
1: Exacte. Sí, aquí, o remo, piragüisme, o natació.
0: Ah, el llac és el que té. Però al llarg de la teva carrera hi ha hagut també un moment d'estop. De llarg, stop. Decideixes aturar-te gairebé 2 anys. Conec la resposta, però la gent no. Per què l'aturada i per què la tornada?
1: Sí, a més que l'aturada de 2 anys, sí que vaig estar 2 anys sense competir internacionalment, però el primer, el 2024, va ser perquè vaig arribar fins a l'europeu absolut, perquè vaig quedar fora de la classificació pel joc, llavors només vaig arribar fins a l'europeu absolut, al Campionat d'Europa, i llavors ja es va acabar per allà, la meva temporada es va acabar, no vaig ni intentar classificar pel que venia després, que hi havia algunes coses no olímpiques, allà també necessitava parar, però jo crec que no vaig saber-ho gestionar bé del tot, o no m'ho vaig plantejar bé del tot com parar de veritat.

0: Llavors crec que el meu cap deu parar de veritat del tot. I quan vaig tornar a començar la temporada va ser una mica així, amunt, avall, no hi havia res clar, va coincidir amb uns quants canvis a la federació, que no va ser per culpa d'allò, òbviament, però tampoc va ajudar. I al final d'aquell any ja va ser el que vaig petar després del segon selectiu i ja vaig dir fins aquí hem arribat. O sigui, porto allargant algú que, no, que ja no hi ha. Hi ha un moment que quan ja, pues, pel que sigui, estàs saturat, estressat, veus que les coses no surten, ja no tens ni ganes de fer el que estàs fent. No tenia ni enveja de la gent que classificava. Feia mandra anar a entrenar i era com, ja no em val la pena això. I al final vaig dir, no, pues, no vull acabar tan malament, o almenys ni acabar amb un esport que, amb el que he crescut. Llavors va ser quan vaig decidir a parar. No vaig voler saber res més del piragüisme. Bueno, sí, vaig seguir entrenant al nivell, vull dir. No vaig voler saber res més del piragüisme d'alt nivell fins ja a la següent temporada i veure què passava. I la veritat que va ser el millor que vaig poder fer. Fer aquest break de veritat. No de dir, bueno, ja veurem. Va ser, no, parem, descansem, entrenem. Amb el meu entrenador del club vam estar parlant, amb el Darko Romines. Mira, entrena quan te'n tinguis ganes, fem el que tu en tinguis ganes, arribem al campionat d'Espanya així, que al final la veritat va anar molt bé, va ser del millor que vaig competir aquella temporada entrenant la meitat. Vaig tenir unes vacances que mai havia tingut perquè porto molts anys a l'equip nacional des del 2014, que estic anant a competicions internacionals i tenir un estiu molt curt i ha sigut el primer cop en tots aquests anys que he tingut un estiu de 2 mesos, quasi 3. Molt de temps sense entrenar, vaig fer un reset però 100% físic, mental i en tots els sentits i això va ser el que m'ha donat l'empenta per començar aquesta temporada i dir, bueno, ara ho intentem bé de veritat, si surt, estupendo i si no surt, també, hi ha moltes coses a fer a part de l'esport d'alt nivell també hi ha moltes coses que tinc ganes de fer però almenys que si comença aquesta nova etapa que l'agafaré encantada quan toqui que sigui perquè ho he donat tot i ja és on t'he arribat que no sigui forçat.
1: Estic pensant, part de la responsabilitat, a més del teu talent, de la teva dedicació, de la teva preparació i de la teva força, part de la responsabilitat d'aquesta medalla de plata també és d'aquesta aturada?
0: Sí, jo crec que gràcies a aquesta aturada he arribat on estic, perquè si no hagués parat hauria esperat d'una altra manera, que és cansant-me, no classificant-me, arrossegant una pilota i agafant-li mania a l'esport en general.
1: 27 anys, al desembre tombes 28. I el 28,
0: sí.
1: El 28 és un número especial, cita olímpica. Després del descensís de no ser a París, Los Angeles, i acabo, és l'objectiu o prova a prova i ja veurem?
0: Sí, entre cometes, és un prova a prova, però no... O sigui, sí, l'objectiu final pot ser la motivació arribar fins a Los Angeles, però no com altres vegades que sembla que ens marquem un objectiu molt lluny. Ara estic més en un plan de viure el present, de dir, vale, sí, l'objectiu final és d'arribar allà, però primer s'han d'anar passant molts passos. De fet, cada cop hi ha quasi selectius més complicats en més fases. Aquest any hi ha hagut 4 o 5 fases de selectiu, que al final, gràcies, per sort, vaig classificar a la tercera i no vaig haver d'arribar a la cinquena. Però és un camí molt llarg i jo crec que és millor anar punt a punt. És com si quan la gent que fa exàmens, que té molt de temari, vas punt a punt, no t'estresses amb tot el temari inter. Pues és el mateix, pas a pas, i a veure fins on arribem.
1: Donar-se temps per pair, per escoltar-se, per situar-se, baixar-se de la competició i recarregar-se. Ha resultat una elecció exitosa. Ara, a per totes, altre cop, amb l'impuls, enorme impuls, que dona segur una medalla de plata mundial al coll o al calaix dels mitjons. Doncs que sigui amb salut, de braços, de cor i de cap, per tu i tots els teus, enhorabona, i que vinguin més alegries pelada a pelada. Laia Pèlex, piragüista banyolina, i gràcies de debò per atendre'ns.
0: A vosaltres, moltes gràcies.
2: Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
3: Pues antes eran 13 recibos lo que pagaba y eran alrededor de unos 2.000, 1.900, casi 2.000. Entonces se me ha quedado en 696. En menos de un mes se salió todo. Se ha hecho un trabajo descomunal.
2: Llámanos gratis al 900-900-880. 900-900-880. O agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
4: Cristina, ya lo tenemos. Acaba de llegar.
5: ¡Hombre, por fin! Ahora sí.
6: La mesa con Cristina Pardo. Esta noche a las 11 estreno en Antena 3.

0: L'entrevista a la brúixola de Radio Estadio.
1: Per tercer cop a la història, la selecció espanyola masculina d'hoquei herba ha assolit la medalla de plata a una Copa del Món. Ho ha fet a Bèlgica i Països Baixos, perdent la final davant Alemanya per la mínima, 1-0 al Belfius Hockey Arena de Vavre, després de deixar pel camí els dos països anfitrions i confirmant que la trajectòria dels Red Sticks als darrers tornejos els converteixen en outsiders clars a qualsevol competició internacional, agafant experiència cop d'èxit, i de derrota també, és clar, en un grup rejuvenit sota el lideratge del seleccionador Max Caldas. El Pepe Conill és jugador de l'Atlètic Terrassa. Pepe, bona nit.
2: Bona nit, com estem?
1: I enhorabona.
2: Gràcies.
1: Perquè, escolta, feia 28 anys que Espanya no aconseguia arribar al partit pel títol en un campionat del món. 28 anys!
2: Sí, sí, es diu ràpid. Ara que encara és molt recent, suposo que d'aquí uns dies ho valorarem molt més, però encara tenim aquí clavat al cap que ens vam quedar a les portes de l'or.
1: Bueno. Per cert, que no ho he dit, però els Conill són una veritable nissaga familiar, si no vaig errat, de jugadors i alguna jugadora d'hoquei herba, oi?
2: Sí, bueno, és que fa un parell d'anys el meu germà també vam compartir equip, sí, a la selecció. A l'Atlètic, la família Conill és ben rebuda. El meu avi porta molt temps sent soci i va ser jugador i entrenador. I el meu pare també, o sigui, sí, sí, la família té historial en el món del hoquei.
1: Néixer a Terrassa és el que té, que quan neixes sí, donen l'enhorabona i un estic petitet.
2: No? Directament.
1: Directament. Escolta'm, dèiem, amb el pas dels dies, acostuma a passar en el món de l'esport, eh? La medalla de plata pren pes i pren valor un cop un analitza, especialment, en el vostre cas, la participació en el torneig en global, més enllà de l'enfrontament per l'or davant dels alemanys, oi?
2: Sí, sí, sí. Una mica de com va anar tot i els rivals que vam deixar pel camí, hi ha tot el context, no? Al final, eliminar a dos de les seleccions més top a casa seva amb 10-15 mil espectadors, doncs va ser algo que, bueno, l'equip es va saber sobreposar a la situació i la sensació posterior va ser brutal.
1: 1-0 a la final davant una Alemanya que guanya la seva quarta Copa del Món, a qui, no obstant, havíeu derrotat a la segona fase 2-1. Està clar que a l'esport els precedents no serveixen de res i que cada partit és un nou món, clar.
2: Sí, de fet, contra Alemanya és una selecció que nosaltres personalment ens sentim bastant còmodes jugant. Bueno, és al final un equip que també ja has jugat moltes vegades i que, a diferència d'altres, hem guanyat moltes vegades. Però sí que és veritat que, bueno, els alemans són molt alemans i porten també ja un parell d'anys que aquests partits els saben jugar. Tu mires una mica també la sensació quan acabes la final i una mica com ha anat el partit i era un partit que Espanya havia dominat més, que havia tingut més ocasions de gol, però bueno, al final va d'aquests petits detalls i Alemanya pues, ho va saber jugar bé.
1: Barcelona 1971 i Utrecht 1998 foren les dues úniques vegades en què la selecció masculina d'hoquei patins del nostre país havia aconseguit jugar una final de la Copa del Món. Per tant, ser-hi en si ja era un èxit a la finalíssima. És un èxit claríssim. Especialment després, com deia, d'un torneig en què únicament la tres cops campiona del món i un cop campiona olímpica, Austràlia, us havia derrotat i també per la mínima a la primera fase.
2: Sí, sí, sí. A més, el format d'aquest mundial doncs era bastant dur, perquè no et donava gaires opcions a tenir petits entrebancs, sinó que cada partit que no sumaves punt o perdies, doncs et perjudicava molt. I bueno, per això crec que una mica, bueno, el que he dit, que ara la plata en sap una mica poc, però que revisant i mirant enrere tot el torneig com ha anat i com hem jugat i com ho hem anat tirant endavant, doncs li donarem molt més valor.

0: Segur. I també el camí. Plata mundial a Bèlgica, Països Baixos 2026. Però bronze europeu a Mönchengladbach 2025. Quart lloc als Jocs Olímpics de París, allà hi érem, el 2024. Està clar, Pepe, que estem davant d'una progressió evident des de la permanència a l'elit.
1: Sí, bueno, esperem que si tot segueix com diu l'historial, el següent ja és un or.
0: Sí.
1: Però sí, sí, és una generació que, com bé has dit, ens va agafar el Max fa 4 anys. Va haver una mica un canvi generacional, va començar a entrar molta gent jove que ens vam trobar, doncs això, competint a tornejos grans amb un equip que igual teníem una mitjana d'edat de 22, 23 anys, i hem anat creixent, hem anat compartint moments, hem anat guanyant experiència en aquests tornejos i en aquests partits, bueno, doncs hi ha més pressió, hi ha més coses en joc, i una mica el que has dit, la progressió és molt clara.
0: El Max,
1: llavors,
0: el Max agafa l'equip després dels Jocs de Tòquio 2021, té, com dius, la gran virtut d'haver sabut complir amb un relleu generacional sense perdre pistonada competitiva, i ho demostraven des del principi, pràcticament. Sisè lloc al Mundial de la Índia i a l'Europeu d'Alemanya, amb dos al 2023. Cinquè lloc a la Pro League de la 22-23. Què té el Max Caldas d'especial, Pepe? Òbviament estem parlant del millor entrenador del món del 2025, reconegut per la Federació Internacional, d'un seleccionador campió mundial i olímpic amb Holanda femenina, per tant, preparació i coneixement de sobres, no cal dir-ho, però què té d'especial el bonaerense?
1: Bueno, jo crec que el primer és una mica el que has dit tu, que tot el seu background i experiència de portar equips d'èlit i de gestionar equips, doncs ja és algo que ell té, però crec que sobretot el que ens ha donat o el que ens ha intentat transmetre aquests anys és que ha apostat per potenciar les qualitats que tenim els jugadors espanyols, per fixar-nos sobretot en qui som nosaltres i no tant amb els demés i anar millorant des de lo nostre. I hi ha una mica més com a entrenador, més personal. Crec que és una persona que sap... té un molt bon equilibri del tracte d'entrenador a tracte personal, a ser proper, però alhora ser dur, que, bueno, s'ha creat un molt bon equip, una bona família, tant jugadors com amb staff, i crec que aquestes coses en els moments difícils i de pressió doncs sumen molt. I juntant tot el seu coneixement tàctic, la passió que té ell pel hockey, que està tot el dia doncs mirant partits i volent aprofitar conceptes d'altres esports per aplicar-los al hockey també, i aquestes ganes de potenciar les nostres qualitats com a jugadors, doncs, bueno, ha sigut una barreja que s'ha anat cuinant a foc lent aquests 2-3 primers anys i que ara està començant a sortir, doncs això, un equip que ja lluita per títols.
0: Torno al Mundial. Camps plens a vessar. No cal dir que Holanda i Bèlgica són tan bressols de l'hoquei com ho pot ser Terrassa. Jugant a escenaris així, encara que sigui amb el 99,9% del públic en contra vostra, a un jugador d'hoquei d'aquí, en perdó, li posa.
1: Sí, 100%. I és algo que sí que en els tornejos grans, depèn d'on es juguen, ja comences a tenir més públic, però que, diguem que mai t'hi acostumes en el sentit de que, ostres, quan et trobes allà, ho veus com un partit de disfrutar, un camp ple, amb 10.000, 15.000 aficionats del hockey, i el que has dit tu, encara que el 99% no estiguessin animant a Espanya, jugar aquests partits... bueno, tot l'entrenament és per jugar aquests partits i disfrutar-los. I també t'haig de dir que de tant en tant no... és divertit també estar en un d'aquests camps que tot el públic va en contra teu. També és un extra de motivació.
0: I què li manca a l'hoquei herba al nostre país, Pepe, per augmentar el nombre d'aficionats? Perquè els resultats hi són. El talent hi és. La prova, per exemple, és que dels 20 jugadors que heu format aquest campionat del món amb la selecció nacional, 12 juguen en clubs belgues, neerlandesos, fins i tot una a Austràlia, com és el cas del Xavi Gispert a sí. Canberra. Què li manca al nostre hoquei, el d'aquí, per sumar followers, que dirien els moderns?
1: Doncs jo crec que és una mica que per part del el món del hockey en si s'ha de voler que aconseguir que arribi més gent, però suposo que per una banda també necessites les ajudes necessàries perquè tingui la visibilitat que poden tenir altres esports. Està clar que hi ha esports que no pots arribar mai a tot el que tota la visibilitat que tenen, però per exemple sí que si no recordo malament, un dels nostres partits d'aquest mundial, un partit important em sembla contra Bèlgica per classificar-se a semifinals, en comptes de donar-lo per Teledeporte, doncs el donen per RTV Play per bueno, no, en teoria no hi havia cap altra competició més important que un Mundial i que estigués jugant una selecció espanyola. Però bueno, per això dic que crec que per una banda està clar que tant el món del hockey i la federació tot ha d'intentar buscar més canals per fer que l'esport sigui més visible, però alhora també necessitem una mica d'ajuda i de carinyo per part dels de dalt, clarament.
0: Acabo. T'ho diré en veu baixa, perquè és que això es gafa, saps? Amb el camí que porteu, somiar amb una alegria als Jocs de Los Angeles 2028 és lícit, oi?
1: És lícit i no només lícit, sinó que és l'objectiu.
0: Diu el Max Caldas, Espanya no va a torneos a ver què passa, va a competir. I a fer que ho estan demostrant torneig rere torneig, carregant d'experiència una base eminentment jove que ens pinta per davant un panorama certament il·lusionant. Doncs que sigui així, molt d'èxit pel que ve, molta salut per tu i per tots els teus i felicitats per la plata en majúscula i gràcies per atendre'ns, Pepe Conill. Cuida't molt i una abraçada. Gràcies de debò.
1: Moltes gràcies, una abraçada.
2: ¿Y si las finanzas fueran fáciles de entender? JP Financial es la marca que acerca las finanzas a las personas, hace comprensible lo complejo y abre la puerta a nuevas oportunidades para que más personas puedan decidir con criterio, seguridad y libertad. Porque tu vida te pertenece a ti. JP Financial. Entender para poder.
3: El sexo no tiene edad. Demuéstralo tomando Energisil Senior. Energisil contiene zinc que recupera tu testosterona incluso al pasar los años. Energisil Vigor Senior.
0: Abans de tancar, que tendremos en el Radio Estadio Noche aquí en Onda Cero Radio a las 11:30. Director Edu Pidal, muy buenas.
4: ¿Qué tal? Muy buenas. Pues arrancaremos a las 11:30 en Nueva York con Rafa Plaza, el US Open, que ayer tuvo que suspenderse por la lluvia. Hoy se ha retomado, aunque han parado algunos partidos y hay varios españoles sobre la pista, nos lo contará Plaza. Después las operaciones que ayer se cerraron a última hora, hoy se ha presentado, por ejemplo, Dani Ceballos en Sevilla, pero es importante lo que ha explicado el club sobre la salida de Pablo García al Racing de Santander. Lo comentamos con tres exfutbolistas, con Miguel Torres, con Esteban Suárez y con Julen Guerrero. Después repasamos la situación del Rayo exiliado en Leganés, también este sábado frente al Racing de Santander, con Cota, el exfutbolista rayista con más partidos, y con el consejero de deportes de la comunidad, Mariano de Paco, para hablar del estadio. Alfredo Martínez y Alberto Fernández nos contarán la actualidad de Barça y Real Madrid, un ratito de charla con Mr. Chip. Sumamos a Jaime Rodríguez y a Ricardo Sierra en ese tramo, y después repasamos la donación de óvulos, un tema de actualidad esta semana, después de las declaraciones de Alexia Putellas, con Marta Perarnau, que es la presidenta de FUTPRO, el sindicato mayoritario de las futbolistas, y la historia que nos trae Ana María Rodríguez, con opiniones como la de Ana Peleteiro. Y no olvidaremos la Vuelta a España, que hoy ha llegado a Lorca. No os lo perdáis, un abrazo.
0: ¿Cuándo nos lo hemos perdido, querido Edu? Per suposat que estarem com un clau amb l'auricular posat a partir de 11:45 escoltant el Radio Estadio Noche. Nosaltres pleguem veles, ho deixem aquí per avui, Armero, que hem d'anar a sopar. Demà tornarem, però amb més brúixola de Radio Estadio Catalunya. Ara, la brújula. amb Marta García Aller. Fins demà, doncs. Cuideu-vos molt.

0: d'Idiomes de Tarragona, un centre públic, oficial i de qualitat i amb una àmplia oferta de cursos. Escola Oficial d'Idiomes de Tarragona. Som a l'antiga fàbrica de la Chartres. Informa't a l'escola i a la nostra web eoitarragona.cat.
1: A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya. Els que viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
2: Senyors dels dies internacionals, hi ha dies que tenim de quatre enfermetats rares d'aquestes al mateix dia i les hem de dir quasi de pressa perquè si no no ens dona temps. I avui només tenim el dia del macaco. Seriosament, plantegem-nos alguna... que el macaco el respectem molt, però podria ser també el dia de l'enfermetat d'Streisand Frustrant, saps? I llavors li donem una mica més de bombo. Bueno.
1: Cada matinada, nits de ràdio, amb David Cervelló.
3: Estats Units avui compensen,
2: Estats Units.
3: Avui, atenció, perquè és el dia nacional de l'os panda.
2: Ah, mira.
3: A veure, sí, però l'os panda tampoc no és...
2: No és molt dels Estats Units, no?
3: No és dels Estats Units.
2: Com perquè sigui dia nacional, no? Ah. Ja t'entenc. No hi ha un equip de l'NBA o de la NFL que siguin els pandes de Wisconsin, per exemple, no? O els pandes de Massachusetts. No, no hi són.
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
4: ¿Esto refleja una transformación real del mercado laboral o estamos ante una burbuja de determinados sectores? Empezamos fuertes, Pedro.
5: Es evidente que estamos ante una transformación estructural y eso hace que, bueno, pues esas competencias sean críticas. Como hay una demanda, pues eso hace que evidentemente suban los salarios, ¿no? Como es normal. También es importante incidir que Barcelona es un hub estratégico importante. Barcelona ahora mismo tiene más de 200 hubs tecnológicos con más de 46.000 profesionales trabajando en esa vía y un impacto de más de 4.000 millones.
1: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Onda Cero Tarragona, la ràdio que t'escolta.
6: Los intereses de las tarjetas revolving son muy altos, había que quitárselos de encima y se ha conseguido.
7: Ostras, cuando una empresa te dice no vamos a cobrar si la operación no tira adelante, a partir de aquí confías, porque dices, ellos tienen el mismo interés que yo, que esto funcione.
8: No puedo decir una palabra, vamos, negativa, cero, todo ha sido perfecto.
9: Agencia Negociadora les ha cambiado la vida. No lo dudes. Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llámanos gratis al 900-900-880. 900-900-880 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
10: Tengo que contaros una cosa de mucho valor. El seguro de moto de Línea Directa es uno de los mejor valorados en España. Sí, sí, en toda España.
11: Y si además te cambias a Línea Directa, te mejoran el precio de tu seguro de moto directamente. Toma nota. 917-700-700 o lineadirecta.com. 917-700 o lineadirecta.com. El valor de ser directo.
12: La brújula. Marta García Ayer.

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom. Sigueu benvingudes i benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, el programa que fem a Onda Cero Catalunya per acompanyar-vos en aquestes matinades ja del mes de setembre. Estem iniciant el primer dimecreus de temporada, eh? El primer dimecreus, ja sabeu, la nit del dimecres al dijous, en la que ens agrada fer tertúlia. De seguida la començarem per acompanyar-vos, que és la missió que tenim, a l'entretenir-vos i també divulgar sobre molts temes, sobre molts llibres, sobre moltes propostes, que ens agrada fer-vos totes les nits per tal que mai us sentiu soles, que mai us sentiu sols, perquè no ho esteu, perquè estem aquí per acompanyar-vos. Des d'ara i fins a les 6, comencem aquest ja dijous 3 de setembre de 2026. Comencem Nits de Ràdio.

0: Doncs sí, ja hi tornem a ser. És que els dies passen molt de pressa i ja a l'estiu se'ns ha passat. Alguns diuen que volant, d'altres diuen que suant, perquè ha estat un estiu molt calorós. Bueno, i encara anem patint les conseqüències, perquè aquesta temporada hem començat tan d'hora que pràcticament podríem dir que encara... Bueno, és estiu, que es diu. En qualsevol cas, ens toca passar aquestes nits amb la millor companyia possible, perquè sí, aquesta temporada també tindrem Dima Creus amb la doctora Marta González Peláez i en David Morales, clar que sí!
1: Bravo!
0: D'aquí una setmana s'incorpora també Alan Jornet, que aquest any, aquesta temporada, tornarà a les tertúlies, però ja sabeu que és un home que li agrada apurar l'estiu, i ha dit, calla, que encara podria fer un últim viatget, una última escapadeta, no?, que bueno, escolta, que està molt bé. Que hi ha molta gent que fa això de, Marta, David, de buscar-se, clar, això depèn de la feina que tinguis, evidentment, no?, però de buscar-se altres torns, no?, de dir, doncs, mira, jo prefereixo fer vacances... Clar, això depèn... Jo què sé, plantejo, de si tens família a casa, si vius sol, si... Pues això, el tipus de feina que es puguin fer tots, no?, per exemple. Perquè, clar, hi ha qui li veu l'avantatge de fer les vacances en d'altres moments, perquè així, pues, la fa abans i ja la té feta, o la fa després quan dius, ara me'n vaig jo. I a més, hi ha una doble història aquí, que és el fet de que llavors diuen, i així a l'agost estic molt tranquil, molt tranquil·la, no?, perquè vaig a la feina i no hi ha ningú, no?, amb la qual l'aire condicionat arriba més a tots els llocs i estàs més fresquet, no? També és una opció. Marta, tu coneixes molta gent que és de variar a l'estiu?
1: Sí. Jo coneixo molta gent que se'n va al setembre.
0: Al setembre,
1: Perquè, primer, perquè hi ha menys gent, tot és més barat.
0: Això, aquesta és una altra.
1: Clar, perquè els preus ara s'han de mirar molt.
0: Sí.
1: I tal com està tot, imagineu-vos la benzina, els preus que ha tingut aquest estiu.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Bueno, encara estem a l'estiu,
0: Sí, no, però bueno, sí, no. I tampoc és que ara sigui barat, m'entens encara, però sí, és que és així. I totes aquestes... El que és evident és que els preus es disparen i aquest és un factor que també pot decantar a que la gent busqui les vacances en d'altres moments, no, David? També coneixes gent, que fa...
2: Sí, sí, sí. Bueno, jo les faria, en altra època.
0: Veus? Sí, el que passa és que, clar, la programació d'estiu aquest any ha coincidit, com tots, en ser a l'agost.
2: A l'estiu?
0: Sí, sí.
2: És que és una cosa d'aquelles que no...
0: Tenen cada cosa.
2: Però no, realment, per exemple, jo que vaig estar durant... a mi se'm va tirar el temps a sobre a l'hora de buscar què fer durant l'estiu.
0: Sí.
2: I bàsicament perquè, bueno, tenim la gosseta després de l'operació que va tenir les potes, encara amb rehabilitació, etcètera. Llavors, fins no saber ben bé què podia o no podia fer, doncs tampoc no vaig voler buscar ni reservar res. I un cop se'm va tirar el temps a sobre, realment els preus eren exagerats, però exagerats. Llavors, clar, de vegades és això, de vegades penso, ostres, si jo les pogués fer a l'hivern, les vacances, m'estalviaria molts diners,
0: Sí. No, això està claríssim, i a més aquí hi ha un altre factor, que és que... Això que dèiem dels diners i també del fet de poder planificar una mica les coses, no? Perquè hi ha gent que planifica molt de temps i dius, ai, que exagerat, no, però s'estalvia molts diners. I poso un exemple. Dies concrets que va ser com el de l'eclipsi, no?, que la gent doncs ja tenia, bueno, reservar un hotel per la nit abans, com si diguéssim, per poder despertar ja a un lloc on es pogués visualitzar, suposava moltíssims diners, perquè la gent ja ho havia, doncs, en la que s'enteraven que aquell dia anirien buscats, sobretot a la zona més central, no?, de l'eclipsi, doncs es van disparar tots els preus dels hotels. Per tant, clar, aquí hi havia molta diferència de qui ho havia investigat molt abans de que es fes més Vox Populi, diguem, doncs segur que estalviar els diners, jo no descarto, i us ho dic així, començar a mirar. El que passa és que diuen, fa 120 anys que no es veieu ni igual. Bueno, deixa'm mirar si el proper falta menys, perquè si falta menys, igual jo començo a reservar hotels, saps? I faig aquí el negoci, començo a reservar habitacions, con cancelación, i ja d'això dic, no, bueno, si la vol, per un módico precio, se lo dejo, mira, i així faig la jubilació. Però us he de dir, Marta, David, que el moment, per mi, l'aconteixement de l'estiu no ha estat l'eclipsi, no ha estat tampoc el que podrem dir el Mundial de Futbol. Per mi han hagut altres moments molt més necessaris que puguem parlar. I parlo, per exemple, de el moment que es va produir a la Lliga de Béisbol Professional Femenina, on potser mai s'havia cantat un himne d'una manera tan espectacular. Recordem que potser és el mite que tots tenim de cantar, diguem-ne, diferent a l'himne dels Estats Units que s'ha de fer en qualsevol esdeveniment, no? I és de la mítica Agárralo como puedas, la pel·lícula de Naked Gun, quan el Frank Drebin, Leslie Nielsen, fa veure que és Enrico Palazzo, que era un cantant d'òpera, i es troba cada cop i volta, perquè està perseguint a un criminal, i es troba allà al mig i li fan cantar l'himne dels Estats Units davant de tot l'estadi. I aquell moment mític que sona així. Internationally renowned opera star Enrico Palazzo. Enrico Palazzo lligat, amagat, pobre. Mr. Palazzo will now sing our national anthem. I aquí diu, ai, ai, ai.

Sí, aquí, clar, com que l'estan enfocant a la càmera, tots els que saben qui és, que és el teniente Frank Drebin, doncs clar, ja van detectant que què se fan aquí. Llavors els policies cada cop estan més a prop d'intentar-lo agafar, no?

0: Aquí la gràcia és tant que fins i tot els instrumentalistes com que el van acompanyant, no? Les...
1: Sí.
0: Aquí es veia l'Enrico Palazzo que s'estava tirant dels pèls de que li posessin el seu nom a aquesta, aquest crim. Ara, ara. Bueno, meravellosa, i un pensava que aquesta interpretació mai seria superada. Menys aquest estiu, que, com dèiem, a la presentació del partit final de la Lliga de Béisbol Professional Femenina, una cantant de fa molts anys, de la Motown, crec que era de, bueno, de música així soul i tot això, Martha Reeves, li van demanar que cantés l'himne, això ha passat tal qual, eh? L'himne dels Estats Units.
2: Robin Roberts Stadium, please welcome Martha Reeves.
0: Martha Reeves, endavant.
3: Martha Reeves.
0: Endavant, va, que tenim ganes d'escoltar. Vinga, som-hi.
4: Oh, say can you see by the dawn's early light what's

0: were so gallantly streaming. And the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof.
1: Les del cor no sabien què fer. Ara, ara, va, som-hi, som-hi. Ai, valenta.
0: Oh, say does the Star-Spangled Banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave.
1: Sí, senyor. Sí, senyor, quina autèntica meravella.
2: Com... La lletra se la sabia.
1: Almenys no va fer el da, da, da, da, da, da.

0: Eh?
1: Aquesta senyora cantava com la veïna aquella que tenies tu?
0: Ostres, home, però aquesta havia sigut cantant professional. A veure què passa, que amb els anys doncs es perd, no? Un intenta tenir la mateixa força, no? I no hi ha la mateixa, no hi ha el mateix control, no? Del que és la capacitat per cantar, no? I això s'entén perfectament, però el que et vull dir és que si ja, això no et passa d'un dia per un altre, vull dir que això ja ho podien haver imaginat, i en tot cas, doncs no ho sé, baixar-li una mica el volum i pujar, no? I pujar el volum de les, de les del coro. Que...
2: Havia estat la cantant de Marzan de Vandellas.
0: Imagina't. Doncs les Vandellas aquí l'estaven intentant ajudar, però... Doncs això, devia tenir bastants anys, 80 molts,
2: 85, pel que estic llegint.
0: Doncs marquen les Vandellas, Les Vandellas en todo lo alto, estaven per escoltar aquesta... Jo crec que ara li sortiran més bolos a aquesta senyora, perquè hi haurà més gent que voldrà escoltar-la en directe. La gent no sabia com posar-se. Anaven enfocant la gent de l'estadi. Saps allò típic que s'estaven aguantant el riure, com quan això, no?, en un enterrament o en un lloc que no pots riure, com...
1: Anaven aguantant el tipus perquè si no...
0: Sí, sí. I si us fixeu, just abans d'acabar, que fa com una primera nota alta, que no és la que tocava, la gent ja estava per aplaudir, per dir, vale, ja, molt bé, saps? Per fer allò de dir,
1: vinga, va,
0: molt bé, sí, ja n'hi ha hagut suficient, no caldria més, no? Però clar, en aquest cas, doncs bé, són les coses que passen. I també s'ha d'entendre que hi ha molt de... anem a dir que es va entendre bastant bé la situació, no? És a dir, que la gent va reaccionar bé d'entendre, escolta, no és que ens hagin pres el pèl, sinó que mira, aquesta dona, pel que sigui, doncs ja no pot... cantar com abans, no? I que val la pena que bueno, que li fem aquest homenatge, l'aplaudim i le damos un aplauso. Sí, le damos un aplauso y dejamos que se vaya, no? Que diu aquell mític meme del Torre Iglesias, no? Sobretot, tu imagina't que algú surt i diu, i ara en el descanso va a volver a cantar, i no, tothom corrent cap a...
1: al lavabo,
0: a pels hot dogs o el que sigui, perquè, clar, no seria qüestió. Bueno, us he trobat un d'aquests acudits que circulen per l'internet, els he guardat perquè, clar, dic, mira, això ens farà gràcia al Dimacreus. Escoltem una d'aquestes situacions que són tan de Dimacreus.
3: Doctor, tengo un problema, me tiro pedos, pero no tienen olor.
4: A ver, tírese uno. Sí, hay que operarlo.
3: ¿Del culo?
4: No, de la nariz, desgraciado.
0: Val. Doncs, home, sí, perquè trobo que... trobo que són necessaris, no?, aquests moments, perquè ens ajuden molt a anar passant el dia a dia, no?, una mica d'humor sempre és necessari. I aquest estiu us he de dir que m'he enganxat a un tipus de petit sketch que fan servir el consell final que donava el He-Man a tots els capítols dels dibuixos animats. Els dibuixos animats, al final, doncs deia... perquè tenien aquesta vocació, diguem-ne, doncs, educativa, no?, els dibuixos animats, a dir, escolta, el bien, no?, sobre el mal, vigilat sempre no sé què, i hi ha gent que ha decidit doblar-lo, aquests consells, dient-ne coses més que potser ens dona el coneixement de l'experiència, no? I a mi m'agraden molt, i clar, com que m'agraden molt, ja el diguem-ne, l'algoritme ja me'ls està mostrant molt. Escoltem un que té a veure amb temes que ens interessen molt aquí a la tertúlia dels Dimacreus.
5: Y recuerda, si cada día dedicas 10 minutos a cagar en el trabajo, a final de año tu empresa te habrá pagado 40 horas por tus mierdas. Hasta la próxima.
0: Molt bé. Doncs aquesta seria la... El primer consell que ens donaria el He-Man. Hi ha molta gent que ha de He-Man a la feina. En canvi, hi ha gent que li costa molt, saps? Que no pot fora de casa. Marta, tu també et passa una mica, no, això?
1: Jo fora de casa no puc.
0: Fora de casa no jugues, els partits?
1: No,
0: només...
1: No, val. No em pagarien ni un cèntim d'euro.
0: No, els hi surt bé de preu, la Marta, en aquest aspecte. Sí. És

0: tiempo real de juego, ¿eh? Siempre acaba...
1: Incluso muchas veces ni el pipí, ¿eh?
0: No, no et, no et surt, eh? Hi ha un bloqueig.
1: No, perquè segons com veig el panorama...
0: Ja t'entenc, sí, sí.
1: M'espero.
0: No, s'ha de desinfectar primer i no hi ha temps. Clar, en aquest cas, doncs això, eh? Hi ha molta gent que bueno, ho fa servir... A veure, hi haurà qui tindrà més necessitat, qui menys,
1: clar,
0: no?
1: Clar, cadascú té la seva, escolta'm, la necessitat, mai millor dit, no?
0: Exactament, té la seva... Això, però que és evident... que ha d'haver algú que ho fa ja, que abusa, anem a dir, no?
1: Sí.
0: Del temps permès. Això,
2: però és que,
0: digues.
2: Hi ha dues coses, és el temps,
0: sí,
2: l'aigua i el paper.
0: Sí. Bueno, el tema aquest del paper és veritat. Sí, sí.
2: Però clar, al final és un estalvi, eh?
0: Sí, sí, sí.
2: En tots els sentits.
0: Sí, sí, sí.
1: Totalment
0: sí.
1: D'acord.
0: Sí, sí. O sigui, de tenir una plantilla a l'estil Marta González Peláez o tenir una plantilla de treballadors en plan, me voy un ratito a visitar el senyor Roca, van molts calés de diferència.
1: Jo quan vaig treballar a les Recoletos,
0: sí,
1: hi havia un dels periodistes que estava a la redacció que a mig de matí
0: ja tenia
1: passava,
0: el seu...
1: Jo com que tenia el despatx obert, pues passava i em deia, me voy a reunir conmigo mismo.
0: Mira que és bonic, això. Me voy a reunir... I feia...
1: I estava a mitja hora, eh? O més.
0: Aquí és on vaig.
1: Perquè es portava el diari.
0: El diari. Mm.
1: Sí, es portava, bueno, el telèfon...
0: Molt bé.
1: Tot.
0: És que...
1: Estava allà el temps que... I després la gent no volia entrar, que era de nois, no? De nois no volien entrar perquè deia que deixava molt mal olor.
0: Ostres! O sigui, a sobre deixava l'Enrico Palazzo allà, que el deixava sí. que mare
1: sí, perquè,
0: meva.
1: Clar, la neteja la feien el de matinada.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: O sigui, quan nosaltres arribàvem estava tot net, clar, però clar, com que ell anava a mig matí... Pues claro.
0: Aquí hi ha molts subtemes, eh? Primer és que, clar, tu prèviament... aquest perquè ja ho feia habitualment, no? Però prèviament no saps si aquella evacuació serà de les, anem a dir, quasi perfects, és a dir, allò que pluf, cau i no es nota res, ni olor, ni quasi ni papers de fer servir, perquè allò és una perfecció, o si serà una retenció complicada, és a dir, si hi haurà efectes secundaris, com anem a dir... alta densitat de, anem a dir, de pudor, si, saps, allò no haurà acabat de fer net, el d'això, si s'ha de fer servir l'escombreta, si s'haurà de gastar molt de paper, si allò s'embussarà... Clar, pot ser un parto complicado, aquest, i no ho saps prèviament. Perquè si ho sabessis diries, pues mira, va, vaig que serà un moment. Però clar, sempre fa aquella coseta de dir, ostres, vés a saber si això es complica i què fem, no?
1: Vull dir, clar, que... jo li vaig dir a l'empresa que feia la neteja, que la feien, ja dic, de matinada,
0: sí,
1: doncs que si tenien algun tipus d'ambientador, alguna cosa així bastant potent,
0: val,
1: perquè bueno, passava que hi havia una persona que clar, al mig matí, després la gent no volia, la gent s'enfadava, i això que hi havia dos, però clar, com que eren dos inodors que eren oberts per sota i per dalt, però clar, l'olor sortia igualment.
0: Sí, sí, sí.
1: I després
0: sí.
1: Hi havia una porta que tancava l'altra porta, diguéssim, l'accés a lo que era l'aseo, no?
0: Sí, sí, sí.
1: I la persona que em va atendre, me'n recordo, vaig trucar per telèfon, que em va atendre, em va dir, però, bueno, però per què? Què passa? Algo? Les tuberies? Digo, no.
0: No.
1: Digo, bueno, són unes tuberies humanes.
0: Sí, són les tuberies, però del que va sempre és
1: que
0: sobres.
1: Un poco más de la cuenta.
0: Clar, aquí en... Ja et dic, hi ha molts subtemes perquè, per una banda, és aquest individu, deixem-lo amb individu,
1: sí.
0: No farem com en els diaris, David, que se li diu l'adreça, el número de telèfon i tot de la persona
2: en qüestió. No, en aquest cas, una mica d'intimitat.
0: Individu, sí.
1: Sí.
0: Doncs no només és que ocupava molt de temps, amb la qual ja, si tu veies que t'entrarien ganes, jo suposo que ja preguntaven a quina hora tens previst anar a reunir-te amb tu mateix, aquesta persona, perquè clar, com t'enganxi l'erupció del Popocatépetl en un moment en què estigués a l'individu en plena reunió, doncs clar, ja només tenies la meitat de possibilitats

0: possibilitats de poder que l'altre estigués disponible. Per tant, era jugar amb foc en aquells moments. I per una altra banda, hi ha el fet de que suposa molt de temps i suposa que després allò queda inutilitzat. O sigui, perquè deia, no? Per aquesta, diguem-ne, aquest regal que deixa en forma de, diguem-ne, de dificultat respiracional, diguem, no? Molt complicat, clar,
1: a més,
0: això.
1: A més, a mi, per exemple, quan després de tornar de la reunió amb si mateix,
0: sí.
1: Quan passava per davant del meu despatx, a mi em donava com una mica de fàstic, perquè tanta estona allà, ple de...
0: Sí, sí, en l'entorn, diguem. Sí.
1: Home, clar, és que era una mica... Jo, de veritat, moltes vegades tancava la porta o marxava del despatx.
0: Imagina't.
1: Perquè...
0: anava deixant un regalim d'olor, sí. Tipus Pepe de Piu, el de la mofeta aquella, saps? Que vull dir, anava deixant un rastre. Haguéssiu pogut instal·lar càmeres d'aquelles tèrmiques que haguessin acabat de veure, no? Si allò seguia emanant, després de la seva acció. Aquí hi ha un altre tema, que és aquell diari que s'ha portat, que s'ha endut a la zona zero, a la zona de la catàstrofe, diguem-ne, de l'erupció del volcà, aquell diari que quan ha acabat diu, té, ja el pots llegir...
1: El tornava a la redacció,
0: a la redacció.
1: Tots els diaris,
0: clar.
1: I el deixava per allà.
0: Venga.
1: Com que nosaltres teníem els
0: aquí
1: nostres,
0: el
1: meu departament teníem els nostres diaris, ah, i la gent, no, la gent li donava bastant fàstic, perquè feia, es veu que jo com que quan passava, que estava al lavabo, estava al fons, doncs, bueno, es quedava tancat i tal, però clar, la gent no volia entrar, després no volia entrar, com ens preguntaven, ha entrat el Xavi ha anat a la reunió del lavabo?
0: Ja sabem, bueno, ja sabem més dades de l'individu, bueno,
1: sí.
0: No diguem el cognom, perquè...
1: Com que hi ha molts Xavis, no diguem el cognom.
0: Xavi individu, anem a dir-li així.
1: Clar, però això no, o sigui, no era correcte, al final es van posar una mena de ventilador, saps?
0: Sí.
1: Si l'enxufaves quan estaves allà, doncs es veu que, bueno, desinfectava i, a més, donava una mica de fragància, no?
0: Val, això és important.
1: I ja la cosa es va emitir, però al principi es veu que era horrible, eh? Me recordo que un noi, és que me dan ganes de vomitar, que horror!
0: Sí. Ja m'individu havia de ser complicat, el tema.
1: Sí, per això dic que, clar, en un lloc que, a més, eren pocs, perquè nosaltres el despatx en total érem 14 persones.
0: Déu-n'hi-do, 14, però bueno...
1: Ja, bueno, sí, però vull dir... I, a més, moltes vegades no estaven, perquè ja saps que molta gent estava fent entrevistes, coses,
0: sí,
1: i venien,
0: sí.
1: No venien cada dia i un horari, sinó que els de cada dia érem, pues, uns 8 o així, no? Però, clar... Era majoria nois, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: I clar...
0: No, i quan...
1: No volia, no, deien, no. I a més, quan anava a la reunió, a vegades em venien a mi, perquè jo anava a esmorzar amb un d'ells, i em deia, vamos a desayunar, Marta.
0: Sí. Ha llegado el momento de desayunar i de fugir de la zona zero, de la catàstrofe, per evitar possibles conseqüències. No, si s'entén... S'entén perfectíssimament.
1: Jo no vaig entrar mai, quan va començar a treballar ell, no vaig entrar mai al lavabo dels nois. Mai.
0: Sí. No.
1: Dic, abans vaig al... Si tinc una necessitat urgent...
0: No, abans agafes un...
1: Vaig al bar de baix.
0: Al bar de baix. O si fa falta, la Marta agafa un taxi, torna fins a casa, fa les seves d'allò i torna. Vull dir, perquè...
1: Sí.
0: És complicat. Lo de tocar mármol aliè, no? Tocar Doctor Roca aliè és complicat. Fem una petita pausa. Digues, David.
2: I després us explico una anècdota de la...
0: Oh.
2: No meva, sinó de la meva germana.
0: Oh, fantàstic. Doncs fem una pausa a l'estil senyor Xavi Individuo i tornem perquè seguim fent nits de ràdio, seguim fent Dimecreus amb l'anècdota que ens ha d'explicar el David Morales. Fins ara mateix.